0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

Cat Weekend.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers.

out of here. Eat Zucchini. Eat Zucchini.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Sí?
1: Yo.
2: La canvia era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia...

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Ràdio Arenys.
1: Connecta't. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
1: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
0: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
1: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mescasalut.
0: Més que Salut.
1: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui tindrem una entrevista amb el director d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ramon Bassas, i també tindrem un resum del que és aquesta darrera encíclica, la primera, que ha escrit el papa Lleó XIV, Magnífica Humanitat. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Avui l'Església celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a pregar per les vocacions a la vida contemplativa. El lema escollit per aquest any és: per qui ets? La vida contemplativa, la vida consagrada, la vida de tot cristià, és una vida per l'altre en majúscules i per als altres. Implica això una renúncia a posar les nostres prioritats per davant de la prioritat de Déu. La nostra és sempre una prioritat per a Déu. Una prioritat per l'amor que, venint de Déu, ens cal retornar-li i fer-lo arribar també als nostres germans i germanes. Viure una vida des de la consagració, i especialment si és viscuda per dedicar-la a la pregària, al contacte amb la paraula, al treball i a la vida comunitària, és donar prioritat a Déu. No és aquesta una opció que ens limiti o coarti la llibertat, ans al contrari. És una opció de vida alliberadora, perquè Crist és la veritat que ens fa verdaderament lliures. Com diem els bisbes de la Comissió de Vida Consagrada de la Conferència Episcopal Espanyola, en el nostre missatge per aquesta jornada: la vida contemplativa recorda a tota l'Església que la pregunta decisiva no és només què podem fer i esperar, sinó també i sobretot per qui som, vivim i actuem, per qui alcem la mirada. Tenim a la nostra diòcesi diverses comunitats contemplatives: cistercencs a Solius, carmelites a Olot i a Banyoles, clarisses a Vilobí i benedictines a Sant Daniel a Girona. D'altres comunitats, lamentablement, han anat desapareixent en els darrers anys per l'envelliment dels seus membres i la impossibilitat de mantenir oberts els monestirs. Cada comunitat perduda és una pèrdua per al conjunt de l'Església. Són molts els qui diuen que admiren la vida contemplativa, però són pocs els que reconeixen el coratge d'incorporar-s'hi. La vida contemplativa està en crisi? Certament hi està. Malgrat les noves comunitats que sorgeixen i un lent despertar de l'espiritualitat en els joves, cal que la vida contemplativa retrobi el seu paper en l'Església com allò que ha de ser. La porció del poble de Déu calça la mirada al Senyor i que amb la seva pregària es fa present en la realitat eclesial d'avui. Els diversos carismes han de seguir responent allò que Déu ens demana avui, mantenint sempre i per damunt de tot la fidelitat als seus orígens i a la seva tradició. Tan sols des de l'autenticitat i la fidelitat podrem respondre allò que l'Església demana avui als contemplatius. La centralitat de la paraula, la litúrgia viscuda acuradament, una vida senzilla viscuda en comunitat i la mirada posada en el regne han estat i segueixen essent els elements claus de la vida contemplativa. Com ens diu el Concili Vaticà II, estar arrelats en Crist, només així, de fet, podran complir la missió de manera fecunda, vivint la vocació com a part de la meravellosa aventura de seguir més de prop a Jesús. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Maria Àngels Camós, que és la directora de Càritas Diocesana de Girona. Bon dia, Maria Àngels.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres quan vulguis.
1: Com és habitual per aquestes dates, des de Càritas Diocesana de Girona fem un exercici de transparència necessari. Presentem les dades de la nostra memòria anual, en aquest cas, les del 2025. És una radiografia que ens serveix per explicar la feina de cada dia, però sobretot per posar de manifest les problemàtiques de les persones que truquen a la nostra porta. Enguany volem posar el focus en una realitat invisible però punyent, l'acció comunitària com a eina vital. I és que hi ha una dada a la memòria que ens ha d'interpel·lar tots. 3 de cada 4 persones que tenem a Càritas pateixen aïllament social. Si a això hi sumem que el 85% de les famílies que s'acosten a l'entitat no es poden permetre cap despesa en oci, ni tan sols sortir a fer un cafè, el resultat és un pou cap a una soledat no desitjada. Una realitat que, com a societat, hauríem d'erradicar. Davant d'això, les propostes d'arrel comunitària esdevenen una eina indispensable. Estem davant d'un fenomen a l'alça que afecta directament la salut mental dels més vulnerables i que requereix un compromís col·lectiu molt més ferm de tota la ciutadania. No podem menys tenir aquest repte. Al contrari, l'hem d'afrontar de cara. Cal generar espais per connectar-nos, per fer xarxa, per construir comunitat, perquè només amb l'esforç i la corresponsabilitat de tothom ens en sortirem. Com diu el lema de Corpus d'aquest any, tria estimar, tria comunitat.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Tot seguit escoltem l'entrevista que ha mantingut el nostre company Xavier Roca, el director d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ramon Bassas. Tot primer, Xavier Roca li preguntava quin paper juguen o poden jugar les religions en la convivència social del país.
3: Jo crec que molt important perquè la qüestió religiosa té que veure amb moltes coses. Una d'elles és la identitat, no? I una de les grans reptes que tenim com a societat, per tota Europa, és la qüestió de la identitat, és a dir, qui sóc, on sóc, cap on vaig. I això té diverses maneres de ser respost. Una d'elles és per la via d'una afirmació que nega la resta d'identitats, no? És a dir, jo, com que sóc català, tot el que no sigui català no m'interessa, no pot formar part del país, bueno, català. El que tu penses que vol dir català, no? I igualment passa amb altres tipus d'identitats, i això pot generar conflicte. Jo sóc dels que reuneix les característiques d'identitat legítima per poder exercir, i tu no. I per tant, des d'aquest punt de vista, el treball sobre la qüestió de les identitats és rellevant. Pensar que la teva identitat, que està molt bé i que és molt important, etc., ha de conviure necessàriament amb altres identitats i amb un paraigua col·lectiu, que és el país, etc. No? Això és una tasca que les religions poden fer perfectament perquè tenen una altra qüestió, no és només d'identitària, sinó també de projecte. I en el projecte de totes les religions hi ha una constant, que és no facis a l'altre el que no vols que et facin a tu. Aquesta constant. I per tant, home, això pot resoldre molt bé aquesta altra manera d'entendre la qüestió de la convivència, de la identitat, de saber què, com m'he de relacionar amb l'altre, que és un altre dels fenòmens que ens passa no només a l'identitari, sinó també l'increment de les solituds, de les angoixes, de totes aquestes qüestions que porta la societat moderna. I llavors, segurament, la idea del sentit i de que el sentit passa per el reconeixement de l'alteritat em sembla que pot ser també bastant útil. Sigui com sigui, la qüestió religiosa és inherent dels éssers humans, és a dir, no pots prescindir-ne. Encara que et sembli, a algú li pugui semblar que és una cosa, una rèmora, doncs, pot ser una rèmora, no ho sé, però en qualsevol cas és universal i intransferible amb les persones, amb la qual millor tenir-ho a l'abast, governar-ho i veure totes aquelles possibilitats que té en el cas social i de convivència, jo crec que és fonamental.
4: Sara deia això, que era un fet inherent, creu però que hi ha un alt nivell de desconeixement del fet religiós i en aquest sentit també això porta prejudicis, estereotips que segueixen, no, vigents malgrat, no, que sembla que som una societat més avançada. Doncs hi ha algunes coses que s'encallen en aquest àmbit?
3: Sens dubte. I com dius, el gran problema és el desconeixement. Però hem passat d'una societat ja fa unes dècades, però bueno, en el que el religiós potser anava a dir excessiu, no sé si és la paraula, però formava part una mica, Girona mateix o altres poblacions, però vaja, molts llocs de Catalunya, hi ha una església a cada cantonada, les festes majors les fem pel sant, ens diem tots noms de sants, pim-pam-pam, a tot arreu hi havia presència del religiós i més o menys es anava seguint, hi havia molta gent que anava a missa, més o menys anava seguint les festes, per tant, no feia falta la transmissió perquè estava com integrada, com estructural, era com estructural. A mesura que, per moltes raons, no només perquè hi ha llibertat religiosa, o perquè hi ha democràcia, o pel que sigui, no, sinó segurament per un procés que comença amb la Il·lustració, de canvi de diguéssim, del rol religiós, etc., fa que avui, en canvi, no es doni per descomptat. I no només hi ha un problema de la transmissió de la religió, diguéssim, catòlica, que era la que més o menys dominava, la que dominava en el conjunt cultural d'aquest país, sinó de la realitat religiosa del país, que és molt més diversa, inclòs aquells que no creuen, no? Que és molt més diversa. I, per tant, la ignorància es multiplica. I tenim dificultats, i quan veiem un senyor amb un turbant, no sabem si està fent el pallasso o realment està fent una cosa seriosa, si això és rellevant per la religió o no rellevant, si té connotacions, el famós cas del famós debat sobre el vel, si té connotacions més enllà de lo religiós o no, i això com es treballa. Hi ha un primer problema que és, efectivament, de desconeixement, i això la societat ha de reaccionar, hem d'intentar resoldre-ho, segurament per la via de l'educació, però no només, hauríem de ser tots molt més conscients del que ens envolta, i després el que no desapareix són les preguntes fonamentals sobre les quals s'erigeix una religió, amb la qual tenim un decalatge entre la pregunta i la capacitat de resposta que dona la cultura. I aquest decalatge pot ser molt, molt atractiu, perquè tu pots descobrir quins elements et poden desenvolupar aquesta passió, però també pot ser un problema, perquè pot ser que tiris cap al cantó del fonamentalisme o altres qüestions aquest desig d'autenticitat. Aleshores, per això ens sembla a nosaltres que cal reforçar la capacitat de la religió de respondre a aquestes preguntes. Continua havent-hi llibertat de tothom d'acceptar aquesta via o no acceptar-la.
4: En aquest sentit, Catalunya viu bona salut en quant a llibertat religiosa?
3: Jo crec que sí. Tant des del punt de vista legislatiu, si preguntes a les minories religioses diran no, perquè cal canviar moltes coses. Efectivament, hi ha molt per fer. Hi ha molt per fer. Sobretot cap amunt, cap a buscar més espais de reconeixement, de llibertat, de suport, sens dubte. Però déu-n'hi-do, les enquestes que fem ens donen que hi ha una enorme majoria de persones que són sensibles i favorables al respecte a la diversitat religiosa i al fonament religiós de les persones. Hi ha una enorme majoria de gent. El que passa és que és gent que no està tot el dia al Twitter, perquè té altra feina, i no va darrere la gent punxant-la, i no vol aprofitar-se de les pors lògiques que genera tot canvi i tota situació que no acabes d'entendre. No? Volen aprofitar-se per intentar colar altres coses. Això també hi és. I és a Catalunya, i és a altres llocs del món, però tenim l'avantatge de que hi ha una enorme majoria de catalans que saben que això és positiu pel país, i que, perquè Catalunya té memòria, i sap que hem fet passos endavant quan hem pogut sumar en el projecte de país persones que provenen d'altres llocs del món, d'altres cultures, d'altres llengües, i les hem, diguéssim, convençut i les hem apuntat a un projecte col·lectiu que és Catalunya. Com que tenim memòria d'això, segurament ens és més fàcil entendre la necessitat i l'urgència d'incorporar tothom en el projecte de país.
4: De fet, a nivell mediàtic, darrerament, als darrers temps, es parla d'aquest cert ressorgiment de l'interès per l'espiritualitat, per les religions. Com ho perceben des de la Direcció General d'Afers Religiosos?
3: I nosaltres fem servir mètodes, diguéssim, demoscòpics, perquè això pots tenir una mica de nas, i el nas efectivament et diu que hi ha una certa... O sigui, el nas, si compares la sensació que teníem fins fa poc temps, que és que es anaven buidant esglésies, que tot es anava envellint, que ai, ai, ai, que van tancant alguns convents, etc. Dius, mare de Déu, com acabarà això? I, en canvi, ara el que veiem a les enquestes és que segurament s'està donant, que segurament aquest procés, que n'hem dit secularització, és un procés que t'ha tocat una mica de terra. Ens dona la sensació. I que els joves, que per tant ja no han tingut aquest pes de la transmissió, no només la sort, sinó tampoc el pes, aquest excés, que a vegades fa que les coses les vegis d'una altra manera, fan això que és redescobrir en les, diguem, el naufragi, no?, algunes coses que diuen, home, això a mi em diu alguna cosa. Potser no el mateix que deia, però això em diu alguna cosa. Per què? Perquè la necessitat de plantejar-se no tant com van les coses, sinó cap a on van les coses, cap a on vull que vagi la meva vida, quina cosa més substancial vull posar a la meva vida. Aquestes preguntes hi són. I alguna cosa encara té la religió a oferir. I resulta que a vegades allò que tu donaves per amortitzat no ho està. No? Les sempre estan de moda en alguns casos, o bé les processons, ja fa temps per això, però entre els joves hi ha molta gent que s'ha ficat, o les adoracions eucarístiques, que és un tema que amb l'entorn del concili així s'havia com deixat una mica davant, i això no és lo important, l'important és l'interior, és la reflexió, etc. I probablement no sigui l'important, però és rellevant per iniciar un procés d'entrada en un relat que genera aquest sentit, per atorgar una sensació de comunitat, és a dir, coses que segurament estan demanant-se i estan exigint-se. Això s'està produint-se. Efectivament, les enquestes ens diuen que entre els joves hi ha aquest... Entre alguns joves, cuidado, entre alguns joves hi ha aquesta necessitat d'entrar de forma més autèntica en la qüestió de la fe.
4: Sí, de fet, ara vostè comentava, no?, adoracions, processons, també, no?, els retirs espirituals.
3: També
4: és cert que no només dins, no?, la fe, la religió catòlica, no?, sinó que també fora de les religions, no?, o sigui, també el vincle amb la natura, sigui el silenci, no?, tot això també sembla que està guanyant un protagonisme que potser estava molt així als marges i ara sembla que reflota, no?
3: Efectivament, també tot el tema de la reflexió, de la introspecció personal, tot això també té... Però no està tot ple, és a dir, tu ara busques una mica els cursos d'interiorització del budisme, però no només del budisme, d'altres confessions, estan tots plens, els caps de setmana omplen a tot arreu, els convents, els monestirs, hi ha molta gent que truca a la porta per anar a fer una reflexió dos o tres dies, no per quedar-se.
4: Sí, no, està clar que ha canviat una mica el plantejament, clar, però la gent
3: això,
4: busca. No?
3: Això s'està produint, la gent busca, i és cert que pot tocar el món catòlic o no. I és més, en aquest moment, dins de l'oferta catòlica, per exemple, o del conjunt d'ofertes, hi ha una... No va dir un secretisme, perquè no és la paraula, però sí que algunes coses, alguns elements d'altres tradicions religioses s'incorporen a la pròpia experiència religiosa. Per exemple, jo l'altre dia vaig anar a un lloc de retir hinduista i tenen la Mare de Montserrat, no? O els tibetans a Barcelona, a la Casa del Tibet, tenen la Mare de Montserrat a l'entrada. I ho troben el més normal del món, i una tatua del papa, i amb un siri. Tenen el més normal del món, i en canvi te'n vas a un convent, a una casa espiritual de monges catòliques a Barcelona, i utilitzen el mètode Zen. Això és una mena d'hibridació que serà cada vegada també més present, això tinguem-ho clar.
4: Bé, anem acabant l'entrevista, però abans ho fem amb un tema d'actualitat, que és la visita del papa Lleó XIV d'aquí poques setmanes. Com es viu des de la Generalitat la preparació d'aquest gran esdeveniment?
3: Doncs amb moltes ganes, molta il·lusió, molta feina també, perquè això és una moguda, però es veu molt bé. És una oportunitat fantàstica que té Catalunya. El programa inclou, bàsicament, Gaudí i la Sagrada Família, amb el centenari de l'arquitecte, una mica de refil a Montserrat amb el mil·lenari que van viure, I després el tema de baixar, diguéssim, en el món de la vulnerabilitat, visitant les entitats que s'hi dediquen a Sant Agustí, i una presó a Brians. També per posar aquest focus en aquelles persones que sí, sí, nosaltres fem una mica de broma, alçem la mirada, d'acord, però alçar la mirada vol dir també baixar la continuació i veure que hi ha coses que no veiem. I ha de venir el papa a vegades perquè les veiem, eh? Si no, també només surten quan hi ha lius. El papa ens fa fixar amb el millor que podem aportar als catalans, que són els valors que hi ha al darrere de Gaudí, de Montserrat, etc. És el millor que podem aportar, però també aquesta mirada en aquelles parts de la societat que hem d'atendre, que no podem tractar descompassivament, que és molt, com moltes vegades estrals. Podeixi la presó, eh? Allò que diem...
4: És aquelles frases,
3: aquelles no? frases que diem, que s'entenen, eh? Jo les entenc, quan, sobretot quan algú viu dolor, però això no pot ser l'última paraula. Aquest és el missatge que ve fer el papa, el ve fer Catalunya. Home, és el moment d'aixecar el cap, eh? I de dir en el món que Catalunya no és una gran potència. Efectivament, no estem en el repartiment del joc de poder, per desgràcia, que hi ha en aquest moment al món i que també genera tants mals. Però podem dir alguna cosa en aquest món. I la podem dir al costat d'algú que té una veu qualificada i una veu important, que és el papa Lleó XIV. Doncs fem-ho. Fem-ho perquè necessitem formar part del món de les solucions, del món de l'esperança, davant de l'increment desmesurat i del món de la desesperança que està havent-hi en aquest moment. No? I em sembla que aquesta és l'oportunitat que tenim. Escolta'm, sempre diem, és que només parlen de nosaltres quan hi ha un problema. Escolta, ara que parlaran de nosaltres quan hi ha una oportunitat, fem-ho, perquè jo crec que Catalunya té coses a dir.
4: Molt bé, doncs amb aquesta visita del papa doncs acabem aquesta entrevista. Moltes gràcies, senyor Bassas.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Visita.
2: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
0: A principis d'aquesta setmana va ser publicada la primera encíclica del papa Lleó XIV, que porta per títol Magnífica Humanitat. La publicació del Pontífex està dedicada als reptes de la intel·ligència artificial i de la revolució digital. El text defensa la dignitat de la persona humana davant dels riscos de la deshumanització, manipulació i concentració del poder tecnològic en poques mans. Lleó XIV hi reclama que la tecnologia estigui sempre al servei del bé comú, de la justícia social i de la llibertat humana, i alerta contra una societat dominada pels algoritmes i la pèrdua del pensament crític. Hem demanat a la periodista gironina Miriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, que ens faci el següent comentari. Moltes gràcies.
5: Aquesta primera encíclica de Lleó XIV ha posat la intel·ligència artificial al centre perquè aquesta serveixi a la humanitat i no al poder d'alguns pocs. Aquest és el seu nucli i aquesta ha sigut la voluntat del papa, que desgrana d'una manera magistral, perquè està molt ben escrita, quina és la doctrina social de l'Església, que no és una altra manera que entendre com l'Església es posiciona a la llum de l'Evangeli, jutja els fets a la llum de l'Evangeli i actua en conseqüència. El papa fa moltes crides als catòlics perquè siguin corresponsables. Hi ha frases molt boniques de que cadascú és responsable d'un trosset del mur, no? De com està construint aquesta societat, aquesta civilització de l'amor, aquesta societat de la fraternitat. Es nota que el papa té al·lèrgia a les guerres, a tot el que sigui arrogància, a tot el que signifiqui que la persona humana no estigui interconnectada i que els poderosos s'erigeixin com els únics possibles. Pensem en el títol, aquesta carta encíclica fa referència al Magnificat, i en el Magnificat Maria, la Mare de Déu, parla clarament des del cor, d'una manera revolucionària i també molt profètica, dient que amb la confiança en Déu és el que derroca els poderosos del sol i el que exalça els humils, que els pobres en surten beneficiats i que els rics se'n tornen sense res. I es diu així, Magnifica Humanitas, perquè el Papa ha posat la persona humana i també aquesta visió esperançada. És un dels nuclis d'aquesta encíclica, l'esperança, la misericòrdia, també la corresponsabilitat de les persones, és a dir, tothom és responsable del món que deixarem. Això no va només dels que tenen el poder de regular o els que han concebut la intel·ligència artificial, que hi fa moltes referències dient que, sisplau, siguin atents a no descartar persones, atents a la vigilància dels més petits. Els més petits, ell entén, doncs, els malalts, els pobres, les persones vulnerables, els migrants. És un text meravellós que requereix molta pausa per llegir-lo. És llarg, és dens, és importantíssim, està molt ben escrit i és realment una benedicció i un regal que el Papa Lleó ens hagi deixat aquest primer escrit sobre la intel·ligència artificial, demostrant que l'Església no està aliena a les coses que passen al món, que creu que té una paraula a dir davant de l'actualitat, que la diu molt de respecte i estenent la mà a tothom.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, el poble de Crespià puja en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món. També se celebren els 50 anys de la parròquia de Santa Teresa de Blanes a les 5 de la tarda, missa presidida pel nostre bisbe Octavi. I també aquest diumenge, celebració de la jornada Pro Orantibus amb el lema Vida contemplativa per a qui ets, serà a les 5 de la tarda al convent de les Germanes Carmelites de Banyoles. Maria Àngels Turón parlarà de Maria, camí de fe, de l'Advent a la Pasqua. Aquest proper dilluns, fi de curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. A les 6 de la tarda, pregària de vespres, presidida pel nostre bisbe Octavi a l'Església de Sant Martí. Després, a 6:45, a l'aula del doctor Estela, conferència a càrrec del llicenciat Enric Tobert, professor de l'Institut i vicari episcopal, que parlarà de Corint, de l'elitisme espiritual a la proposta inclusiva de Sant Pau. Reptes per avui. També dilluns, taula rodona a Calella. Pluralitat religiosa en la Catalunya actual. Una amenaça o una riquesa? A les 7 de la tarda, a la sala Mozart de Calella. Ponents, Ramon Bassas, que escoltàvem ara fa pocs instants, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, en diàleg amb Cinto Busquet, Sofian Larossi i Gangadip Sincalça, modera Sònia Montanyola. I el dissabte que ve, els pobles de l'Alt Fluvià i d'Olot pugen en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món.
6: El 5 de maig de 1991, Església Viva passa a ser presentat per Àngel Rodríguez. Des d'aleshores i fins avui, 35 anys al teu costat.

0: drac de final d'Església Viva. Anem a saber quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 31 de maig a partir d'ara. I durant els propers comentaris dels Evangelis ens acompanyarà mossèn Rafael Felipe, que és el rector de Palafrugell, Calella, Llafranc i Mont-ras. Des d'aquí saludem a tots els nostres oïdors que tenim en aquesta zona del Baix Empordà. Benvingut, mossèn Rafael, bon dia.
1: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
1: Avui Déu ens deixa entreveure el seu misteri. El seu nom és Trinitat i el seu llenguatge és l'amor. No és solitud, sinó comunió. No és uniformitat, sinó harmonia en la diversitat. No és silenci buit, sinó diàleg etern. En Jesús, Déu surt a trobar-nos. Tant va estimar el món, amb la paraula i l'escolta. I en l'esperit, aquest amor esdevé vida en nosaltres. Només l'amor ens introdueix en aquest misteri. És el llenguatge de Déu i l'únic camí capaç de transformar el cor i el món.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, ha arribat a un acord en la 8a jornada de negociacions que ha durat tot el dia durant aquesta jornada de divendres. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al complement de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març i els increments estatals faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. USTEC i professors de secundària sotmetran ara a la consulta, aquest nou acord. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de maig amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana. El matí d'aquest dissabte serà molt assolellat, amb el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. I una tarda que, amb l'arribada d'una miqueta d'aire fred a capes altes de l'atmosfera, farà que tinguem un augment de la inestabilitat. Ruixats que podran aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu i acabaran afectant les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquests ruixats podran descarregar molta intensitat i molts d'ells també anant acompanyats de calamarsa o pedra. I tot plegat amb un migdia on les temperatures no s'enfilaran tant com els darrers dos dies. Farà calor, però amb una calor ja una miqueta més frenada. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I seguim parlant del clima, perquè precisament aquesta calor rècord que s'ha produït durant tot aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Per exemple, aquest dijous ja van alertar d'un primer foc a la població de Bot. I seguim en aquest cas en mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per una incidència a la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. I en els esports, ahir, victòria del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas, al primer partit de la sèrie dels quarts de final del play-off de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
4: El grup Trèvol treu el disc Foc d'Extra Radi i inclou un tema amb copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. El grup Trèvol treu el seu primer disc Foc d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una copla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, ha dit el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Copla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urtí estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flàvia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Hi haurà do de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: Do de terra ferma. No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat, diuen, es desfà en descampats, polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que beuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes. Un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També amb banda han tret Almíbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu L'Opardal, o també amb Copla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una copla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert. El flabiol, Magí Castro, els tiples, Quim Vinyes i Bernat Carrera. A la tenora, Quirze Ejea i Pere Bages. També a les trompetes, Joan Salvador. Als fiscorns, Ignasi Bofill, i al contrabaix, Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista Sant Polen, Quirze Ejea, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de, bueno, de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació, un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Arturo Gaya, que és un dels nostres referents de la música tradicional. I de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla, però també dolçaines. Llavors vam demanar al Quirze Ejea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sigui, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Quirze Ejea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem a escoltar aquí al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge, i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtió, Niol Masdeu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Una ballada amb la Bisbal jove dissabte a la nit al passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles, la principal de Llobregat, la Marinada i la ciutat de Girona, en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: www.llibreplejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
0: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot ha dit el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la

0: Sardana. Ens diu, va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui, les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el bisbe per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments Viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Cap de Brut a Edicions en declaracions al Coplejant.
1: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments Viscuts, l'autobiografia del compositor que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Cap de Brot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Llegir Moments Viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
0: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: triplejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
0: Cuplejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puigtió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Això era la darrera estrena d'Enric Ortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar en la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiblaire Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana.

0: doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes, de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement. Va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Xura Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives, en aquest cas, amb aquest acte. Només en destacarem aquest, perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny, amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà l'Aplec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà l'Aplec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de l'Aplec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de Coble Més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de l'Aplec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de l'Aplec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez, Ribot, i les coples seran la Principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 2:15 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la Copla Sant Jordi, dirigida per Miquel Massana, i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la Principal de la Bisbal i la Principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de l'Aplec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os, a les 10 i a les 4, amb un aplec, amb les coples Marina de Montgrins, la Principal de la Bisbal i la Principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a l'aplec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la Principal de Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigida la Copla per Bernat Castillejo. El disc És necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idil·li, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió hi recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idil·li de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Abad i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga. Per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tot són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb la Plec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mescasalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions d'aquest divendres que s'ha allargat durant tot el dia. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al compliment de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros que, sumat a l'increment del 30% del compliment específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març i els increments estatals faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. Just aquí, professors de secundària sotmetran ara a consulta aquest nou acord. I la calor rècord que s'està produint durant aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a la població de Bot. A més, també supervisen que es compleixin les restriccions pel nivell 3 del Pla Alfa activat per perill molt alt, com diem, d'incendi que es va activar ahir divendres i que avui encara es manté en algunes poblacions. El Departament d'Agricultura reforçarà aquests grups durant aquest estiu amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem ara a Rodalies, perquè a hores d'ara hi ha una incidència a la línia 3, a la línia R3, entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat, això sí, transport alternatiu per carretera entre les dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Un nou producte per eliminar pintades s'ha introduït en els darrers mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de les pintades eliminades. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. A primera plana, amb en Josep Mola.

0: Estem amb tots vosaltres una vegada més a Primera Plana. Avui he volgut posar això de la festa major perquè o ens agafem en cachondeo totes les coses que estan passant o potser patirem més que pensant en els disbrats que es fan. Bé. Vaig enviar als companys unes fotos d'un carrer que és on jo visc, que hi ha una sèrie de problemes que no es solucionen. És un carrer que està ple de sorra, però ple. Hi ha un jardí nou que es va inaugurar, diguéssim, però no s'hi ha fet res, i ara és una selva. Vaig fer unes fotos que hi ha uns bancs que els bancs els has de buscar perquè ja estan tapats per les herbes. Que llavors la meva pregunta és, bueno, això d'això d'aquí, qui se n'ha de cuidar? Perquè representa que el que és l'obra dels pisos representa que no està acabat, encara que hi visquin. Ja hi ha gent que hi viu, hi ha deutes de l'empresa constructora, un munt de diners a pagar a FECS Endesa, i, clar, si no es paga això, pues no es dona corrent en els pisos. Els pisos tenen corrent, però és de la construcció provisional d'obres. Aquesta gent, ja hi ha almenys 4 pisos que viuen. I algun fa temps. No els hi funciona l'ascensor. La porta que tanca el pàrquing tampoc funciona. Però ells, a dintre el pis, pues, tenen corrent i viuen, fan la seva vida. La meva pregunta és com pot ser que es retardi tant això de poder donar la corrent perquè la constructora no pagui uns cèntims. Jo vaig fer una petita obra per assumptes d'aigua i vaig tindre que anar a demanar permís d'obres. I vaig tindre que donar una quantitat que et posen, segons el pressupost, has de posar un dipòsit. La meva pregunta és, aquestes empreses que fan això també posen un dipòsit? I el dipòsit quin és? Perquè, clar, si fos un dipòsit, és una obra molt gran, per tant, el dipòsit hauria de ser molt gran, que servís per poder pagar aquestes coses. Perquè això ho recaptaria l'Ajuntament, més ben dit, la Diputació. Llavors podria servir per liquidar aquestes d'això. Tenim aquesta obra i doncs tenim la d'aquí de la Riera, que és on es repartien els cubells. És el mateix, el mateix. Així com aquells d'allà dalt a l'ascensor no els hi va, els d'aquí baix sí que els hi funciona. I clar, jo em vaig donar compte que hi havia gent perquè l'ascensor anava amunt i avall. I pujava gent. I dius, algú que pugi a les 9 del vespre no és un treballador. És algú que viu. Entens? Que llavors dius, ostres, quins controls hi ha i l'Ajuntament què hi pot fer-hi o què pot demanar perquè això se solucioni. No pot ser.
1: Aquí hi ha dos temes, ho dius. Una cosa és la qüestió de llum i l'altra la qüestió d'aquell terreny.
0: D'aquell terreny.
1: De com està.
0: Abandonat. Però no és no solament el terreny. Jo puc ensenyar-te, que les fotos us vaig enviar, que el carrer està ple de sorra. El cotxe aquell que passa a escombrar passa pel mig, però clar, el carrer ja sabeu que no és pla, que fa aixins cap als cantons, i la sorra està als cantons.
2: No ho sabem, però bueno, si ens ho diu.
0: És així. Sí, sí. Potser, el mig, home, jo el veig i passar,
2: els altres que no estan a prop de casa teva, què passa?
0: Com a prop de casa?
2: Que parles de casa teva, del que et passa a tu...
0: No.
2: Els altres carrers.
3: Ja estan molt mal estat.
2: Escolta'm... Tot aren ja està mal estat?
0: No. Suposo que no.
2: Jo pregunto.
3: Josep, potser el que has de fer ara és... Expliquem a la gent la pastilla urbanística que és.
2: En Tomàs t'explicarà el que has de fer ara.
3: No, estem parlant del tros d'Estela Maris. Potser ho expliquis a la gent, que hi ha el bloc de 12 pisos, una plaça pública, el Palauet, que és Junts Autisme, i l'altre bloc de pisos, que són 26, que hi ha dos pisos que són municipals, perquè el conveni...
2: Perquè ho ha explicat ell.
3: El conveni, potser ho expliquis per centrar-ho.
2: Que ho expliquis, que ho ha explicat ell... Ell et diu, explica, i dic, no cal que ho expliquis perquè ho ha explicat ell.
3: Llavors, potser que... centrem-se. Sí que és veritat que les fotos que vas passar, tal com diuen d'en Joan, que tothom va veure, és un escàndol.
2: Sí?
3: És un escàndol. No.
1: A veure... Fa referència, per exemple, que hi ha com una mica de parc...
2: Un jardí, un parc, una plaça,
1: allà han crescut una mà d'herbes.
2: Allà només?
1: Bueno, estem parlant d'allà en aquests moments.
2: Ell ha parlat d'allà en aquests moments.
1: Sí, bueno, viu per allà, ell. Ell viu aquella zona. Estem parlant, per exemple...
0: Escolta'm, si parlem d'allà on estic jo, no és parlar d'Arenys o què?
2: Sí, home, dic...
0: No, és que sí. I jo considero que jo denuncio el que passa davant de casa meva i pot ser molts altres que facin el mateix. Ah.

0: I ell s'ho va mirar. Diu, sí, és perquè hem de posar un tubo. Allò està igual. No s'hi ha fet res. Fa 3 mesos. I ara ja fa més d'un mes que van fer un altre forat al costat del pas de vianants, un forat d'uns 50 per 50, li han posat un tablero a sobre, unes valles, i allà s'ha quedat. I fa més d'un mes d'això, també. I encara no sé el per què es va fer aquest forat. I dubto que ho pregunti i algú ho sàpiga. Algú de l'Ajuntament, perquè són els responsables, eh? Desenganyem-nos, eh?
1: Aquí estem parlant de quan, perdona, quan un promotor... És, allò és un terreny,
2: d'acord? És un terreny.
1: I el promotor, una empresa, diu, jo sobre aquest terreny faré uns pisos i l'Ajuntament l'obliga a fer uns carrers, unes places, uns fanals, perquè tot allò sigui urbanitzat. El problema aquí és que fins que no acaba, el promotor no acaba de fer-ho tot, hauria d'estar tot tancat i barrat. És a dir, ja no pot accedir ningú fins que l'empresa diu, doncs mira, ja he acabat tota la parcel·la, de fer la plaça, els bancs i tot això que m'exigeix, a partir d'aquí ja he acabat, i l'Ajuntament diu, doncs ja es pot obrir al públic, i a partir d'aquí és una zona més d'Arenys de Mar.
3: Fa una entrega.
1: Fa una entrega. Sí, sí. El problema d'aquell lloc, que està tot obert, que hi viu gent que encara no està acabat, per un tema sembla ser que el promotor... Bueno, el promotor no ha acabat l'obra, per un tema que té un problema amb l'empresa de la llum. I aquí és un problema molt greu, perquè si abans d'obrir i l'empresa ja té uns problemes per tal d'acabar l'obra... Doncs l'Ajuntament ha d'estar a sobre i exigir agilitzar els tempos perquè d'una vegada per totes ho facin.
4: I de fet, la certificació d'obra final l'Ajuntament encara no la...
1: No, és que no la pot fer.
4: I els 4 o 5 veïns...
3: L'Ajuntament no és responsable d'això.
4: No estem dient. Estem dient la situació, com està el tema.
2: Però fins a cert punt sí. Ens queixem que hi ha aquella plaça que està deixada.
4: Allò, aquella plaça sí que és responsable l'Ajuntament.
1: No, perquè no està recepcionada.
4: Quan acabi
1: no està recepcionada.
3: Allò és el promotor. Responsable.
2: Aquí donem la culpa quan encara...
4: No, estem explicant el tema.
2: Però, a veure, jo faig esment d'aquella plaça, que jo l'he vista des de dalt, i fa pena.
4: Fa pena.
2: Fa pena, vull dir, uns bancs i el que sigui, no sé això si ho va fer-ho. Ho va fer-ho el constructor o va fer-ho l'Ajuntament?
4: El constructor.
2: El que ens queixem que fa 2 o 3 mesos i allà han crescut una mà d'herbes que vull dir que... No, això és el que cal esbrinar. Si realment allò, la culpa és de l'Ajuntament o és del constructor. Aquí carreguem ara l'Ajuntament.
4: No, perquè l'Ajuntament no ha donat la certificació d'obra, però el que deia en Juanjo, té un deute molt important en fer Endesa. Per això els 4 veïns que estan vivint, entre cometes, de manera il·legal, perquè si no hi ha certificació d'obra no poden entrar, però el permís, és a dir, no, van a notar-hi una il·legalitat, van a notar-hi sense tenir l'obra acabada ni la certificació d'obra. Per què? Perquè estaven passats els plaços i, si no, el constructor tenia que pagar una multa perquè no havien complert això. Però sí que hi ha una fiança. Lux Habitat va pagar, que és la constructora, va pagar una fiança. A més, l'Ajuntament, amb així, no va deixar passar res perquè té 2 pisos propietat. El bloc de 26 pisos, l'Ajuntament es va quedar 2 pisos perquè és el conveni que havien fet. I la constructora tenia l'obligació de fer tota la cera, que sí que l'han fet, la plaça pública, que encara no té nom, que dona accés també a la residència d'Itaca, i els pobres nanos de Junts Autisme no poden anar a viure al 100% perquè no està acabada l'obra. La plaça al principi era molt maca, eh? Jo l'havia vist molt maca, amb el rec gota a gota, tot. Però ben dir, si aquí no hi ha un manteniment i l'Ajuntament no el farà perquè encara no és propietari d'aquella plaça, no s'ha inaugurat oficialment ni té nom, clar, les herbes van creixent fins al punt que hi ha un pis, el primer, que són 2 habitacions que donen a la plaça, que ja no es veuen les finestres.
3: Carai.
4: I el senyor que viu ha hagut de posar reixes perquè si no li entraran a casa seva. I els 4 dels 12, sol viuen 4, no poden pujar els mobles. No sé com han pujat els mobles si no va a l'ascensor. Entens, Joan? És que és molt greu la situació.
2: Sí, però tota la part aquesta,
3: per què es creu?
4: Perquè estan vivint d'una manera il·legal.
3: Però per què viuen?
4: Home, perquè se'ls havia acabat el contracte de lloguer on estaven, i clar...
3: Però això és una qüestió personal. Si no podem fer ecos de 17.000 persones d'aquí anys, cada un té... Segur que cada un dels 17.000, entre ells jo, tenim un problema que

0: diguéssim, és privat-públic, per dir-ho així. Segur, haurem de començar a les 4 del matí aquí.
1: No, però a vegades va bé la ràdio, i ell diu, perquè és una cosa que afecta, i com, si ara truca un veí, és benvingut, si truca un veí dient, jo em queixo que la pastilla del carrer, m'ho invento, Montserrat, Duedas, Barcelona, allà dalt, doncs hi ha un problema greu de salubritat, un tema amb uns coloms, allà dalt, sembla ser, ara ja va sortir la ràdio. Doncs si es fa seco a la ràdio, doncs potser val la pena que la gent ho senti. Suposo que en Josep ho fa des d'un punt de vista, donar la meva opinió, jo vinc davant i és un problema greu i que no ve d'un mes. No, que no, no ve d'un mes, ja potser fa més d'un any.
2: No és que sigui una opinió meva, és que els mateixos veïns del costat de casa estan afectats igual que jo. I ells diuen que el carrer és brut i molt brut. I has de pensar que la sorra que continua baixant no sé com plou, jo quan entro al cotxe, clar, les rodes agafen aquell fang i cap avall. I només faig que... i cap avall. Sí, al capdavall de la baixada que entres en el pàrquing, que fa, clar, fa rampa avall perquè el pàrquing està sota la casa, la reixa que hi ha allà, per recollida d'aigües, ja la vaig tindre que buidar, perquè estava pujant tant que em tapava la sortida d'aigües. I si hagués fotut una tamborinada forta, l'aigua, com que no tindria sortida...
0: Però qui hauria de cuidar-ho, això, Josep? Aquests que venen a esmorzar aquí davant, cada dia.
2: No ho sé, això... Noi, això
0: no, tu parles això...
2: Perdona, un moment. Jo no t'ho puc dir, perquè vaig anar a l'Ajuntament per demanar una entrevista. I em van dir que no se'n concedien.
0: Bueno.
2: Diu, i per quin motiu? Diu, cony, tinc una queixa. Tingui aquest paper, l'omple i el porta. Au, adéu. Clar, jo, quan em van donar el paper, el primer que vaig pensar vaig ser, saps què? D'aquí en venim 10, et donen el lloc i cons l'omplen i tornen allà, jo sí que l'ompliré i els hi portaré. Però la majoria, vinga, va, aneu a fer punyetes. M'entens? Aquest és el problema.
0: Que ara.
2: No donen facilitat amb les coses.
0: Ara entrem amb el paper. Això...
2: M'entens? No donen facilitat.
0: O sigui, per exemple, i és un suposar, eh? Jo m'he comprat unes sabates en un establiment d'Arenys, eh? I ara resulta que aquestes sabates m'he donat compte que una d'elles, m'hi vaig fixar, té un esfilagarçat, està mal cosida. I he anat a la botiga i he dit, escolta, aquesta sabata està mal cosida. I m'han dit, això no és problema nostre, això és del fabricant. I llavors es m'han donat un paper que he tingut que complir, que no he omplert, que me l'hem portat a casa, per poder fer, exactament, he de fer unes fotos de la sabata i he de posar-lo amb el paper i l'he d'enviar a una web que em sembla que Xina, aquesta web, imagina't, perquè al final posa no sé què, pum, xinos. I penso que Xina enviar-los perquè em donin permís per poder canviar amb el paper, poder canviar aquesta sabata que no em va bé. Però les porto avui, ja me les he posades, He tallat el fil i me les he posades.
3: Això passa,
0: he estalviat el paper.
3: Jo amb el mòbil, quan vas comprar...
0: O sigui, m'entens?
3: Sí.
0: O sigui, necessitem papers, Josep.
3: Sí, quan vas comprar el mòbil, sí. Vas comprar...
2: El paper serveixen perquè tu callis.
0: Sí.
1: No. Sí, tu tens una prova conforme has fet aquesta queixa.
0: No, un moment.
4: Demano la paraula.
0: Jo havia demanat la paraula, jo. Perquè ara tu has parlat d'aquesta teva. Ara parlaré jo de casa meva, també. Vale. Jo vinc a prop del Paraíso, A la pujada del Paraíso.
1: El Paradís.
0: No, Paraíso.
1: Paraíso. Es diu Granja o Paraíso, sí, sí.
0: No es diu Granja, no, es diu El Paraíso. Sí. Llavors, pujant, després del bloc de Can Pasquinya, tot allò, aquell bloc s'aguantava perquè hi havia una feixa, va ser el primer bloc que es va fer d'anys, hi havia un mur, de paret, aquest de... No em recordo com se diu aquest tipus de paret, és igual. però que havia aguantat una barbaritat i continuava aguantant. I un dia devia passar algú, afecta l'Ajuntament, i va dir, aquest mur caurà, l'hem d'arreglar, aquest mur. I van venir tota la quadrilla de... Quadrilla, ho dic perquè eren molts, eh? Dos arquitectes, dos enginyers, dos aparelladors, quatre opinants, el jefe de la brigada... L'alcalde no va venir, eh? Tots allà, mirant el mur. I van arribar a la conclusió que sí, que allò era un gran perill i que podia caure aquell mur. Molt bé. Aquest mur tenia dos contraforts fets d'origen, eh? I va haver-hi una bassa, perquè per allà entrava l'aigua, i van decidir reforçar-lo. I en aquest mur, per darrere, van fer un mur de formigó de 50 centímetres per aguantar un mur de tàpia, se'n diu, de tàpia, eh?, que s'aguanta sola, i que, possiblement, un amic meu que entén del tema, diu, això, amb un vulcanitzat o no sé què de formigó, fas un d'allò,
2: una aplicació... Fas un rebossat perquè no hi va entrar l'aigua i s'ha acabat.
0: Només que entrin en les juntes, perquè sí. Rompre les juntes, tal, n'hi havia prou, i una paret preciosa, ves continuar siguent preciosa. Però, clar, com que hi ha totes les escales del Paraíso, ja les han desgraciades totes, perquè tot allò eren unes escales precioses, m'entens? Perquè tota la baixada des del Paraíso ja l'han desgraciada tota, perquè era una baixada fantàstica, eh? I tot ho hem enformigat, per dir-ho així, tot, pam, perquè així els que pinten les parets puguin pintar fàcilment.
4: Grafitis.
0: Perquè amb una paret de tàpia no es veu res, però amb una paret de formigó, que a més la pintes de color de la camisa teva, doncs fàcilment poses cabron i ja està, i surt que
3: claríssim. Es veu nitidament.
0: Es veu, hasta de nit.
1: I des de lluny,
0: clar. Han fet una despesa impressionant. Esclar, a la pobra companyia que li van encarregar fer aquest muro, ell devia passar, jo faré un muret aquí, dos contraforts, no sé què, això s'aguanta. Què dius? Va venir una senyoreta, em sembla, que devia tenir un títol, no portava la placa, perquè no saps, venen, no saps mai qui és el que parla, eh? Jo vaig al Cort Inglés, aquí al Mercadona, tots porten Mari i Pili, que sí, ho porten, Mari i Pili, Natàlia, tot aquest, i saps, hola, Natàlia, bons dies, i tal. A l'Ajuntament no saps qui has de dir, oi, tu, eh? Ja està, perquè si dius, escolta tu, diran, què dius, que què? Val, això m'ho va passar a mi, eh? Soc un ciutadà d'aquí, 77 anys aquí. Llavors, resulta que aquesta noia va dir, no, això, amb això que feu, caurà. Llavors van fer dos contraforts, que jo he estat, personalment, a Bretanya, i en Normandia, veient les construccions que van fer els alemans per la Segona Guerra Mundial. Riu-te-te'n d'aquelles construccions, eh? Riu-te-te'n. Vull dir que ara que vindrà la guerra dels russos, allà, res, amb un canyisser, tindré un refugi antiaeri segur. Segur. Què va passar amb això? Com sempre, quebra la companyia, ho donen amb un altre que ho faci així, se'n donen compte que els números no surten, agafa els bàrtols, se n'acaben anant, deixa el container allà, deixa el forat en el terra de qualsevol manera, solució, unes valles, unes tanques, perquè els nens no caiguin. Posem unes tanques. Jo l'altre dia vaig tornar i passar, dic, mira que ara hi ha les tanques, aquí un dia, si em feia falta una tanca, l'agafaré. Perquè fa 3 anys i mig que són aquestes tanques, eh? Josep, no t'ho perdis, 3 anys i mig. Però, això no seria perill, perquè on te podies caure, estar tancat amb una tanca, i si un nen entra a jugar allà i cau, és culpa seva perquè t'has passat la tanca, eh? Tot l'Ajuntament me'n rento les mans. Però hi ha una cosa que és més greu, que és que...
4: Les sabates esfilagar-se de rellisquen.
0: Quan van fer això, va entrar que van fer el carrer de davant del Paradís. I van fer el tros del carrer, devien canviar les clavegueres o devien canviar qualsevol cosa, i tal, quan van aixecar el carrer, van fer la cera, tal. Amb el sant encert, eh? Saps com allò els metges que et deixen el bisturí a dintre la panxa? Doncs exactament el mateix. En aquest cas, el va ser al revés. Perquè en els veïns, on faltés aigua, van agafar el tubo de l'aigua, un tubo nou, i el van posar. Els de Sorella van anar allà, pam, pam, van posar el tubo, ens van alimentar, pam, pam. I els que van a venir a asfaltar el carrer, devien pensar, collons, fot aquest tubo aquí. Saps què? Xalú. I van agafar el tubo i el van fotre per sobre de la cera. I van asfaltar el carrer, i el carrer va quedar asfaltat. No s'hi va acudir que aquest tubo potser havia d'anar per sota. No, no, no, no. Com que no hi havia paper, no ho deia. Havies posat un paper, el del turno, por debajo, entens? No, no portava res. Llavors van agafar el tubo i el van posar per sobre. I ja està. I llavors què passa? No passa res. El tubo està per sobre. Passa un urbano. Jo, que no els conec, els urbanos, dic, escolti'm una cosa, aquest tubo ha de passar enterrat. Això haurien de solucionar-ho. Ah, vagi a l'Ajuntament i faci una denúncia o faci un paper i digui, no, no, dic, jo no aniré a l'Ajuntament. Vostè passa per aquí. Vostè ho veu com jo. Jo no hi entenc, m'entén? Jo no ho entenc. Jo interpreto que això ha d'anar per dintre. Vostè va, a qui hagi d'anar, que vostè cobra per això, va a l'Ajuntament, qui parli amb qui vulgui, i que vingui qui hagi d'entendre, i si diu que el tubo ha d'anar per sobre, doncs, bueno, ja hi posarem una espècie de, no sé, un parasol per sobre, perquè no hi toqui el sol, el fred i tal qual. Però si diu que ha d'anar per dintre, doncs s'haurà de tornar a obrir el carrer, s'haurà de tornar a fer la rasa, i s'haurà d'enterrar aquest tubo. No. Vostè ha d'anar a l'Ajuntament a fer el paper. Una, tres anys i mig, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set parelles de guàrdia urbanos, amb unes paraules més maques, altres més escuetes, més allò, van dir exactament el mateix. Ah, jo no he fet el paper, m'entens? Jo estic esperant que el meu net, ara, amb aquests 30 graus que tenim a fora, li faré veure aigua de l'aixeta espessament, que surt a 52 graus de l'aixeta, surt. A 52 graus de l'aixeta, que no et pots posar la mà a sota...
4: Però no queixis, tens aigua termal a la casa.
0: Exacte. I gratis. I gratis. No pots posar la mà a sota l'aixeta. La meva dona té una pila de jerseis de llana guardats, perquè diu, no puc rentar en fred, perquè si rento en fred se m'espongiran tots els jerseis. No és broma, no.
4: L'has de refrigerar l'aigua.
0: L'has de refrigerar. Però en hivern... Fot un fred que pela. M'ha pujat la factura de la calefacció.
4: Això és culpa del canvi climàtic, home.
0: Sí, perquè he d'escalfar tant l'aigua, com que està quasi sota zero, l'he d'escalfar tant, i aquell calentador... Va tirant. Collera, tu, pensat jo, no en sortirem.
5: S'ha acabat el mur o no? El mur està per acabar.
0: I la sabata també. La tuberia està per sobre. I estem al mes de maig. Imagina't el mes d'agost, aquest any que passarà per allà, per dintre, i passaran els llagardaixos rostits. Rústics.
5: Ets una piscina.
0: No, podia fer-ho. Una termal.
4: Tenim sequera, no es poden muntar piscines.
1: Un jacuzzi que és més petit i ocupa poc espai.
0: Tu vas 3 anys i mig. 7 parelles de guàrdia urbanos que passen per allà i que en tenim tan pocs, potser n'hi ha hagut de repetit, però la veritat és que sí, home, sí, no. Mira, és important. Ja, important. Hem tingut sort que no s'ha rebentat, perquè és tubo d'aquest de polipropileno, sí. M'entens? Que és fort, sí. És important, i allà arran de la cera, on està, la roda no hi arriba. Però si tinguéssim carros i cavalls, ja estaria rebentat aquest tubo, ja tindríem l'aigua tota la baixada de l'Olivar. Seria com una
3: cascada.
0: Jo penso que allà a l'Olivar no hi deu viure ningú d'importància. Veïns meus, d'important que en conec, no. Perquè en veig alguns que porten... Alguns que venen, amb això, amb el muca del cap, uns altres que van escombrar a les 7 del matí a casa de no sé un, uns nens que jo diria que més aviat són morenets d'aquí, de l'Àfrica, i
5: ara,
0: tal.
5: Ara teniu l'oportunitat, sí. Perquè la gent ho veiés, si haguéssiu fet allà darrere, que esteva, arenys en flor, sí. Hi ha de muntar alguna cosa, sí. Molt tubullar.
1: Visita obligatòria.
0: Visita obligatòria. No, però ara, a Josep, que ha explicat això, ahir vaig pensar, dic, tate, tens l'oportunitat, almenys de...
1: Doncs ho has donat a conèixer, sí, també.
0: Però... és com si havies trucat, Tomàs, jo, ara, m'entens? És com... No, tu no em veus.
1: No, no, no.
0: Llavors, això és com si havies trucat. I llavors, quan... i hòstia, senyor Tomàs, què m'aconseja?
5: Sí, però hi ha moltes coses, vull dir que... Si que la gent desconeix broma, tota la part burocràtica, la gent desconeix...
0: Si no he de tenir raó.
1: No,
0: tenir raó.
1: Encara que ens ho hem passat bé...
0: És el que diu ell. Ha vingut una obra que l'Ajuntament ha de controlar, que allò té una caducitat, que hi ha d'haver un plan B sempre, perquè si tu deixes obrir un carrer o de fer un muro o el que sigui, allò requereix una responsabilitat. I important, a més... I si més es falta un carrer, hi ha un final d'obra. I el que ha vingut allà a veure aquest final d'obra, no sé si ha agafat uns granets de l'asfalt que hi van posar-hi, o té una proveta, però el que de saber, de lo que és tenir l'aigua per sobre, tant a l'hivern com a l'estiu, l'hivern és una qüestió econòmica, però l'estiu és una qüestió de salut. Sí, és greu de veritat, eh?
1: Per això dic, encara que has fet broma, però la situació és aquesta.
0: És
1: com a mi no me toca...
0: No, és que només puc fer broma, Tomàs. És que aviat... si no m'hauria tallat les venes, vulgarment dient.
5: Jo més aviat el que a vegades he retret, que falta un manteniment, un sortir a fora, un conèixer.
0: No, això és un manteniment. Això és el que deia
5: falta,
0: Josep.
5: No, mira, un manteniment, un sortir
0: donant,
5: a fora.
0: Estan
5: un sortir
0: donant,
5: a fora i conèixer realment.
0: Estan donant per bo una cosa... Que no està bé. I,
2: Jordi,
0: per tant, amb tot el servei...
2: Jordi.
0: Mira, aquí l'Àlex diu una quantitat innombrable. Amb la quantitat de gent que paguem en aquest servei tècnic, que hauríem de veure realment... Jo si entres a l'Ajuntament, el primer que demanaria, faci'm una fulla del que fa vostè el dia. Potser sortiria,
4: entre
0: compres,
2: desayuno,
0: hacer el cafè.
2: L'hauré de dir als documentaments que tanqui la...
4: Escolta'm
2: una cosa.
0: Ara ja hi ha el meu i estic jo.
2: No, mira, jo et diré una cosa. Un exemple, et diré un exemple.
0: Amb l'olor del gas.
2: Tinc, o sigui, una veïna de més avall, va fer una foto d'una casa més avall encara, que és la casa pairal de l'Horta Can Matances. Sí. Va fer una foto de com estava tot el voltant d'allà, de baix del carrer, eh? Ple d'herbes, brut... Hi ha un senyor que passa escombrant. No sé què escombra, però... Va agafar, què va fer? Va fer una foto i la va penjar. Es veu que això dona molt de resultat, perquè en cap de dos dies estaven allà gratant i arrencant herbes i netejant i escombrant. Com que havia sortit a la xarxa, noi, és la solució. I potser ara...
0: En vez del paper, foto.
2: Sí. Foto, sí, sí.
0: Veus, Tomàs, això m'ho havies d'haver dit.
2: I em fa la feta que és la cura de fer. Anar fent fotos i penjar-ho.
0: No feu gaires, però...
5: Escolta'm. Jo, vull dir, francament, si he tingut alguna cosa, jo això, vull dir, una foto enviat, jo ho he enviat a la Soraya. I la Soraya...
0: La Soraya?
5: La Soraya és, diguéssim, la
1: cap. Regidora.
4: Regidora de Brigada.
5: Regidora de la Brigada.
2: És el que haig de fer, enviar-li en foto, amb ella.
5: Perquè, sí.
2: Perquè, si no, no es fa res.
1: Demanes el correu, eh?
2: No, jo vaig demanar...
5: Alerta, vull dir...
2: Jo vaig anar a l'Ajuntament i vaig demanar una entrevista amb ella. I em van dir que no en donava. I llavors van dir, i vostè per què és? Dic, cony, perquè tinc una denúncia per fer. Diu, això, el paper aquest, l'omple i el porta.
0: Si és una denúncia, esclar...
2: No, una denúncia, no, una reclamació, cony.
1: Has de fotre una instància.
2: Has de fotre una instància. Què cony haig d'anar amb instàncies? Que el que vaig pensar jo, tots els que vinguin com jo li donguin un paper, de cada 10, un anirà, l'omplirà i el portarà.
5: És culpa de dir d'un mateix.
0: Però jo vaig anar a l'Ajuntament. I em van dir, un senyor que era arquitecte, em va dir, això no ho portem nosaltres. Ho porta el Departament dels Enginyers. I ara ha estat de vacances. Dic, ulló, de vacances? Quantes vacances feu? Bueno, perquè les fan partides i llavors es guarden els dies, no sé què tal. I no hi ha ningú responsable aquí. Vull dir que això... Dic, sort que no tenim indústria, Arenys, perquè si tinguéssim indústria i tinguéssim un problema, els enginyers potser haurien d'intervenir, m'entens? Bueno, això... Vaig passar un parell de mesos, vaig tornar a anar allà, vaig preguntar, escolti'm, els enginyers, sisplau. Va sortir un senyor molt amable, li vaig explicar, tal, i ho entenc, que és un tema de... Primer, és un tema de que l'obra està mal feta. Segon, és un tema de que perjudica... Però després és un tema de salubritat, eh? Té raó. No es preocupi, que com vegi els arquitectes, els diré. Home, però si ja vaig venir a veure els arquitectes, jo. I que li van dir, o que vingui a veure els enginyers, que estàvem de vacances, i per què ens va dir nosaltres, si nosaltres no som els responsables d'això? No ho sé. Jo ja m'entenaré, ja li diré coses. Li vaig deixar el meu nom, li vaig deixar el correu, li vaig deixar el telèfon. Jo penso que aquest paper el va perdre. Jo penso que va... Perquè, home, no crec que aquest senyor, que era molt agradable...
3: El mes passat es va aprovar una partida per acabar aquesta obra, que sí que és veritat que és una vergonya que durant 3 anys els veïns aquella obra no s'hagi acabat, primer perquè l'empresa va marxar, van
0: però trigar... Però tens que veure el muro amb
3: sí,
0: el tubo,
3: bueno, però anava tot junt. Ara s'ha aprovat una partida, no sé si era entre 20 i 30 mil, t'ho deia memòria, per canalitzar aquell tubo, i sembla ser que en aquest mes han de començar a fer l'obra aquesta per acabar-la, que esperem que així sigui, perquè és veritat que
1: portem...
3: Que
1: aquest any no compro la piscina. No cal.
3: Portem 3 anys, que si el muro, que si no sé què, que si el contenidor de les tanques aquelles van estar mesos i mesos...
0: Que ara hi són
3: i tal.
5: Però és veritat.
0: Jo va bé perquè hi ha uns veïns que aparquen a la dintre les tanques, o estiguin de trastada, els hi fotran ara, quedaran sense aparcar.
5: Veus? No, però és veritat, jo, vull dir, quan es va instaurar la democràcia, els ajuntaments que hi havia, els primers ajuntaments, hi havia unes persones que sortien al carrer que voltaven i anotaven les deficiències que podien trobar. Anotaven.
1: Bueno, hi ha un...
0: Jo penso que no només a l'Ajuntament, sinó fins i tot a la Generalitat, o al Consell Comarcal, o a la Diputació, o a l'Estat Central, el que sigui, hi ha un tema que paguem que se'n diu oposició. Perquè cobren els de l'oposició. I penso que l'oposició està per això. O sigui, no està per fer la carrereta amb els que manen. Està per fer això, sí. Per buscar el fallo. Per dir, no el fallo polític. No el fallo polític, Tomàs.
6: No, el fallo de les coses.
0: El fallo
6: coses.
0: De la gestió. O sigui, ara ells tenim... El municipi d'Arenys té unes funcions. Què és un ajuntament? Vas en el llibre de Petete, ho mires i surt les funcions de l'ajuntament. Doncs què no fa l'ajuntament? Tallar l'herba, per exemple, m'entens? Posar un lletrero a l'entrada d'Arenys que diu... Arenys Vil Florí.
3: I a Florida.
0: I diu, collera, i entra i ja està ple. Sí, Florida. Bueno, perquè encara no ho florien. Tot verd. Estava darrere de les herbes, està ple de verd. M'entens? O sigui, què passa amb l'oposició, Josep? On és l'oposició?
6: A casa seva tancada. Va, anem a la mitja part. Anem a la mitja part. Anem a la mitja part. Que de quins moments...
7: Ràdio Arenys.
8: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
9: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
8: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
10: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
7: Ràdio Arenys.
11: A primera plana. Amb en Joan Soler.

0: Bé, abans de tot, bon dia, perquè hem començat de seguida com aquí, pim-pam-pum, i avui en els comandaments en tinc l'Eric Morales, en Juanjo Almanza, en Joan Fabrà, Àlex Acero, Jordi.
1: Quin tema parlem avui?
0: Senegosa i Tomàs Salazar.
2: Hòstia, tanta gent i només en parlava un? Carai, la gent de bon dia.
3: Sí, perquè el Juanjo havia demanat.
4: El
3: Juanjo,
4: perdó.
2: Què fa l'oposició?
5: No, però ell ha fet dues tres intervencions.
0: Sí.
3: Ha esperat que tu diguessis.
5: No,
3: que
5: tu diguessis.
2: Que agafés aire. Ha esperat que agafés aire.
5: Però jo et pregunto...
3: Escolta, Jordi.
2: És l'oposició del govern, actualment.
5: Jo pensava que era de Junts.
2: No, és l'oposició del PP. El Partit Popular.
0: Això és un galimaties.
5: Però si he defensat de l'alcaldia...
0: Jordi!
5: Jo penso com a mèrit.
0: Jordi, sisplau.
5: Què anem?
0: Què creus, que estem com l'altre dia a la nit... Els hi haig de dir el Ràdio Arenys. Em vaig passar més de dues hores escoltant, bueno, llegint els missatges que es anaven enviant un a l'altre. Més de dues hores. Allà sentat a casa, a la botiga sentat, i més de dues hores, ara un... Ara l'altre contestava, ara l'altre s'hi posava, l'altre contestava, l'altre s'hi posava... Bueno, dic, bueno, ja no ho sé. Va haver-hi un que va dir, potser que guardem alguna cosa per dissabte. O sigui que, bueno, va ser... I avui estem allà mateix, eh? Dient això, dient allò, no hi ha manera de que segons qui pari per poder continuar tots.
5: És que si no ens divertim, per què venim?
0: No, és que de fet és...
2: Bueno, però divertim-nos tots.
0: És més que divertit.
2: Topa a mi.
3: És com una bona
6: idea. Deixa'm dir una cosa, que tenim un... En Juanjo està a l'oposició, a l'Ajuntament, i sí que és veritat que ells fiscalitzen, eh? I aquesta és la paraula,
7: plens,
6: Juanjo.
7: Sí.
6: Ells fiscalitzen, eh? I sí que és veritat que he explicat una cosa, que si una cosa positiva, que l'Ajuntament, a la final, ha aconseguit els diners per fer aquesta obra, que s'acabi aquesta obra davant de casa teva, del mur i la tuberia, doncs és una bona
7: sí,
6: notícia.
7: Sí, pels veïns, una bona notícia, sí.
6: Pels veïns, però clar, el problema és que sí que... En Juanjo Puig ja ho ha escoltat avui, i sí que és una cosa que surt de manera reiterativa, als plens, amb els plecs i preguntes, la queixa de cada partit polític que els arriba per gent del seu costat, els simpatitzen, el mal estat que estan diversos carrers d'Arenys, com el tema de la recollida, encara és un tema retractiu, segueix sortint en cada ple. Jo tinc la desgràcia o la sort que aguanto el ple fins al final, l'escolto, sobretot per explicar si preguntes.
7: Té valor,
6: que una mica, s'ha de tenir valor. Que és una mica la situació d'Arenys contestar, i sí que és un tema que surt de manera reiterativa, és la queixa de veïns de tots els sectors, sí, dels partits polítics, el mal estat, però en general, jo estic afegit a un grup de Canet i és pitjor. La situació de Canet, us puc dir aquí ara, és pitjor que Arenys.
3: Jo l'altre dia vaig sentir el Jordi Simó per la ràdio de bon matí aquí a Ràdio Arenys.
6: Pobre noi.
3: Va dir, havia tingut 430 entrevistes. Més 30, no sé de per què. És a dir, que de reunions, mira que n'han tingut de reunions amb el veïnat, I realment hem de reconèixer, vull dir que s'ha intentat, vull dir, s'ha anat modificant, que alguna vegada també s'ha criticat que si això són calés, que vull dir que realment, però s'ha anat modificant, doncs és a mesura que la gent també ha anat veient com anava la situació, i escolta, i si això ho haguéssim fet d'aquesta manera o fessin d'aquesta altra, però volguem dir que realment la gent també hem de dir-ho, Hi ha gent que és anàrquica.
5: Sí, escolta,
3: hi ha gent, vull dir que...
5: Tu has estat mai a Rússia?
3: No.
5: A Rússia, no,
3: a Polònia,
5: a Rússia,
3: però a Rússia no.
5: En els ajuntaments, amb aquella llengua tan estrambòtica que tenen, hi ha un cartell que porta, en petit, però hi és, que porta. Quan hi ha un problema que no es vol solucionar, es parla, es reuneix, es parla, es reuneix, es parla, es reuneix. Quan un problema es vol solucionar, es soluciona.
3: A mi em va agradar el Jordi Simó, vull dir que realment... Jo, vull dir, el vaig sentir una estona, el vaig sentir i vaig pensar, noi, tens tota la raó, Realment, vull dir, estem intentant fer-ho de la millor manera possible. Vull dir, clar, de seguida, vull dir, segons qui dirà, ostres, més diners, doncs es vull dir invertits.
5: Quan hem tardat, diners, Joan?
3: Però hi ha gent, la gent que no vol fer les coses, que n'hi ha molt, que n'hi ha un tant per cent, que la gent no vol fer-ho.
5: No, l'Ajuntament parlo
3: jo. I aquella gent que diu, jo no reciclo. I ho sabem, i gent del poble, no gent que ha vingut de fora, gent del poble, escolta, jo pago uns impostos i s'ha acabat, i si no els agrada bé, si no també. Vull dir, què millor? Què voldríem? Sortir tots al carrer i veiéssim un carrer, un poble net, com Déu mana, no? Uh-huh. Però hi ha gent, doncs, que malauradament...
6: Jordi Simó s'ha de dir des d'aquí.
3: Jordi Simó, vull dir, ho està pencant, com a,
6: des del punt de vista tècnic...
3: Vull dir que alerta, s'ho ha currat,
6: aquí, a micro tancat, també ha sortit aquesta frase famosa: els polítics marxareu, però els tècnics ens quedem, no? Mm. I realment, a vegades, d'aquella àrea, és la persona que domina, i el polític donarà una ordre política, però l'ordre tècnica és ell, que és l'especialista. I s'ha de dir, en Jordi Simó, que és una persona que, xapó, ha donat la cara quan sí, ha hagut problemes. Diumenges a la nit ha estat a reunions a casa amb veïns, en detriment de la seva vida personal. Vale? Per tant, és d'aquelles persones, porta uns 20 anys a l'Ajuntament, que amb el tema del medi ambient, ell és molt... A veure si m'enteneu la paraula, molt talibà, és molt dur. Vol dir, pot portar-ho al peu de la lletra, no? Això a vegades t'hi comporta problemes per a la ciutadania, perquè hi ha gent que no veu clar. Ell és molt pedagògic a les reunions, i he assistit a dues, doncs, que en tocava i una altra que vaig anar-hi. I jo llenço tiro una llança a favor d'ell. Però el problema és que dius tu, Joan, mani qui mani, faci qui ho faci, el model que sigui, si una persona no vol fer-ho, no es farà. Hi ha sectors del poble, per exemple, el casc antic, fa més de 12 anys que ho fem, i no hi ha hagut cap problema. Sols ha canviat els pujols, ara per les bosses d'abans. Però en Jordi Simó també ho ha dit aquí a la ràdio, que si una persona no baixa el bujol i baixa la bossa el dia que toca, quan toca, no passa res. No passa res. També és conscient dels problemes que estan portant les famoses polseres, que no tiren. Ara, a més, amb una temporització que no vaig acabar d'entendre l'altre dia. Els pobres, jo compadeixo els pobres treballadors, que ara cada dos minuts han de pujar el cotxe per carregar, per baixar, que no sé què, si m'explico malament el Juanjo, que és tan complicat que ni l'alcalde pobre sabia explicar-ho. I l'alcalde mateix va dir, surrealisme pur, que l'APP no li funciona, que li diu que ell no fa bé la basura. O sigui, imagina quin APP tenim, quin programa té l'empresa Acciona, que no funciona ni a la gent que són els que han demanat que funcioni. O sigui, és un problema gros. I, a més, afegint, Joan, que hi ha gent que no farà bé la basura perquè no li dona la gana. No li dona la gana, sí. Aquest és un problema. Mani qui mani, perquè abans també li van dir la culpa que l'anterior regidor, alcaldessa... No, mira, ara també hi ha problemes. Entrarà un altre i hi haurà problemes. Per què? Perquè el senyor Juanito, el senyor Pepito, el senyor qui vulguis...
3: No, és que va nomenar fins i tot, vull dir, Carenys, amb tot el costilló que jo dic, a la part alta, la gent que anava a llançar-hi coses, vull dir, això s'ha acabat, la gent que venia de Canet, de Sant Iscle, d'Arenys de Munt, que baixava, diu, doncs, de 3 a 4 tonelades diàries han deixat de passar per aquí. Això és molt, això, eh?
6: El camió, que realment, Juanjo ha denunciat més d'una vegada, el camió segueix passant a mig matí, i recull...
1: Sí, a primera hora, sí.
6: Recull camió sencer per això, de coses que no toquen.
3: Gent, hem de dir-ho, la gent és marralla.
5: No sé.
0: Això, una de les coses que perjudica perquè és així, és el de això de que tu hagis de treure les deixalles que ells et diuen. O sigui que, a vegades, abans, haver-hi contenidors, per dir-ho d'una manera, pues tu, ostres, la bossa quasi bé la tinc plena. Tancaves, anaves allà, li llançaves i ja estava. Ara no. Ara, no, ja a casa ja no espero que s'ompli, sinó que avui toca això. Ostres, no, o sigui, quasi bé no tinc res. Bueno, és igual, perquè demà llavors no toca i ho tindré ple. I jo has de llançar-ho.
3: I què?
0: M'entens?
5: Gasta més plàstic.
0: Sí, senyor. Gasta més plàstic. Més plàstic. Això, una. Gasta més plàstic. Això, una.
5: No.
0: I segona, que...
5: Sembla una tonteria, eh?
0: Avui...
5: Però 17.000 persones...
0: Això de que hagis de fer-ho...
5: Que tu has de tirar, perquè no d'allò...
1: Sí, sí, a vegades inconscientment...
5: La
1: mandolina... Tens una ampolla d'aigua i dius...
5: A mi el que em sorprèn...
1: Avui la gasto perquè avui és el dia que toca. Inconscientment ho fas.
5: Sí. A mi em sorprèn una cosa. Tu has dit un nom, Acciona.
6: Jo.
5: Tu has dit Acciona. Acciona és una companyia important. Se suposa que quan tu vas a comprar una cosa amb una companyia important, aquesta persona, aquests venen un producte que està provat, per dir-ho així. O sigui, algú ha vingut aquí d'anys d'Acciona i ha vingut a vendre el producte, perquè com Acciona hi deu haver-hi altres, perquè Mataró no ho fa pas Acciona, per dir-ho així, entens? I que sàpiga jo, eh? I llavors, qui és d'aquí que se suposa que hi entén o s'ha documentat o s'ha, diguéssim, d'una forma o altra, capacitat per poder fiscalitzar l'oferta d'una companyia com Acciona? O hem anat a la confiança d'aquesta companyia amb un contracte obert, sense cap tipus de penalització, sense cap tipus d'obligació, ni cap tipus de prova...
0: No. Aquí hi ha penalització i obligació.
5: De què?
0: Penalització que no pots trencar la contracte. Si trenques la contracte, tens una penalització per l'empresa.
5: I l'empresa... Però qui trenca el contracte?
0: Ara t'ho imagina't, pues, que...
5: L'Ajuntament o l'Acciona?
0: L'Ajuntament trenca la contracte, ha d'indemnitzar l'empresa.
5: Però no m'has entès, Josep. Jo he dit al revés. Jo he dit, tu ets el que compres. L'Ajuntament, els reiencs som els que comprem.
0: Sí.
5: I ha d'haver-hi algú que sàpiga comprar això. I si no, s'ha de documentar. Entens? Però, jo he vengut un producte...
1: Acciona està fent el que l'Ajuntament li diu.
6: Li diu, sí. El contracte li va dir això.
1: Sí, Acciona no està fent malament la seva feina.
5: Jo no ho dic.
1: Sí que hi ha empreses, que hem tingut moltes empreses de recollida de brosses de residus que ho han fet malament, però en aquest cas Acciona està fent el que li diu. El problema és que estem fent en 4 mesos molts canvis. Primer deixàvem la bossa abans de començar el plec a terra, després amb el cubell, després amb penjadors, ara amb banquitos o com es digui, amb fustes.
6: I la nova última,
1: són les ecoïlles, que són contenidors fixes. És a dir, que això amb el porta-porta no té res a veure.
6: Estem tornant al model antic.
0: Sí,
1: perquè en 4 mesos, tot això en 4 mesos.
6: Ressona, i és veritat, tu estàs dient entre línies, perquè tu suposo que saps més coses, però ressona que acabaran posant contenidors d'aquests individuals a la part alta i aniran baixant.
1: Si han posat 2 o 3, ja estan fent els veïns es queixaran perquè voldran un.
6: Sí, diguem-ho, pugeu Duedes Montserrat davant de Correus, davant d'on hi ha...
1: Pineda.
6: Hi ha. L'oferta és àmplia. Hi ha el que no vol fer res o deixa terra, una. Hi ha fotos a les xarxes. Hi ha el que penja l'arbolito, hi ha el que deixa el banquito, i perquè estan dient la gent així, i ara hi ha l'oferta nova d'aquesta setmana, el que diu el de la granilla. Hi ha un contenidor com aquells que estan aquí, que es van movent, que són obres dues comportes, que no diu el que has de tirar, no marca si fracció plàstic o fracció vidre, m'ho estic inventant, o fracció paper. No, i a més, la gran novetat que la gent riu. Les instruccions són en anglès i en italià. No hi ha ni català ni castellà. Doncs aneu, hi ha fotos penjades a les xarxes i són superdivet. És a dir, en Juanjo està dient, l'oferta és molt àmplia, en 4 mesos estem fent canvis...
2: Aprens idiomes mentre gens a la mesura.
6: Aprens idiomes, sí, clar. És 2x1, no? És com, com deia en Jordi, al final a dalt s'intra piscina.
2: És que se'n part tot, eh?
6: No, però,
1: sí, però hem de tenir clar
6: quin model es vol. Perquè si es vol tornar al model antic, que és una manera civilina, el que estan fent ara, és que és una prova... La resposta de l'alcalde d'aquesta casa un dia entre setmana al programa d'en José Americano. És per carrers estrets, precisament al carrer Uedes. No és un carrer estrets, ni a l'alçada de Montserrat ni a l'alçada de Barcelona. I tu, Juanjo, vius per allà i ho saps.
5: Puc dir una cosa?
6: Sí.
5: Alemanya, que té 90 milions de persones, tota Alemanya té el mateix sistema de recollida d'escombraries. O sigui, ja ho hem creat uns cervells pensants, han pensat com fer-ho, han buscat totes les alternatives possibles que podien haver-hi de regularitats, han anat creats apartats, si passa això, farem això, si passa això, farem això. Déu em ve creat...
2: Però parles d'Alemanya ara o parles d'Alemanya de fa uns anys?
4: Ho dic perquè tot aquest tema de recollida de la brossa...
5: Sí, tens veritat, això.
4: Ve de Brussel·les.
5: Sí. Vale? Sí, però Brussel·les és molt pervers, eh? Brussel·les diu... s'ha de reciclar, i prou. No diu com s'ha de reciclar. Que lo raonable seria que Brussel·les es digués tota Europa, que per això serveix d'anar plegats, perquè hem de pagar, si, no sé, tots els pobles hem d'anar pagant amb uns tècnics que pensin i que reuneixin. I que... No, vull dir, fem-ho. Que uns que ho pensin bé... Sí, Europa, Brussel·les...
4: Però això és eficiència.
5: Clar.
4: I ells van per una altra banda. Van per mantenir un sistema burocratitzat que faci l'apariència.
5: Àlex,
4: no van a buscar l'eficiència. Mai.
5: Mai.
4: Això...
5: Van a buscar la comissió.
4: No escoltis el que diuen. Escolta el que fan. Exacte. I llavors, veuràs la lògica, no van a buscar l'eficiència. Ah. Igual, moltes vegades, que l'Ajuntament. O sigui... jo les he tingudes amb alguns funcionaris de l'Ajuntament, precisament pels procediments. Abans que parlàveu del paper, jo he viscut una... Jo no sé com funciona ara, però he viscut una situació...
6: Una
4: situació realment pintoresca, no? És a dir, se li demanaven als ciutadans que fessin les instàncies en certificat digital, que enviessin en digital, vale, per internet, perquè tal, més modern, més ràpid, més...
6: Més segur.
4: Saps el que feien, tu? Imprimien en paper la instància, la imprimien en paper i la ficaven en un casillero, en unes guixetes que hi havia, deixaven la instància de paper. Val? Diu, hòstia, quina tonteria, fer-me-la enviar digital per després imprimir-la i fotre-la en el casillero.
5: L'imprimia l'Ajuntament.
4: Tres collons, sí. L'Ajuntament se la imprimia. És que la diferència... És important el fet d'imprimir-la, perquè a l'imprimir-la el que feien és que la posaven en el... semblava que això era per a la regidoria de Medi Ambient o per a la regidoria de no sé què. A vegades no estava clar. Llavors la rebia al cap d'uns dies el regidor del departament que l'havien posat la... i deia, no, això no és per mi. La tornava. Llavors havien de buscar a veure quin podia ser el... Quan...
1: I passava un mes.
4: I passava un mes amb la distància donant voltes per la vila. Quan si tu la tens digital i tens dubtes, l'envies a totes les regidories que creguis oportunes i tothom rep una còpia i el que li correspongui que actuï, no? Vull dir, resulta que posem sistemes com la certificació digital per ser més eficients i resulta que no, el sistema es resiste,
6: sí,
4: i hem de fer-ho de la pitjor manera possible. No orientat al servei al ciutadà, sinó orientat a mantenir la burocràcia. I Brussel·les passa igual.
5: Jo vinc a dir... Jo vinc a dir...
4: Que ja s'acaba.
5: Per què hi ha tanta gent que vol inventar coses?
4: Juanjo, gràcies. Jordi, gràcies. Joan, gràcies.
1: A reveure.
6: Bon dia, pensem que aquest cap de setmana tenim l'Arenys en flor.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord en la vuitena de jornada de negociacions aquest divendres, que ha durat tot el dia. Per la seva banda, CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fonts sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. Anem ara a Rodalies, on hi ha una incidència a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat això si transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I per la seva banda, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya durant el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de convois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Ara mateix, un nou producte per a eliminar pintades s'ha introduït en els últims mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de pintades eliminades. Seguim ara parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones i han intervingut 10 patinets en el marc del dispositiu extraordinari contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, que s'ha dut a terme aquest divendres. La policia ha identificat un total de 161 persones amb 357 antecedents i ha inspeccionat 3 establiments. A més, s'han interposat 7 denúncies per possessió de drogues. I d'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 1 milió d'euros per a millorar la xarxa d'aigua potable del Topograpo, integrada pels municipis de Gratallops, Torroja del Priorat, Poboleda i Porrera, tots ells a la comarca del Priorat. Aquesta setmana el projecte s'ha tret a informació pública i, segons han confirmat fonts de l'ACA a l'ACN, aquest projecte permetrà actualitzar les infraestructures que fa dècades que estan en funcionament i presenten mancances en l'estat de la xarxa i el tractament de l'aigua. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
9: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
10: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
9: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
10: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
9: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
10: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
9: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
10: Info i reserves al 93 131 11 00.
9: Visiteu www.elportinyol.com.
11: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
12: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
11: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
12: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
13: Marta.
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
15: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
16: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
17: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
11: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
17: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
18: Descobreix els nous serveis de Maresmauto. Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
19: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
18: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
19: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
18: Som a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
19: Maresma Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
20: Moonbikes a Arenys de Munt.
21: La teva botiga de bicicletes de referència.
20: Treballem amb les millors marques.
21: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
20: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
21: Finançament a 24 mesos.
20: Moonbikes.
21: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
20: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
21: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
22: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
23: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
22: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
24: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
25: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
26: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Molt bon dia i bona hora, una setmana més. Aquí estem, els de temps era temps. Estem, i el Pau, allà fora? Sí? Doncs estem a l'imprescindible, a l'únic, al meravellós, al més guapo del món, el que se'ns n'anirà uns dies. Bueno, el mes d'agost no tindrem programa, perquè no tindrem Mèric. Per tant, no tindrem programa. Se'n va a Mèxic. Jo me n'aniria amb ell, Però, bueno, me'n voy a quedar. Allà el tenim. És que, a més, és tan riell, és tan maco. És que me'l menjaria, t'ho juro. Tenim en Pau, també, allà fora, sí, fent la seva feina tot formalet. Tenim en Joan Cintes.
1: Bon dia a tothom.
0: Tan guapo, com sempre, amb aquesta camisa tan xula que porta. És que sempre portes camises xules.
1: Bueno, perquè jo sóc molt xulo.
0: Más xulo que un ocho. Tenim aquí fora, ara entra la Charín, que com que sempre va, que sembla el Correcaminos, segurament que ja ha fet mil coses, Ja deu haver anat a comprar
2: a tot arreu.
1: I haver amb el cubat a la mà.
0: Sí.
2: No sé si alguna vegada he tomat un cubat.
0: I no tens calor amb aquesta jaqueta? La calor que fa?
2: Escolta, amb aquesta jaqueta porta sota un ventilador.
0: Ah, vale. No he dicho nada. Guapíssima.
2: Bon dia a tothom, guapos i guapes.
0: Molt bé.
2: És que està esperant perquè el noi de baix em diu: Charín, no puixis caminant, que vas molt acalorada. Diu que l'ascensor te l'arreglo. Te l'arreglo, però no ha tingut arreglo, perquè aquí està l'ascensor. Sí. I al final he subit a pie, perquè dic, escolta'm...
0: No,
2: que...
0: hasta el segon pots pujar.
2: No, ara no.
0: Ara ja no?
2: Ara no va ni al tercer ni al segon ni al primer.
0: He pujat fins a baix.
2: Tu has pujat. Pues ara...

0: jove vull ser com ella. De veritat, perquè és un supercrac a tots els nivells.
1: Mare meva, que bé que comencem el dia avui, que bé que comencem.
0: És un supercrac, i això, si Déu vol, d'aquí 15 dies, o sigui, d'avui en 15, aquest ja. Dissabte que ve, no l'altre, ho podrem comprovar.
1: A veure si és veritat.
0: El correu que s'ha pagat, que jo només bueno. De llegir-ho, m'agoto, de veritat, eh?
1: Bueno, s'han pegat.
0: Que t'ha quedat què?
1: Que diu que el correu...
0: Ah, que se m'ha pegat?
1: No! Que ha sigut cosa de dos.
2: Sí? Això bueno. el dinar, sí.
1: Bueno, el dinar, la festa, els cantants, sí, clar, el Cristian...
0: No de dos, no de, dos de més de 150, perquè clar. Si no hi ha públic no funciona. Per tant, però jo estic parlant de tu. No parlo de ningú més en aquests moments.
1: La veritat que ho faig amb molt de gust,
0: ja ho sé, ja.
1: Però que això és l'últim any que ho faig, i ja s'ha acabat. Perquè
0: jo havia... ja fa molt temps ara... que vaig dir que era
1: sí,
0: l'últim
1: sí,
0: any.
1: Sí, sí, sí, però bueno, perquè ara mateix havia quedat en 5 persones, i bueno, he estat esperant, he baixat fins a l'estació perquè venien en tren, no han vingut, i bueno, un rotllo
0: és
1: patatero.
0: Que més, i, és que de
1: bueno,
0: més.
1: Perquè, clar, tenien que vindre ja aquesta setmana, el dia 3, és el dimecres, sí. Clar, és l'últim dia per recollir els tiquets sí. Del dinar i de la festa. I, clar, aquesta gent venia avui pues, per viure això
2: de l'Arenys
1: en flors. I em van dir, Charín, pues mira, arribarem a les 9:15 o així ens arribarem. I la Charín, pues allà a l'estació, 9:15, 9:30, 10:15, i al final truco, dic, és que se'ns ha escapat el tren, ja es veurem. No sé si es veurem o no es veurem, o què, però bueno, ja està fet.
0: Molt bé. No? I sí, ja està. Que cada qual muere a su modo, eh?
1: Pues sí.
0: Y hay gente pa todo. I la Rosa Montner... Perquè intentarem entre tots passar-ho i ho aconseguirem
2: molt bé. Sí.
0: Llavors, evidentment, pujant la riera a aquesta hora, el primer que et trobes, així que vas caminant... Mira, porto la ràdio, Porto la ràdio. A Lluís Collet. A Lluís Collet, sí. Que li posarem per la Rosalía, malamente.

0: Ara posarem per l'altre, pel Joan del carrer Sant Josep o pel Josep del carrer Sant Joan. Aviam si el collet un dia m'ho aclareix.
1: Bueno, tanto monta, monta cargo.
0: És igual, és igual.
1: Mismo.
0: Tant se val.
1: Tots els nombres són santos.
0: Posarem a la Mònica Naranjo, que per cert l'altre dia va sortir i porta una melena...
1: Sí?
0: Blanca, blanca, blanca, però no és ni el blanc de canes. Diu que té el 100% de canes. Però porta un producte... Vaig trucar a la seva perruquera per preguntar-li.
1: Molt bé.
0: Perquè una cosa increïble, una melena tan no? llarga, un color tan perfecte, i em deia, i em va dir, em va explicar el que li feien, el que passa és que ara no me n'en recordo, cosa estranya, no? Però li vaig dir, dic, escolta'm, què li heu fet? Diu, té el 100% de cabell blanc. Diu, i no li posem ni pigment ni res, li posem només el...
1: El xampú va dir, o el que
0: sigui. No, el que em va dir, no sé el que és. Però la veritat és que portava un cabell, clar, teniu en compte, oients, sisplau, bonics, que jo he viscut pels pèls tota la vida. Llavors és el que més em crida l'atenció. Però veritablement la melena aquella és que jo no ho havia vist mai. De veritat, em va encantar. Em va encantar. També m'agrada ella, la veritat. Quan més l'escolto, m'agrada.
1: Pues a lo millor era una perruca.
0: No, és això que... Sí, que te digo que hable con su peluquera, que la llamé.
1: És veritat.
0: O sigui que... Perquè ella viu, volta molt, no, evidentment, però té una casa aquí al Supermeresme. I balla veneres a la perruqueria que treballa la meva amiga. Bé, ara escoltarem, doncs, per la Mònica Naranjo, de Sátame. Pel Joan o pel Josep, és igual. Tenim una trucada. Molt bé. Doncs bon dia i bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
2: Hola. Bon dia.
0: Hola, bon preciosa. Dia. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.
2: Okay. Ja hi som. Ja
0: ets un artista. De ja tota manera...
2: Ara, gràcies de què?
0: De què? Holy, nena.
3: De la Mafalda.
0: De la Mafalda. De tot el que fas. És que ets un artista. Sort.
2: És que és la Mafalda, que és una monada, la Mafalda. No, sí.
0: Mira, jo... El meu fill era molt aficionat a la Mafalda, també, no? I tinc a casa una caixa, no, una capsa, no sé si es diu caixa o capsa, és igual, aquesta és d'alumini, plena de llibrets d'aventures de la Mafalda. Potser n'hi ha 5 o 6. O sigui, és una joia, allò.
2: Eterna. L'hem fet eterna. Eterna, molt bé, perfecte. Doncs sí, per què no? Aleshores, per això jo em vaig quedar parada que li agradés el cava també a la Mafalda, perquè... Escolta'm, jo ja sé que fa uns lletreros preciosos, eh?
3: Li agrada tot.
0: No, ja.
2: Escolta, la Mafalda a la Txarina me li va fer una, així, amb unes lletres de color.
0: Sí.
2: I el que li va dir a la Txarina, allò era una monada.
0: Ah, sí, i li va fer la Mafalda.
1: Clar.
0: El que passa que és la Mafalda, alias la Glòria de... La Glòria Gloriosa.
2: No. Que va.
0: Ets un artista, de veritat, carinyo.
2: A veure, perdona, canviant de conversa. Jo he escoltat, quan he obert, que et volies menjar l'Eric. Perdona.
0: Ai, sí.
2: No te'l mengis, l'Eric. No.
1: Ai, que mona.
2: No. Ara vas a veure, eh?
1: Ho has posat en el grup? Ho has posat en el grup, això, o no? El que et volia menjar l'Eric, és que no ho...
0: No ho he dit ara.
1: Ah, ho has dit.
0: Que me'l menjaria. Aquesta maca me'l menjaria.
2: Me'l menjaria, dic, home, Rosa, com que no, reina.
0: No, home, la seva àvia em podria matar.
2: Ah, exactament.
0: No, però la veritat...
2: La iaia, suposo, eh? Els que no són la iaia...
0: Avui...
2: Cuidadín, eh?
0: Avui porta una samarreta del Barça.
2: Oh,
0: a més,
2: que no ho veig, però vaig fer alguna foto.
0: És que de veritat, sí, després ens farem la foto. Però és que de més, i ell surt per descomptat, però és que de més, quan hi he arribat, és que em rep amb una alegria i m'abraça. És que és tan dolç. Que la veritat, és que per menjar-se'l, que vols que et digui?
2: Reversible.
0: Sí, totalment. És un amor, de veritat. Mira, en aquesta vida hi ha de tot.
2: No tinc el gust de conèixer-lo personalment, però estic seguríssima, vaja. Per les fotos així guapes...
0: Perdona, ara ens acaba d'entrar el Juanito, que és una altra joia, no una perla, no. Un diamant de l'emissora. Eh? O sigui que és que... tenim la Marina també, molt mona, però tenim dos tècnics que són... Bueno, el Juanito no és tècnic, el Juanito és un totterreny perquè fa de tot. És increïble. També és dels que l'agafaria i me l'emportaria. No? També me'l menjaria, però hi sortiria perdent. Me l'emportaria. Els dos me'ls emportaria a casa meva.
1: No, aquí...
2: No cabries amb tanta gent que voldries emportar a casa teva.
0: Sí, però aquests dos, amb els problemes que tingueu amb el telèfon, amb l'ordinador i tot això, tu saps lo bé que em vindrien?
2: Ja veus.
1: Bueno, deixa'm dir una cosa.
0: Sí, carinyo.
1: Ara tenim que dir... El Juanito és que ve molt per aquí, per la ràdio, perquè sap que heredarà l'emissora.
0: Ah, això sí.
1: I llavors es diu, pues tinc que anar-hi allà. Això li deia jo a la meva filla, dir, escolta'm, que heredaràs el col·legit o què? Perquè tot el dia ja ficada.
0: Sí.
1: I el Juanito és d'aquests. Juanito, guapo. Digues bon dia, Juanito, que ens sentim la veu.
3: Bon dia, guapos.
0: Digue'm tu també.
3: Bon dia també a tots.
0: Molt bé. Són... Aviam, dils i perles, amb la cançó de la Rosalia no queda bé. Per això he dit que són brillants. Són diamants.
2: Bueno. I llavors, una altra cosa, a veure, Txarín, jo també he escoltat que portes una jaqueta que té un ventilador per dintre.
0: Sí.
2: Després em passes on te la compres.
4: El Lidl.
2: Perquè aleshores...
0: No, és el vestit del Lidl.
1: Ah, escolta'm, Glòria, única.
2: Passa'm on te la compres, que que la necessitaré ja mateix.
1: Mira, la jaqueta té un secret. Porto avui un vestit que em vaig trobar l'altre dia, perquè jo em compro la roba i en vez d'estrenar-la la guardo. Quan fa molt de temps i no l'estreno. I l'altre dia tinc al garatge, tinc capses de roba i vaig començar a remenar i que tinc aquí, que tinc. Va sortir un vestit que ara li deia a la Rosa, mira a veure, perquè ella és molt amiga d'aquest senyor Google, i dic, mira a veure quan va obrir el Lidl. Perquè aquest vestit que porto avui me'l vaig comprar quan va obrir el Lidl, que estava en vermell i en negre. I jo me'l vaig comprar en negre. Estava en l'etiqueta i posava Lidl. Em va costar, jo què sé, molt poc. Jo no sé, bueno, no sé si eren euros o pesetes, no ho sé. Mira, no m'he fixat en l'etiqueta. Bueno, i me l'he posat, però sense mangas. I llavors m'he posat una jaqueteta que tinc d'aquestes fresquetes per sobre. Per això he dit que portava refrigerado, però era per el vestit, perquè sense mangas, així entrades, i ja no m'agrada. És cosa del temps que vaig néixer, saps? Que no m'agrada ensenyar molt els braços. O sigui que això té l'explicació. Val, guapíssima?
2: Vaja, doncs molt bé. Jo que et dic, si és que porta així, doncs que Maria on se l'ha comprat, que
1: sí,
2: m'apunto.
1: Perquè fa molta calor avui.
2: La jaqueteta no és... A veure, la jaqueteta, Txarín, no és només per tapar, perquè complementa el vestit que portes i ja està. Queda mono, una jaqueteta sobre de... Això és un complement. No. I, vamos, pues segur, no, res a veure-la, que no es pot ensenyar ni res, no?
1: Pues
2: és un
1: mira,
2: complement.
1: El 25...
2: Com un bosto.
0: 7 anys.
1: 7 anys. Bueno, pues fa 7 anys. Fa
2: 7 anys. Pues el que guarda sempre té.
1: El juliol. Em pensava que feia més. No. Així no eren euros. Pues, bueno, el vaig rentar...
0: No pot ser que siguin 7 anys.
1: No, té que ser
0: no
1: més tard.
0: No pot ser perquè...
1: 7 anys, Serà 17 anys.
0: Aquí posa... No, no. Aquí posa 25 de juliol del 2019.
1: No.
0: Però no pot ser perquè el Lidl estava abans que el Mercadona.
1: I
0: el Mercadona va obrir el novembre del 2013.
1: No,
0: o sigui
1: no,
0: que...
1: No pot ser tan poc temps.
0: No, el Mercadona es va morir l'Antonio el dia 21 d'octubre i el 2 de novembre, perquè l'1 és a festa, obrien el Mercadona. I el Lidl ja feia anys que hi era.
1: No pot ser tan pocs anys, no pot ser.
0: No, fa més anys.
1: Jo crec que almenys fa 20 anys, fíjate. Sí. O 18 anys.
2: Té un mèrit, el vestit. Sí.
1: Bueno, però no vegis si ho vaig rentar a mà i no vegis el que va treure, eh?
0: De color.
1: De color. Sí, de color, de brut. Bueno, brut està molt
0: negre.
1: De color, i és negre. Bueno, pues ja està dit tot, ja està explicat.
0: Molt bé.
1: El ventilador. Però bueno, també que la mona, perquè la jaqueteta és blanca d'aquesta de punta.
2: Ah, clar, complement.
0: T'enviaré una cosa, Glòria. T'enviaré una cosa, ja t'ho explicaré. Perquè vegis l'útil que pot ser si les coses del progrés es fan servir per bé.
2: Es fan servir bé.
0: De veritat, sí, perquè ja t'ho enviaré i t'ho explicaré. Vale?
2: No, ja ho tinc molt clar, ja ho tinc molt clar. Que tots els avanços són estupendos, però fet servir...
0: Home, clar. Bé. Sí, no? Home,
2: aleshores,
0: sí.
2: Hi ha meravelles.
0: El Premi Nobel es va instituir perquè el Nobel... no es va arrepentir, va intentar compensar haver inventat la pólvora, perquè ell no la va inventar per matar gent, precisament.
2: Lògicament.
0: O sigui que...
2: Passar, que no va en aquest sentit i tant.
0: Però...
2: És com tot.
0: És que... la nitro i la glicerina, pues ja veus tu el que lien, no?
2: Pues ja veus. Bueno, és que no volia això. Olia els que el fan servir. El fan mal servir, i el fer-ho mal servir passa el que passa.
0: No, però hi han coses que veritablement penses, com és possible que hi hagi gent que pugui ser feliç? Mira, ara parlaré de mi, cosa que sol fer bastant sovint, em sembla, però he pujat la riera. A la cantonada m'he trucat amb un nano, un veí, que té 22 anys, que ara no els té, serà el novembre. Dia 28 de desembre, no el novembre. És un nano encantador. És el fill dels Mossos d'Esquadra que viuen a la meva escala. Li diem el Matamala, però és que té un altre... Em sembla que es diu González o López, però clar, com que pues, Matamala és menys... menys corrent, doncs li diem el Matamala. Bueno, tenen dos nanos molt macos, tots dos. El petit és la persona més educada i més correcta que m'he tirat a la cara. I el gran és un cachondo. Només et diré que l'altre dia obro la porta, jo estava amb una veïna i entrava ell, i li dic, mira, dic, ara entra el més guapo de l'escala. I em contesta, i el més jove i el més guapo de l'escala, i em contesta, tampoc tinc gaire competència, perquè clar, tots som vells. Però m'ho va contestar així espontàniament. Però clar, ja li he dit, d'on vens tan guapo? I ja m'estan parlant, però una cosa agradable. Tira't una miqueta més amunt. N'hi havia un que anava amb una taula d'aquestes de surf, i que jo no el conec de res. I li he dit, dic, avui... podrà reposar, perquè la mare està molt, molt calmada, no donaràs gaire salts.
2: Vale.
0: M'he trobat amb una altra. Hola, preciosa, bon dia a l'altra. On va la dona més bonica d'Arenys? Jo, és que vaig... Pujo la riera, no em paro mai, però pujo la riera així, Llavors, no entenc les guerres, ni entenc la falta d'afecció. Precisament, després posarem la cançó perquè la Maria Antònia està amb una associació, amb una agrupació, no sé què, a part d'estar també amb el Pasqual Maragall, està amb la gent gran. I en tantes barbaritats que es fan amb gent gran. Tantes.
2: I tantes.
0: Tu creus que és normal? Jo tinc una amiga que té 83 anys, que està que no es pot moure. De veritat, no pot sortir al carrer si no va acompanyada per estar sola. L'altre dia van al metge i la van derivar a la clínica del dolor. Ja t'avisarem. Avisen en el seu fill. Quan t'has d'avisar-la amb ella, avisen en el fill. I l'altre dia el truca el fill i li diu, mare, diu, estàs asseguda? Diu, sí. Diu, doncs no t'aixequis. Diu, ja m'han donat la data perquè vagis a la clínica del dolor. El 22 de novembre.
2: Sí. Ja ho sabem que és el que tenim, això.
0: I dius, ostres...
2: Perquè davant de la salut no hauria de ser.
0: Evidentment.
2: Però, anem per aquest tema, ens anem a l'ensenyament, a l'educació...
0: Estan esperant que ens morim. Que tremendo, vivim tremendo. Masses anys, perquè aquesta dona, ja et dic, té 82 anys, té un any més que jo, però està supervaldada, pobreta meva. Però bueno, el 22 de novembre, si encara està viva, pues... això.
2: Ai,
0: però bueno, és igual, afortunadament al món hi ha una glòria que fa com un núvol blanc.
2: Unes tonelades de glòria.
0: Un núvol blanc que ho agafa tot.
2: Unes tonelades de glòria.
0: Sí, senyora.
2: Però la glòria no només de nom, hi ha gent que és una glòria. Com
0: tu ets gloriosa.
2: Com el programa Temps era Temps, com tots. Sou tots una glòria.
0: Gràcies. Som perquè ens ho has encomanat. Perquè ens ho has encomanat.
1: Bueno, vinga, un inciso. El meu amic i estimat Joan Cintas ha mirat, es veu que és més amic que la Rosa, del senyor Google, i diu que el Lidl es va inaugurar el 2007. Això enquadra més.
0: Això també enquadra.
1: Perquè 7 anys no semblava que feia tanta temps.
0: Bueno, és que això passa, eh? Jo l'altre dia li vaig preguntar una cosa com se diu aquest,
4: el GPS?
0: No, el GP... no sé què, com es diu?
1: El Gemini's.
0: No, el Gemini no, el xat GPT. Li vaig preguntar...
2: És una monada, el xat GPT, una monada.
0: Sí, però li vaig preguntar la data d'una pel·lícula i el protagonista, que jo ho sabia, però volia que m'ho confirmés. I em va dir una barbaritat. Li vaig preguntar al Google i va dir el que pensava jo. O sigui que...
2: Ah, no me diguis que es va equivocar.
0: Oh, i tant. Alça. I tant.
2: Ah, sí? Anda, ja el renyaré.
0: I ahir una...
2: Aquí pots dir, au, hola, agafa-t'ho com vulguis, la màquina.
0: El que t'enviaré va... està fet pel GPT, el xat GPT aquest, i està sensacional. O sigui, jo ho arreglaré, però està... Ho arreglaré a la meva manera, però està fantàstic. I m'ho va dir una de les meves nenes. Li vaig dir, escolta, vaig a fer això. I em va dir, digue-li al xat GPT que t'ho faci. I en un moment, de veritat, una
2: home,
0: passada.
2: Home, si tu li dones les dades bé, una meravella, des de l'ego.
0: Sí, sí. Bueno.
2: Ben empleat és el que dèiem, ben empleat.
0: Sí, sí.
2: Va, una cosa molt bona.
0: Bueno, carinyo meu, quina cançó vols?
2: Pues que no, que jo ja he pensat entre la jaqueta, entre allò, que es... no, que no he pensat la cançó.
0: Ah, vale.
1: Pues vinga, el Cintas.
2: Deixo que la trieu. Va, ja. Joan Cintas, que et donaré feina. Va, clar. Joan, home, busca una cançoneta.
1: Ja la deu tindre, ja la deu tindre.
2: Aquestes pues, de temps era temps, sí, que ens agraden tant.
4: Posarem en Tomeu Penya amb Cristina.
2: Mira.
0: Ah, mira.
2: Ostres, pues mira, pues un nom molt bonic, Cristina. Sí,
1: tant, sí. M'encanta, Cristina.
0: És la teva filla, es diu Cristina, sí, no? Sí. I demà fa 50 anys.
2: Pues té un nom molt sí. Bonic, a mi m'encanta aquest nom.
1: Ja
2: tinc una amiga que s'ho diu... I doncs, és un nom que sempre m'ha agradat molt, de veritat que sí.
0: Doncs per la Cristina, per la Glòria i també per la Cristina Cintas.
4: Sí.
2: Exacte,
0: la
2: meva.
0: Que demà...
2: Ja veus que té que estar fet una preciositat.
0: I
2: quina
0: tant.
2: Ser, Joan?
0: No, i a més a més...
4: 50.
0: I a més a més és encantadora. Evidentment no podia ser d'una altra manera amb els pares que té, oi?
4: Sí.
0: Però és molt, molt maca.
2: Joaneta. 50, Joan?
4: Sí, 50 ja.
2: La meva filla, 51. Goita, quasi que amb la medicina ens vam posar quasi d'acord,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, sí, sí, quasi.
0: Bueno, mira.
1: I la meva, 63.
2: Oh,
0: i el meu, 59.
2: Pues està molt guapa, eh? La teva, en dono fe, perquè la vaig tenir al costat molta estona i els 63 no se li veien per enlloc, tampoc, eh?
0: Molt maca.
2: No. D'aquí se'm l'assa.
1: Sí, gràcies, guapíssima. Sobretot bona persona, això sí que ho és.
2: Pues ja està, també, de veritat. No pot ser menys.
1: Clar.
2: Bueno, macos, pues moltes gràcies, pues una abraçada molt gran i molt bon cap de setmana, que sí que per any teniu flors.
4: Sí.
2: Ja tinc un amic que em farà fotos, també. Diu, Glòria, te les passaré. Dic, tu passa, que a mi m'encanten si no puc fer l'escapada.
4: Pues fotos.
2: Que tingueu molt bon cap de setmana.
0: Vale, carinyo,
1: gràcies, igualment.
0: Molt bé, t'estimem.
1: Un petó pel Jordi.
2: T'han donat, macos.
0: Un abraç al Chillao.
2: Adéu, Chillao.
0: Adéu, reina.
4: Adéu.

0: Molt bé. I ara tenim una trucada d'una persona. Avui és que anem d'encantador amb encantador. Bon dia i bona hora. Ferran?
1: Soc el Ferran.
0: Hola, amor meu. Com està, rei?
1: Bé.
0: Quan és el teu cumple? Ahir, avui o demà?
1: Avui.
0: Avui. El temps.

0: 4 anys, felicitats. Moltíssimes felicitats, carinyo meu.
1: Gràcies.
0: Hombre, i quin any més gloriós, amb el Barça?
1: A Sant, a Copellà, a Sant.
0: Ah, és el Sant. Igual, també és un cop a l'any.
2: Què, Sant Fernando?
0: Sant Ferran, sí.
2: O Ferran, què és?
0: Hòstia, doncs jo tinc un nebot que es diu Ferran.
2: Ferran o
0: Fernando? Fernando, sí. Jo tinc un nebot que es diu Ferran. També el trucaré.
3: Ferran Adrià.
0: Ah, sí, noi. Molt bé, Ferran. I quina cançó voldràs que et posem?
1: El Joan Manuel Serrat.
0: I quina del Joan Manuel Serrat? L'himne del Barça.
1: Sigui bé.
0: L'himne del Barça.
1: Vale, sí.
0: Vinga, doncs posarem l'himne del Barça, que aquest any s'ho mereix, i a més per donar-li també les gràcies a la Putellas, a l'Alèxia, per tot el que ha fet pel Barça durant tots aquests anys. Vale?
1: Vale.
0: Vinga, carinyo, un petó i que passis un bon dia.
1: Vale.
0: Adéu,
3: adéu.
0: Vale?

0: Molt bon dia i bona hora. I moltes felicitats.
1: Molt bon dia.
0: Moltes felicitats.
1: Moltes gràcies. Què tal? Igualment se't corresponen també.
0: Bueno, sí, també. Me n'acabo d'enterar perquè ha trucat un oient que es diu Ferran. I jo pensava que era el seu cumple, i li ha cantat la cançó, i em diu, no és el meu cumple, és el meu sant. Dic, hosti, però jo tinc un nebot que també se'n diu, i per això t'hem trucat.
1: Molt bé.
0: I com està, senyor avi?
1: Doncs mira, molt bé, aquí comprant al mercat.
0: Ah, estàs al mercat? Molt bé.
1: Sort que ho he sentit, perquè estava aquí amb tot el follon que n'hi ha aquí.
0: Ja.
1: I dic, vale, i Ràdio Arenys, dic, ja sé qui és.
0: Ja, molt bé. Teniu el telèfon... marcat.
1: Sí, suposo que tinc el telèfon marcat. Sí.
0: Molt bé, carinyo.
1: O si no surt, suposo que ja surt també, quan truca una ràdio així, ja surt el nom.
0: No tinc ni idea, però bueno.
1: Sí, molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Esteu tots bé, no, carinyo?
1: Tots bé.
0: I el petardo, més bé que ningú.
1: El petardo, més bé que ningú, més maco que ningú. Això es disfruta, sí.
0: I tant.
1: I tu què tal?
0: Jo, doncs com sempre... Echa polvo, però no ho
1: molt
0: sembla.
1: Bé.
0: Narinant, carinyo. O sigui, que bé.
1: Estupendo.
0: Molt bé. Estupendo. I m'has de demanar una cançó, Ferran?
1: Una cançó?
0: Sí.
1: Pues,
0: per
1: no
0: exemple,
1: sé.
0: La primera que vas ballar amb la teva dona, o
1: no
0: alguna
1: sé.
0: Que et recordi, alguna agradable.
1: Una del Serrat.
0: Una d'en Serrat. Vale.
1: Sí.
0: Ara hem posat, la d'en Serrat hem posat a l'himne del Barça. Quina vols tu? Paraules d'amor, per exemple?
1: Paraules d'amor, sí.
0: Paraules d'amor, sí. Vale. Doncs paraules d'amor del Ferran per la Rosa, o per la Rosa i el Ferran.
1: Molt bé.
0: Vale,
1: sí.
0: Carinyo?
1: Moltes gràcies.
0: Molts petons
1: i moltes gràcies
0: de formar part del tresor que em va deixar l'Antonio.
1: Molt bé,
0: vale?
1: Igualment, gràcies.
0: Adéu, amor.
1: Molt bé.
0: Adéu, rei, adéu.
1: Adéu.
0: Doncs vinga, paraules d'amor.

0: sirven para todo. Hola. Ay. Uy, que me caigo, que se me cae
1: bueno,
0: todo.
1: Bueno, venga, Rosa, a ver a qué haces. Ay, está, ¿qué has tomado ya esta mañana? ¿Qué has tomado?
0: Nada, nada, nada. No tenim ningú el telèfon ara, oi? Vale. Doncs posarem...
1: Ui, pues no queda gaire temps per les notícies, sí. No? Ah, sí. I ja
0: vale,
1: està,
0: la
1: no?
0: L'última cançó, doncs, pues, posarem per la penya futura, pels joves... perquè aquest programa bàsicament està dedicat a la gent gran, però està dedicat a tothom. Això ja ho explicarem un altre dia, però de moment pel Biel, pel Fèlix, pel Piu, per el Pau, pel Guiu, per la Pia, pel Piu no, per la Pia, els tiets ens interpreten Maresme, que a mi personalment és una cançó que m'encanta.
1: Pues vale, ja està.
2: Des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor, vaig deixar un lloc en passa.

una terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el mar.

0: Molt bé, molt bé. Doncs després d'aquesta cançó tan magnífica del Maresme, que fa un retrat meravellós de lo que és, recordeu-vos que el dia 20, a les 6 de la tarda, al Teatre
1: a
0: Principal...
1: A les 7 de la tarda.
0: Bueno, és que tinc 20 del 6. 20 del 6 a les 7. Vale? Al Teatre Principal... Em diuen que la platea que ja està tot a tope, no? O sigui que espavileu-vos els que vulgueu perquè val la pena, en queden poques entrades.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord en la 8a jornada de negociacions que durant aquest divendres s'ha estès tota la jornada. CGT, la intersindical i coordinadora obrera social s'han aixecat de la taula de negociació perquè no incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta els tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla durant aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil, que també ha desactivat ja l'alt prealerta del pla Ferrocat. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i ja s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaro i Ribes de Freser, mentre que es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Querol. D'altra banda, també parlem de detinguts, en aquest cas un centenar i 19 investigats més en un macrodispositiu Campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. I també en cultura, al llarg d'aquest cap de setmana, la Seu d'Urgell recupera la seva fira medieval. Ja està en marxa el mercat, que ofereix prop d'un centenar de parades i un complet programa d'actes al centre històric de la ciutat. Ens ho explica des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
4: El mercat medieval de la Seu es va deixar de fer a causa de la pandèmia de Covid i ara finalment es reprenen amb ganes. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, destaca la bona resposta dels marxants de parades i oficis tradicionals a la recuperació de l'esdeveniment a la Seu.
5: Tenim quasi un centenar de parades, en 20 d'alimentació, 31 de roba, complements, llibres, joies, 29 d'artesans, dels sabons, els encens, els ungüents, joguines de fusta, demostracions dels oficis de l'època medieval, com poden ser a l'ofici de la fusteria, de la forja o del taler.
4: Els assistents poden fer un recorregut circular per alguns dels indrets més lligats al passat de la Seu, com la catedral, l'antic convent de Sant Agustí, el Pati Palau i el carrer dels Canonges. També hi ha un espai sobre lectura i llegendes pensat especialment per les famílies i aquesta nit hi haurà un sopar medieval. Alhora s'ha aprofitat per presentar la candidatura de la catedral de la Seu a Patrimoni de la Humanitat.
3: I en els esports, en futbol sala, victòria i del Barça en el primer partit del play-off de quarts de final davant del Valdepeñas per 4-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
8: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
7: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
8: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
7: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
8: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
7: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
8: Info i reserves al 93 131 1100.
7: Visiteu www.elportinyol.com.
9: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
10: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
10: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
11: Marta.
12: Ei, hola, com estàs?
11: Superbé, cada dia em sento millor.
12: I el secret?
11: Doncs ho tens ben a prop.
12: Sí?
11: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
12: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
11: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
13: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
14: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
10: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
9: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
10: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
15: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
16: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
15: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
16: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
15: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
16: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
15: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
17: Muntbikes a Arenys de Munt.
18: La teva botiga de bicicletes de referència.
17: Treballem amb les millors marques.
18: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
17: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
18: Finançament a 24 mesos.
17: Muntbikes.
18: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
17: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
18: Muntbikes, perquè cada pedalada compta.
19: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
10: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
19: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
20: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
21: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar Restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
0: Ràdio Arenys.

0: ens encanta escoltar el Joan Borràs, però ara escoltarem, que l'altre dia em vaig trobar el Joan Salrà i em va demanar una cançó molt maca, dedicada, suposo, a la seva dona.
1: I al seu fill, segurament,
0: sí,
1: també.
0: Però aquesta és la noia de Cinera.
1: Ah, bueno.
0: O sigui, la noia de Cinera, per la Montserrat Danés, de part del seu marit, aquesta

perquè aquesta que ha fet de les 7 portes o de les 24 portes, no sé quantes portes hi ha allà al Penyol del Port, sí, els Penyols aquell, és preciosa. O sigui, fa unes, ha fet unes, últimament ha fet unes cançons d'aquí d'Arenys que són molt, molt, molt maques, m'encanta. Sí. I aquesta li va fer quan va conèixer a la Marta, a la seva dona. O sigui que... I la canten tots dos i és molt, molt maca. La noia de Cinera. Davant.

0: realment preciosa. La Marta pot és estar veritat. Ben contenta perquè sí. Aquesta cançó és preciosa. Sí. De veritat, Marta i Pep, us felicitem. I ara escoltarem perdó, el Sergio Dalma amb Dones Força, dedicada a la nostra estimadíssima i fidel oient, sí, la Rita Bonsell.
1: Sí, i també la Madalena Fita.
0: I la Madalena Fita i la Montserrat Fita. Per aquestes tres dones tan meravelloses.
1: Pues vinga, sí, endavant. Un petó molt fort per totes tres.

Molt bé. Doncs ara, pel Víctor, el nostre estimadíssim Víctor, li posarem de Sau, només ho faig per tu.

0: Vale. Molt bé. Doncs tenim una trucada. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
1: No sé si em coneixeu. Tot
0: ai, que preciós arribes a ser.
2: I tant, que et coneixem. Ai,
0: que bonica la meva reina.
1: Això a vosaltres. Mira,
0: digue'm,
1: tenia una història, tenien una història els meus pares, sí? Que la noia de Cimera els hi deien la noia de Rosa.
0: La noia de Rosa. De roses.
1: La meva mare era de roses.
0: Ah.
1: Es van trobar amb el meu pare d'Arenys Amunt.
0: Sí.
1: I és la mateixa història al revés.
0: Ah, molt bé, molt bé. Que maco, no?
1: Oh, i tant. I sempre em recorda molt amb ell.
0: Ah, molt bé, molt bé. No, realment és una cançó molt maca. Sí. I quina sort tenim, oi, de tenir família que estimem.
1: I tant, que estic, i tant.
0: Tenir els pares. Tu estàs al Facebook, oi, també? Sí, que a vegades m'envies coses.
1: Sí, una mica.
0: Sí, no sé, tu vas veure el que jo he posat, el que jo vaig posar de la meva iaia?
1: No.
0: Ah, doncs és per veure-ho. Ja t'ho enviaré per WhatsApp. Molt és bé. Que és veritat, estimar els avis i els pares, per descomptat, però és tan bonic.
1: Mira, els meus nets en van tenir 5, entre avis i besavis.
0: Els teus?
1: Els meus nets van tenir 5 avis entre avis i besavis.
0: Ah, molt
1: una
0: bé.
1: Temporada. Que això no passa gaire.
0: Bueno, jo, quan jo vaig néixer, a casa meva hi havia la mare del meu avi, o sigui, la meva besàvia, els meus avis, els meus pares i el meu germà i jo. O sigui, imagina't tu, érem una, dues, tres, quatre generacions.
1: Sí, sí.
0: Però això ja ha passat a la història, carinyo.
1: I tant. Mira, recordem-ho nosaltres, que ja tenim l'edat de recordar bones coses.
0: I tant. Mira, la meva àvia va morir amb 97 anys, però va ser l'àvia més estimada i més desitjada per tots...
1: Sí.
0: De veritat. I el meu pare, que era la seva sogra.
1: Sí.
0: El meu pare l'adorava. Tant que la iaia venia a casa els caps de setmana, vivia a casa d'una tieta. Quan la meva mare es va morir, el meu pare es va tornar a casar amb una persona coneguda i veïna i amics de tota la vida. Es va tornar a casar i la meva àvia va continuar anant cada cap de setmana i a l'estiu 3 mesos a casa del meu pare, perquè la seva dona, la Fina, que jo només per això, mira, per a bien i per a mal, amb el meu pare s'hi va casar, però ja estava casada, però amb la, com es va portar amb la mare de la meva mare, jo és que no ho oblidaré mai a la vida, és que se'l respectaven els grans, ara?
1: Ui, tant, ara és molt difícil.
0: I tant. Però bueno, ja, afortunadament hi ha de tot, eh?
1: I tant.
0: Però
1: i tant.
0: En línies generals, per això hi ha tantes residències.
1: Sí, sí.
0: Perquè és curiós que hi ha parelles que tenen els avis a la residència, els nens en una guarderia i els gossos per portar-los a passejar, van a passejar amb els gossos, i ara que porten els gossos a dintre d'un carrer, d'un cotxet.
1: Ai, sí,
0: això no ho entenc, perquè el gos està dintre de casa que no pot córrer, ni pot fer res. Quan surt al carrer se suposa que és perquè corri, perquè camini, però no, el porten amb un cotxet. És irracional.
3: No sé si està ahí tu hermano. Està tu hermano ahí o no?
0: Però bueno, mira, què hi farem? Molt bé, carinyo. Tu també ets la noia de Cinera.
1: Sí, sí.
0: Carinyo?
1: Ai, sí.
0: Molt bé.
1: Per tots vosaltres i totes, i felicitats, Rosa, que no et vaig felicitar el teu dia.
0: Molt bé.
3: Vale, guapíssima.
0: I quina cançó vols?
1: La Berenguera.
0: La Berenguera, vale, d'acord. Sí, per la bona. Maria del Mar Bonet.
1: Sí, aquesta
0: és la història de... La Berenguera fila, fila, la Berenguera filarà,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Sí. A mi també m'agrada molt, però no hi és, cantada almenys, jo no l'he trobat, la puntaire, El meu pare, el meu pare la cantava.
1: Ja, ja.
0: Que deia, la voreta del mar, l'Agnès em va treballar quan l'alba punta. Però no la trobo cantada.
2: Per
0: qui?
2: En Ramon Calduc.
0: Jo no l'hi he sentit.
2: No?
0: No. Jo l'hi he sentit pel meu pare.
1: Ara que ho diu.
0: Jo l'hi he sentit pel meu pare, però per...
1: Entenem, però ja és cantada, sí, sí, i tant.
0: Sí, sí, ja la buscarem. Molt bé, doncs posarem la Berenguera per la Maria del Mar Bonet.
1: Doncs una abraçada per tota la colla.
0: I igualment, amor meu. Petó.
1: Adéu-siau.
0: T'estimem.
3: Adéu, guapíssima. Adéu, adéu, adéu. Ramon, adéu.
0: Doncs la Berenguera.

0: Molt bé, doncs després d'haver escoltat a la Maria del Mar Bonet, que també és incombustible, eh? Vull dir, fa 60 anys que canta i continua.
1: Sí.
0: Bé, doncs ara escoltarem per la Adelina, que l'estimem molt, ella sap que l'estimem molt, molt, molt. Com abans li hem posat una cançó pel Víctor, ara li posem una parella que sabem que li encanta, i és el Christian amb No Más Boleros.

0: Claro, no?
1: Molt bé. Bé, doncs no ha trucat, però aquesta setmana la Maria Antònia Jansà m'ha enviat una nota dient-me que estava a la despedida d'una cosa que també hi havia el Luis de l'Olmo. No sé exactament el que és. Llavors, a la cloenda de la fira, que precisament aquesta tarda vaig a la cloenda de la fira que hi haurà el Luis de l'Olmo, perquè ella està al Consell Consultiu de la Gent Gran Tendecinera de la Comarca i la Comunicació. Llavors, m'ha demanat que poséssim d'en Joan Manuel Serrat, Llegar a Vallejo.

0: I ara posarem un tema que per aquest estiu ens alegrarà bastant. I també li dedico a la meva dona, que és del doctor Prats, rocambolesca. Pues vinga, anem-hi.
1: Per tu, Maricín, guapa.

0: Marisín.
1: ¿Cómo lo has bailado, Marisín? No veas tú lo que ha metido este hombre aquí. Aquí le hemos bailado, pero no ahora tío.
2: Bueno, i arriba l'hora aquella de dir que s'ha acabat el temps i que la setmana que ve, si Déu vol, tornarem a estar aquí, a l'imprescindible, a l'Eric meravellós, al Pau, en Joan Cintas...
3: Ei, bon cap de setmana a tothom!
2: La Charín...
1: Bon cap de setmana, guapíssimos i guapíssimes! Muà!
2: De les quatre cadires que hi ha buides, qui vulgui, i la Rosa Montner, perquè tots ho passem molt, molt i molt bé. I com que ahir vaig complir la meva majoria d'edat, encara que en aquest cas l'ordre de los factores sí que altera el producto, per mi em dedico, cantada pel Christian i recordant l'amor de la meva vida, fa temps, molt de temps. O sigui que fins la setmana que ve us esperem, tots aquests que hem dit, la Charín, el Joan i la Rosa Montner, perquè junts ens ho passem
1: molt requete bé. Felicitat, Rosa, bonica!
2: Gràcies, guapa!
1: Felicitats!
2: Gràcies. Vinga!

0: vell del llit, pensar que el món s'ha quedat lluny, pensar que...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions aquest divendres, que s'ha allargat durant tota la jornada. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals, que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta tots tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. A més, seguim parlant de Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafits a trens a Catalunya el 2025. Segons fonts de la companyia, en concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar 55.000 metres quadrats de superfície de convois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. I marxem ara fins a la Garriga, on els seus gegants, la Xixilona i el Magí, es presenten a la ciutadania després de la seva restauració. La 35a trobada gegantera també donarà el tret de sortida a la programació de Corpus, que comptarà amb la tradicional cercavila i la ballada conjunta de colles. Des de Ràdio Silenci us explica Jordi Roig.
3: Els geganters es passejaran aquesta tarda pels carrers de la Garriga per la 35a edició de la trobada gegantera. Es tracta d'una tradició molt arrelada del poble any rere any, i aquesta edició serà especial pel fet que s'han restaurat els gegants del municipi, en Magí i la Xixilona. Un procés que s'ha portat a terme al taller estatuari d'escultures i restauració de béns culturals de Montmeló. El cap de colla dels geganters de la Garriga, Lluís París, dona més detalls de la restauració.
4: Portaven quasi 35 anys sense fer-se res. Els hem anat restaurant, els hem anat pintant una mica, els hem canviat alguna vegada la roba, però una restauració com la que hem fet aquest any no s'havia fet en els últims 30 anys.
3: La presentació dels gegants és l'acte que obrirà la jornada 5:45 de la tarda a la plaça de l'Església i continuarà amb una cercavila i la ballada conjunta de cada colla al centre de la Garriga.
2: I acabem amb els esports. En futbol sala, i victòria del Barça per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final de play-off de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.

Bon dia, gent d'Arenys, estimats amigues, estimats amics, veïns de mar, últim dissabte de maig del 26, temps de flors, temps florit i temps de moltes coses. Tenim dos amics que ens acompanyen, farem una trucada i després esperem una alta autoritat política que ens ha dit que potser vindria o potser no, però en tot cas que sàpiga que si ens escolta l'esperarem encara que sigui una estoneta. A veure, jo he vingut avui i he trobat a l'Eric vestit de Can Barça. Felicitats, perquè som els millors i estem per sobre del bé i del mal. Però a mi em sorprèn que aquest en Gordon, aquest noi que ahir no estaven a punt els papers, que també té la seva gràcia, escolta'm, que hagi passat i que es paguin aquestes milionades perquè al principi té de ser un suplent. Però el que em sorprèn ja més de tot és que d'alguna manera sigui, d'alguna manera hi hagi, no sé, hi hagi, és que ens aborden com sortim de por, ens aborden, és un abordatge. Esperem un moment. És que hi hagi el nostre amic Echevarría allà donant voltes, que no saps més bé quin càrrec té, però que sí, com excunyat, el cunyadíssimo de Laporta, algun dia algú tindrà d'explicar quina és la seva relació. A veure, nosaltres començarem. Hem fet també tan sols una esmena. Venim de Barcelona. Bueno, venim de Barcelona per... El nostre convidat ha vingut en tren, jo he vingut en cotxe. Cada vegada és més complicat. 6 milions, 8 milions, 10 milions... Això ja no dona més. I ara ens han ficat aquest avís com surts de... que vas a la cruïlla. Escolti'm, jo no sé qui fa aquestes coses. No ho sé, però hi ha algú que tindria d'agafar més sovint el cotxe, sobretot qui ho fa. Perquè com surts de l'autopista a una velocitat normal de 120 màxim, però surts a 100, ets prudent i tal, trobes un 40. A veure, si hi ha algú que es pren les coses en sèrio en aquest món, que fos un alemany, tindria de clavar el cotxe per respectar el senyal. No és tan difícil. Ningú ha anat, cap tècnic ha anat, ha agafat el cotxe de Llavaneres o de Caldetes fins a Arenys per veure això. No hi ha cap de la policia dels Mossos que se n'hagi donat d'això. No sé, són coses que realment, sí, molta història, molta tecnologia i a vegades molt poc sentit comú. Es té de ficar un 80, es tindria de ficar un 70, es tindria de ficar un 60, que ja hi és, passat 200 o 300 metres, i es tindria de ficar un 40. Però a mi hi ha coses que em sorprenen, potser és l'edat, també, però que bueno, també he arribat a baix i hi havia un senyor que després dels senyals que li han posat encara ha girat a la dreta, dic senyor per no dir-li una altra cosa. Comencem, com sempre, aixecant proa, que és la nostra, perquè som així. I nosaltres avui volem parlar de flors, i les flors, per mi, només n'hi ha un, que és, i parlant de cotxes, un que s'hi va quedar amb un BMW, des d'aquí una abraçada al Nino Bravo.

0: Les penes pesen en el corazón. Tuixer. Tinc un amic, avui us salvaré també a tots els que ens escolteu, que no són pocs, de parlar del tema dels mestres i el govern del PSC. Això ho deixarem per un altre dia. Podríem prendre mal entre tots. Tenim un amic que s'ha desplaçat en tren, perquè és una persona valent, perquè li agrada l'aventura, perquè és un home bo, a més, ell ve de Gràcia, d'aquella vila que està encastada al mig de la Barcelona, d'aquesta Barcelona que ens està quedant, i ell ha vingut, és un amant de la fotografia, ell fa una ruta pels llocs de que ve a veure les flors i ja de passo ja ve cap aquí i ens acompanya una estoneta. Sempre que pot, bé, cada any el tenim ja fixa, ja li tindrem de donar un 3% com a mínim. I jo vull donar les gràcies al Jordi. Jordi, què tal?
1: Molt bon dia i gràcies per un altre any convidar-me aquí en el teu programa, Joan.
0: Aquí ja saps que és casa teva i, escolta'm, si és que hi ha casa d'algú, no?, que deia el Cisse. A més, és un home de ràdio, també.
1: També.
0: Explica'ns, què fas a la ràdio?
1: Bé, jo faig ja, es pot dir que en quasi 10 anys, un programa dedicat al comerç. Mm-hmm. Es titula Tot Comerç. I també, de forma quinzenal, però és un programa més jove, que ja només portem 80 edicions, Gràcia Galeria d'Art.
0: I ho fas a Ràdio Gràcia.
1: A Ràdio Gràcia.
0: Que, a més, té tota una història, perquè on està Ràdio Gràcia és on havia estat l'editorial Bruguera.
1: Exactament.
0: D'aquí podíem estirar el fil i parlar molta estona, no?
1: Sí. Aquí doncs, podíem també convidar una persona que hi havia treballat i segur que ens portaria bons relats sobre aquest edifici i sobre l'editorial Bruguera.
0: Doncs ja pots fer la gestió, perquè aquí ja saps que sempre qui ve de la teva mà sempre és benvingut. I tenim una aranyenca que se'ns ha aparegut, com sempre apareix en aquest programa, Alícia.
2: Sí, em dic Alícia, llinatge verd. Mm. Jo us recitaré una poesia de la meva obra poètica.
0: Deixa'm que ens presenti una mica. És que aquí som un programa una mica com Telecinco.
2: Com
0: Telecinco. T'explico per què. Com us veu conèixer?
2: Nosaltres, jo cada mes...

0: fa fotografies de... molt maques, eh? De...
1: És un gran fotògraf, d'on fer.
0: Del públic i de les persones que, entrevista l'Antònia Pilar Villascusa, que és una comunicadora de ràdio i, i fa programes. En aquest cas, el programa es titula Cafè de Lletres.
1: Doncs, Alícia, l'estem frisant per sentir-te, la gent de Banyes de Mar, amb aquest poema. Moment que tenim l'Eric, que és un crac, et ficarà fins i tot de fons una petita música. Endavant.
0: Aquest poema l'he titulat Teixidor de somnis. Teixidor de somnis, dibuixa'm un oceà on les onades siguin veu amigues, somriures oberts amb dolça claretat, on cada por m'esperi un rostre estimat i el temps descansi en braços de la mar. No temeré l'abisme en aquest oceà d'amics si sé que és un mosaic de cors que cullen. Només sentiré el so de les corrents i la brillantor d'estels, guies del cel, en la distància més llarga. Teixidor de somnis, dibuixa'm un oceà on hi hagin esperances quan el vent giri i la tempesta arrenqui. Que sigui un oceà sense naufragis i que m'il·lumini quan la nit vol vacil·lar. En aquest oceà d'amics, fes que el vent canti una fina cançó, que hi hagi un somriure obert com a vela blanca, que les estrelles il·luminin la nit amb una brillantor tranquil·litzadora. Navegaré en aquest mar i que el mar em porti l'alè dels matins, sense por de perdre'm, sabent que cada onada porta el nom d'un amic que et retorna a camí. Teixidor de somnis, no t'aturis encara, dibuixa'm també un oceà de llibertat, on cada onada sigui un vers, un viatge, que el blau s'estengui més enllà dels límits, on cada estel sigui guia serena a qui vulgui somiar.
1: No hace falta decir nada más. Et felicito, Alícia. Molt maco, molt maco. Espera, què diu el públic? Mas. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
2: Aplaudiments i tot, eh, Alícia?
1: Aplaudiments i tot.
0: Moltes gràcies.
1: No, Alícia, aquí molt contents, perquè hem estat negociant si entraves o no entraves, i crec que ha valgut la pena i els oients també ho agraeixen. I Jordi?
3: Jo també volia dir que ha parlat d'on ens vam conèixer al Cafè de l'Òpera.
1: No, fins on t'es pugui explicar, eh?
3: Sí.
1: Perquè si no, l'Eric ens baixarà la llum aquí.
3: Resulta que ha parlat de la conductora d'aquestes tertúlies literàries, l'Antònia Pilar Villascusa, que, a més, també té un programa setmanal a Sant Vicenç dels Horts.
1: Déu-n'hi-do.
3: Dedicat a poesia. O sigui, aquí anem de ràdio. Ràdio Gràcia, Ràdio Arenys, Ràdio Sant Vicenç dels Horts i el que surja.
1: No, no, és força, força interessant. No sé si en tindrem una pel final, Alícia, de poema, per tancar el programa. Un altre poema, pel final. No per ara, pel final.
0: Si el puc preparar.
1: Doncs fantàstic. Sí. Doncs ja saben els nostres oients que l'Alícia ens... Jordi, què està passant amb el comerç en general i a Barcelona en particular?
3: Ui, estem passant doncs, una crisi que tots aquells comerços emblemàtics, centenaris...
1: Centenaris, o sigui,
3: Sí, cinquantenaris. Mira, demà, dia 31, és el darrer dia d'una pastisseria al carrer Gran de Gràcia 205, titulada La Ideal, que fa que l'any 2019 va complir 100 anys i no hi ha hagut un relleu per anar seguint.
1: Aquí també ens ha passat algo semblant amb la pastisseria d'Anès. Fa una mica de pena, no? Tot
3: sí,
1: això.
3: Sí. El passat dissabte van fer una festa, ja que el carrer Gran els caps de setmana tanquen el trànsit de cotxes i autobusos, i llavors es va reunir tot un munt de persones, perquè va haver-hi un petit concert també de música barroca, però moltes persones van voler acomiadar-se, i avui i demà encara ho aniran fent.
1: Ho dic per si algú s'hi vol apuntar.
3: Sí. I llavors estaven esperant...

0: que hi hagués un traspàs digne com ells voldrien. Vol dir, la mateixa matèria, els mateixos productes, ja siguin croissants, ensaïmades...
1: Una qualitat.
0: De qualitat. I també la qualitat d'atendre el públic. Això és un top.
1: Sembla fàcil
0: un
1: i no ho és.
0: Però no ho és.
1: Sí, és veritat.
0: Perquè volien que si segueixin amb aquesta línia.
1: És curiós que Barcelona, Gran de Gràcia, centre de... No hagi trobat amb aquests grans... I deixem ser dolent, com sempre aquí a la ràdio, què hi ficaran ara, un fast food?
0: Veus, sempre, quan marxa...
1: Un to 200, un xinos, no sé... Perquè el lloc és cèntric de nassos.
0: Sí, sí.
1: Ja podem avançar que una sucursal de banc no el posaran.
0: No, això ja no.
1: Això ja no. Els temps ja no són aquests. Però t'ho dic perquè tot això també es forma part del teixit, no?
0: Sí. Quan tanca un establiment d'aquest tipus, el veïnat, la clientela de sempre, els veïns, els amics, ja pateixen. Perquè aquí diuen... O hi posaran una botiga d'ungles.
1: També.
0: No sé si hi ha per aquí.
1: Sí, també
0: n'hi vist alguna.
1: Sí, també en tenia.
0: Per aquí
1: sí.
0: Arenys.
1: Sí.
0: O també una botiga de verdures i fruita, que no tanquen mai. O un súper d'aquests de 24 hores.
1: Non-stop, eh?
0: A Barcelona hi ha 1.300. Sí. Ara el senyor Collboni diu que... tanca...
1: Se n'han donat compte ara.
0: Que n'hi ha 1.300.
1: Digue'ls-hi que... No, realment...
0: O si no, també va passar amb un forn que li van duplicar el lloguer. Aquí és un altre problema. Els relleus familiars i la puja de lloguers. Mm. I clar, si pagava 1.500 euros al mes, li resultava a 3.000. Això no puc assumir. Llavors, doncs, porta avall. Ja està llogat.
1: Ja està llogat.
0: Una cadena, també, d'aquestes que n'hi han 100 per Barcelona, un Santa Glòria.
1: Veus com la cosa no anava pas malament?
0: Sí, no, sí. Santa Glòria.
1: Sí, bueno, diríem que han sabut aprofitar el producte, no? Encara dintre... I que han estat hàbils a l'hora de trobar el lloc.
0: Però no serà el mateix.
1: Home, això ja ho donem per clar. Però és que és una cosa que ens està passant a tots els pobles, a la gran ciutat també, i al final sempre hi ha un perjudicat, que és la gent que ens agrada allò que creiem que és bo, no? I fet a casa.
0: I tant.
1: I a més el nom ja té regust, la ideal.
0: Sí, la ideal, sí.
1: Sí, ja té regust. Bé, esperem que... Has dit dues coses importants, el gènere, l'elaboració de l'obrador, i després una cosa que a mi em faig creus és el tracte del públic, no? Què ens costa tant, no?
0: Sí, aquell... bon dia, senyora Maria.
1: Costa.
0: Bon dia, senyor Josep. Com està? Com està la seva dona? Com està el net?
1: Ara podria ser molt dolent, jo, aquí. Perquè, no, a Barcelona, i Arenys, i on sigui, inclús trobes ja, amb tota aquesta gent que ve de fora, de baix i de dalt, que dir bon dia i et puguin mirar malament, eh?
0: Mira, últimament he trobat dos fets amb el comerç de proximitat, que va ser la pandèmia,
1: sí.
0: Que va ser que el client, sobretot la gent gran, la gent malalta, no va quedar sola, sinó els hi duien a casa, els propis botiguers, i també la gent dels mercats també van fer molt
1: també
0: bona feina.
1: Molt.
0: I actualment, el dia de la pagada...
1: Sí.
0: Sí, que la gent,
1: 28 d'abril, sí.
0: Hi ha gent que ni va poder comprar pa o aigua, perquè molta gent compra
1: amb la tarja.
0: En tarja, però si anava a una botiga coneguda, doncs ja m'ho pagaràs demà.
1: Ui, ui, allò de fiar la llibreteta que tenien tots els botiguers, no? Això també...
0: I també una cosa important que va passar aquell dia, que en molts establiments d'electrodomèstics es van exaurir els transistors.
1: Sí, perquè la ràdio clàssica i la ràdio amb piles va ser la que va marcar la pauta. Ens en recordem tots d'aquell dia. Sí. Aquest és un programa que jo li tinc dit al senyor director d'aquesta casa que paga molt poc pel que fem, però, bueno, com que és així, ja tenim un conveni igual que aquests d'antics, saps? D'antics, escolta. Tenim un amic, però un amic que quasi no ha pogut dormir i que ha estat amb molts mal de caps, però que té l'amabilitat d'atendre's. El senyor Xavi Masgrau, alcalde d'Òrrius. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
1: Escolta,
2: bon dia.
1: Si hi havia algú en el país que no et coneixia, et coneix tothom. Aquí i fora, eh? Encara que sigui per un fet així, una mica desgraciat.
2: La veritat és que aquests dies, i sortim molts amb els mitjans, la veritat que han tingut un incendi que la veritat està supercontrolat, que ara mateix només hi ha el foc actiu a l'empresa, però tot el que és la massa forestal i tal, que teníem el perill de que es propagués a nivell de moltíssimes hectàrees, milers d'hectàrees, la veritat és que s'ha controlat. Hem tingut molta sort i molt bona feina per part de tothom.
1: Suposo que han estat uns dies tens, no?
2: Perdó?
1: Que han estat uns dies amb molta tensió.
2: No, trigarem com a mínim amb el tema de la parafina i tal, que és un derivat del petroli. Teòricament es té que deixar que la combustió sigui total. Jo crec que com a mínim una setmana, probablement, que fins que ja quedi l'extinció total. Tenim ara dotacions de bombers i seguretat i policia local i tot, controlant la zona, però la veritat és que encara queda uns dies de, entre cometes, no patiment, perquè està tot ja controlat. Molt controlat, però sí que és veritat que per dir que el foc estigui totalment extingit, encara queden uns dies.
1: És curiós, eh? I després hi ha un altre problema afegit, com sempre passa en aquests casos, que és el tema del riu i l'aigua, no? Un riu petit, no?
2: Sí, bueno, nosaltres, clar, és que això que ens ha cremat molt cablejat elèctric i, clar, evidentment, faltava llum i l'aigua, evidentment, si no tenim llum, les bombes no actuen. Però això, des del primer moment que vam fer el confinament, perquè a sobre hi havia un núvol tòxic i tal bastant important al poble, i llavors el que va fer el confinament, el que vam fer és treballar moltíssim fent bypass i grups electrògens i tal, perquè totes les cases, i podem dir, i puc dir que el 99% de les cases amb grups electrògens i bypass i diferents sectoritzant i tal, van tenir aigua, llum, tothom.
1: Senyor Masgrau, senyor alcalde, suposo que en un poble petit, 800 habitants, això marca, no?, d'alguna manera. Marca en el sentit que és un trasbals, perquè normalment són pobles tranquils, que mai passa res.
2: Sí, no, bueno, sí que és veritat que al final tots aquests plans i tal que nosaltres teníem, un pla d'actuació municipal, el pla de protecció contra incendis, aquestes actuacions que a vegades fem plans i tal, que la veritat és que ens ha servit moltíssim. També és veritat que amb això fa un parell d'anys vaig a recuperar una bassa de 350.000 litres a la zona de Sant Bartomeu per poder recollir aigua dels helicòpters, que la veritat que ha sigut brutal, perquè jo penso que ha sigut essencial per poder aturar que no propagués, i sobretot tota la xarxa d'aigua potable amb el tema dels hidrants. També hem fet i hem posat hidrants a llocs que a dia d'avui ens ha servit moltíssim per poder també assolir tot això. Bueno, és una feina que dius, normalment quan la fas, que costa diners,
1: no
2: molts diners.
1: No es veu.
2: I diu, mira, no es veuen i diuen, igual no la fa servir mai.
1: Mai.
2: Però la veritat és que aquesta vegada l'hem fet servir, ha anat molt bé, i ens hem estalviat un incendi de molt grans condicions. Vull dir que la veritat és que hagués sigut un incendi colossal, i en canvi doncs, ho vam aturar.
1: Senyor alcalde, senyor Masgrau, quan preveu que pugui arribar a la normalitat?
2: Jo crec que la normalitat...
1: normalitat entre cometes, estem, no?
2: Entre cometes. Però, bueno, ara mateix la recuperació, la normalitat, entre cometes, ja la tenim en tot el poble, vull dir, no hi ha confinament, hi ha llum, hi ha aigua per tothom, hi havia una zona de nucli disseminat que no tenien llum i des d'ahir per la nit ja tenen llum i aigua i tot correcte, de forma provisional, però amb normalitat. Els treballs, primer els tinc que contractar, vaig declarar la declaració d'emergència per anar més, molt més ràpid i no tindre que fer licitacions i tal, que això triga molt, i, però que això com a mínim 3-4 mesos, i, perquè probablement farem millores per no tenir pues, problemes afegits, perquè hi havia instal·lacions que estaven fetes fa 40-50 anys, i modernitzar-les i canviar també la ubicació per protegir-les de millor manera.
1: Senyor alcalde, senyor Masgrau, jo coneixent-te com ho conec, perquè tenim la sort que el tenim aquí de tertulià, jo sé que com torni a regir la fàbrica, em dóna l'impressió que vostè, i per la seva feina, pel seu tarannà, farà tot el possible i personalment, in situ, perquè això no torni a passar mai més.
2: No, exactament. Inclús diria que era una nau que estava persistent fa 35 o 40 anys. Hi ha un tema que no tenim en compte, però que a mi m'agradaria tant fer una miqueta d'hincapié, perquè clar, tampoc fotem la culpa amb anteriors governs municipals.
1: No, jo parlo sempre del futur.
2: Anys enrere, complia perfectament i tal totes les expectatives i tota la normativa amb el seu moment. Ara les normatives han variat moltíssim. I una llicència... I això jo suposo que Arenys de Mar ho té claríssim, que hi ha fàbriques que estan ben bé enmig del poble, que tenen la llicència d'activitat des dels anys 70, i que si algun dia Déu no vulgui hi ha una desgràcia, no compleix la normativa vigent.
1: Jo l'única cosa que li dic, senyor alcalde, és que coneixent-te com ho conec, costarà molt que torni a passar això.
2: Sí, exacte. Com a mínim posarem tots els mitjans perquè
1: això,
2: no torni.
1: Per això.
2: I sí que és veritat que una de les coses i tal que tenim que tindre en compte és de que la massa forestal, el que és el bosc, s'està menjant el terreny cap a la població perquè no hi ha conreus, perquè ja no hi ha pagesos.
1: Senyor...
2: Perquè abans els pagesos mantenien aquest correu. No?
1: Senyor Masgrau, jo li agraeixo moltíssim que hagi tingut, ens hagi atès, perquè l'hem vist a totes les teles, l'hem sentit a totes les ràdios, i la diferència que té amb Ràdio Arenys i amb el meu programa i amb la meva persona queda molt agraït. Jo em comentava un amic comú que, com el havia vist que sortia, em va avisar en seguida, encara que jo ja ho havia vist, diu que molta gent, com sentia el poble aquest Òrrius, no sabia on era, però que sí que coneixia era el Xavi Masgrau.
2: Sí.
1: Escolta, bueno, deixi que feia un punt irònic, i però un punt també real. Senyor alcalde, el suport de Ràdio Arenys, del programa, molta sort, i repeteixo, en aquests moments tens, li agraeixo molt que ens hagi atès i que les coses ja estiguin encarades.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat d'explicar la situació d'aquest incendi. I que Òrrius continua sent un poble molt maco i invito a tothom de que baixi a veure el que...
1: Sabia que ens ficaria la falca, senyor alcalde, ho sabia.
2: Ja aprofitant.
1: Sí. Perfecte, deixarem passar, perquè som de Can Barça, però som tribuneros, deixarem passar uns dies i passat això. Jo em comprometo des d'aquí que si vostè ens convida vindrem a fer un programa a Òrrius, que cosa que fa tenim pendent i que amb molt de gust vindríem. Senyor alcalde, una abraçada i gràcies.
2: Igualment, moltíssimes gràcies i molt amable per la trucada.
1: Merci.
2: Gràcies.
1: Jordi, també d'aquelles coses que passen, eh? Un poble petit que tens una empresa d'aquestes i en tot que és una tranquil·litat, que és una bassa d'oli, i amb un plegat canvia tot, tens de tancar finestres... També aquestes coses, déu-n'hi-do, no?
0: Sí, sí. I a part són aquestes coses dels incendis de l'estiu que alteren...
1: Totalment, no?
0: Totalment la població... I a vegades, bé, en aquest cas, doncs, s'ha arribat a temps. I he vist aquest senyor, l'alcalde, optimista,
1: ho has de per si, per naturalesa.
0: Sí, sí. Malgrat l'ensurt que va passar amb aquest incendi, i a més eren un incendi produït per productes tòxics.
1: No, evidentment, i derivats del petroli.
0: Exacte.
1: I aquí, veus, pots dir que la prevenció i la ràpida intervenció també dels bombers que sabien de què anava, jo per això insisteixo que són coses que no haurien de passar, que poden passar, sí. I espero que aquestes coses s'hi mirin, qui s'hi tingui de mirar, no? Perquè, a més, són pobles molt macos, són pobles molt tranquils, que mai passa res, i una cosa d'aquestes, doncs, te'ls pius en el mapa com una cosa dolenta. Jordi, podríem parlar de comerç, però també podem parlar de temps de flors. Tu tens un tour que vas a Girona...
0: Sí, sí, explica'ns-ho. En un mes sí. Tinc el meu tour.
1: Explica'ns-ho.
0: El meu trajecte.
1: El senyor Jordi Flotats, explica'ns-ho, sí. Això.
0: Vaig començar a Girona. Girona, temps de flors. Allà, doncs, molta gent, moltes flors.
1: Girona és la capital de la flor, en aquest cas?
0: En una setmana, perquè...
1: Pregunto, eh?
0: Sí, sí. I llavors, pues, hi ha més de 100... Aquest any crec que eren 140 o 150 aspectes per anar a visitar. Em van fer falta dos matins.
1: Què dius?
0: Sí, sí. L'un, vaig anar per lliure. I el segon...
1: És que tens una ànima lliure, no?
0: Sí, perquè... I el segon, com que tinc una mica de família a Girona, es vam trobar diversos familiars a dinar a Girona.
1: També normalment es menja molt bé.
0: També.
1: Molta gent, no?
0: Molta gent, sempre hi ha molta gent.
1: Aquest és una de les parades, però en teniu més de parades.
0: Llavors, a continuació, aquí a Arenys.
1: Arenys, on estem? Que ja sou fidels per sempre més al servei, sí, d'aquest poble.
0: Sí, sí.
1: Salvant les distàncies. Què tal, Arenys?
0: També. He vist coses interessants aquest any, de moment, eh? Perquè es pot dir que estic a l'equador de la visita. Quan surti d'aquí la ràdio, doncs, seguirà. Corre cuita a seguir.
1: Però deixa'm que aquí sempre ens agrada apretar el convidat. Algun lloc que t'hagi agradat especialment? Allò que diguis, hòstia, mas que maco, no? Allò que fan els de Can Fanga, que diuen, oi, que maco.
0: Sí, doncs, pues, hi ha un carrer pujant a mà dreta. Ajuda'm, Alicia, al carrer de la Porera...
1: De la Parera.
3: El carrer de la Parera.
0: El carrer de la Parera. Sí.
3: És un carrer molt ample.
0: Molt ample, sí. Sí. I està molt ben treballat.
3: On estiuejava en Salvador Espriu, eh?
0: Ah, poeta, no ho sabia.
1: Aquí, escolta'm, tenim un equip de... I us ha agradat el carrer, sí, de la Parera?
0: I segur que hi ha més coses.
1: Doncs felicitats al carrer de la Parera.
0: De moment, eh? I també a tothom, per l'esforç i la il·lusió que ho fan. Perquè... No són carrers, hi ha aparadors, hi ha balconades, en fi, tots tenen un número i anar seguint, doncs, el número per anar visitant. Hi ha com 33 llocs, 33 punts per anar a visitar a les flors d'Arenys.
1: L'acompanyes, Alicia, okay, a veure flors?
3: Ara, després, quan sortim, farem una ruta pel cantó esquerre. Ha visitat ja el cantó dret de la Riera, perquè, pues, clar, Arenys tenim un eix, eh? I la riera uneix amb tot de branques i farem el cantó esquerre, el cantó de l'església parroquial, el carrer de l'Iglésia, pujarem a Lourdes...
1: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Escolta, deixem perquè ficarem publicitat i farem una mica de descans, perquè ja m'has cansat tant pujar fins a Lourdes.
4: Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
8: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
7: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
8: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
9: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
4: Ràdio Arenys.
10: Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Eric, ja sé que et trobes amb molta gent per a punyetes i que els supero tots, però a mi m'agrada a la mitja part sentir el de vacaciones en el mar. El trobarem. Ara el sent. Ai, això és genial. No sé per què m'agrada tant, suposo que també és la nostàlgia, no? Fantàstic. Escolta'm, Jordi, què et sembla si aprofitem que tenim aquí l'Alícia perquè ens faci un altre poema?
0: Pues, i tant que sí. Pues, doncs, estem ansiosos de tornar-la a escoltar.
1: Doncs per tots aquells que es pensàveu que seria el final, doncs no, tenim a l'Alícia. Alícia.
11: Hola, bon dia. Us recitaré una altra poesia, en aquest cas dedicada a la catedral de París, la Notre-Dame. Es titula El ressorgir de Notre-Dame. Notre-Dame, vella dama de pedra, amb les teves ales cremades però el cor intacte, s'ha endinsat l'hivern en fred pels teus carrers aquest 7 de desembre del 2024. Les temperatures freguen el glaç, però l'aire està viu, vibra amb tal emoció que cap vent pot apagar. París sembla diferent, té el cor renaixent. La ciutat de mil accents està reunida davant teu. Notre-Dame, ànima de la ciutat, et contemplem amb ulls humits. Després d'anys de silenci, tornes a obrir les teves portes. Quan el foc va devorar les pedres, el cel de París es tenyí de dol. El Sena va plorar silent, mirant la dama ferida. La seva agulla caient com un crit al cor d'una ciutat que mai es rendeix. Les seves cendres van trobar l'esperança i les seves cicatrius del foc són avui marques d'una batalla guanyada. A les 7, les campanes van trencar el silenci. El so ple i vibrant s'escoltava i el cent als teus peus semblava aturar-se per escoltar-te. Un joc de llums màgic es projecta sobre les teves pedres com flames que s'han consumit. Els vitralls s'encenen amb nous colors. Els mosaics d'esperança i dolor reflecteixen el teu rostre vell, però ara nou, lluent. Cada peça, cada pedra encaixada amb amor és un fragment d'història que t'han rescatat. Notre-Dame, vella dama de pedra, amb les teves ales cremades, amb el cor intacte i els teus murs gravats amb segles de pregàries, has après a cantar a través de les flames, a través del silenci. Les velles gàrgoles, plenes de cendra, han vist el foc i la foscor, però ara brillen expectants mirant cap al Sena. L'òrgan, el seu despertar, silenciós durant de temps, va començar a omplir l'espai amb una melodia que semblava no només música, sinó un alè de vida. Notre Dame ara s'alça, viva, de nou, un testimoni etern, que fins i tot les flames no han pogut consumir l'ànima. En aquest vespre gelat, París ha recuperat el seu cor. Notre Dame, testimoni de segles d'història, torna a bategar amb més força que mai.
1: Genial. Genial. Genial. Et felicito, Alicia. Estàs convidada, com vulguis venir a fer, però jo crec que aquest tast que tenim, que tenim és molt maco, molt bonic. Jordi, tu que estàs en el tema de les flors, de les fotos, tens una altra parada, no?
0: Sí, la setmana següent, la setmana que ve, que hi ha Corpus. Corpus vol dir...
1: Ahí, tres dies en l'any.
0: Sí. Corpus vol dir catifes, o sigui, carrers, els mitjos dels carrers plens de flors, amb decoració, imaginació, i sobretot hi ha ciutats importants com Arbúcies, Sitges, i també, com no, com a Gracien, també n'hi ha unes quantes.
1: A Gràcia?
0: A Gràcia. I vull recomanar una a la plaça de la Virreina.
1: Ep. Ep.
0: Dedicada a Gaudí.
1: Què dius? Què
0: sí,
1: dius?
0: Sí.
1: I a la plaça de la Virreina.
0: A la plaça de la Virreina.
1: Estem parlant de Gràcia?
0: De Gràcia. És la plaça que hi ha l'església de Sant Joan.
1: Val, doncs escolteu, la plaça de la Virreina a Gràcia, on hi ha l'església de Sant Joan. Sí. Per què? Per què ho recomanes?
0: Bueno, recomano aquesta. Bueno,
1: hi ha totes, d'acord.
0: I la resta.
1: Però per què aquesta?
0: Aquesta, perquè està dedicada a Antonio Gaudí. Els colors d'en Gaudí, crec que és el nom que li han titulat en aquesta catifa.
1: I a més pel centenari, no?
0: També. Exactament.
1: Vull dir que aquí juntem tota una sèrie de coses.
0: Sí, sí.
1: I, digues.
0: I és aquelles coses que són obres d'art que només duren amb prou feines un dia. Mm. Perquè s'acaben de confeccionar a mig matí i a les 7 de la tarda
1: ja no hi són.
0: Ja no hi són. O passen els gegants, o passa la professora religiosa, com fan a la catedral de Barcelona, i, en fi, tota aquella feina, no d'un sol dia, sinó, clar, es té que muntar el dibuix, buscar les flors, en fi, tot és feina, i també despesa.
1: I hi ha gent que s'hi dedica per això, i molt bé, no?
0: Sí, sí, hi ha catifaires.
1: Catifaires. Aquí s'acaba, ja llavors ja entres, estaràs a Gràcia, evidentment.
0: Sí, sí.
1: No? Si el veieu, el senyor Jordi Flotats, sempre que dieu que sou d'Arenys, escolta'm, sempre us acompanyarà i us podrà ensenyar les coses de Gràcia.
0: Jo sempre que, des que ens vam conèixer, Joan, sempre he parlat d'una germanor entre Arenys i Gràcia.
1: És veritat.
0: Sí, mira, Arenys d'Amunt, bueno, ja és una altra població.
1: Sí.
0: He tingut família, bueno, encara de lluny, perquè un nebot meu es va casar amb una senyora d'Arenys d'Amunt.
1: Ja veus que no es pot parlar bé de ningú? Sí, sí.
0: Després, un president d'una colla de Sant Marí viu a Arenys d'Amunt.
1: Déu-n'hi-do.
0: Una sòcia de la meva colla de Sant Marí viu a Arenys.
1: Tot queda a casa, eh?
0: I també et vaig comentar fa dos anys que vaig anar al mercat i vaig veure una foto del Club Esportiu Europa.
1: Sí, sí, sí. I aquí en el Club de Futbol Arenys hi ha un banderí de l'Europa dels anys 50. Yeah. Imagina't. Que tenim bona relació.
0: I també algun any, per la Festa Major d'Arenys, han vingut els gegants de Gràcia.
1: No sé.
0: Una bona germanor.
1: Estem agermanats, anirem caminant.
0: I també estem agermanats amb el tema de la ràdio.
1: I agermanats, sí, perquè ara ja estàvem posant el tema que al final, l'últim programa de juliol. Anirem a Ràdio Gràcia.
0: A mitjans de juliol.
1: I acabarem perquè parlarem de Sant Zenon. I llavors també exportarem i anirem a vendre el nostre Festa Major a Gràcia. Que és una de les feines que també ens dediquem. Escolta, ja esteu per sortir, però la meva, una de les coses que tinc, com és que estàs? Les flors, la ràdio, la fotografia...
0: Mira, les flors, perquè és un element natural, és natural, repeteixo, i ple de color. La flor és color. La flor és un guarnit. La flor és dedicar un moment a les persones. Si t'hi mires, la flor és un homenatge, és un regal a una persona. Un homenatge a la persona. Un homenatge, per exemple, el dia de la mare. No pot faltar la rosa de Sant Jordi. No pot faltar, pues, quan hi ha un homenatge a una persona, pues, entregar-li un ram de flors. I crec que no fa gaire dies vaig entrevistar amb una florista que s'ha obert a Gràcia.
1: No, parlem d'un negoci nou, no?
0: Sí.
1: Bé, menys mal.
0: I sembla que les floristeries tornen a revifar, perquè n'hi havia molt poques. Això vol dir que el tema de la flor torna a interessar. Que el tema tècnic pues, és una altra història, però una flor, quan li entregues una flor, sigui el motiu que sigui, també un aniversari, un sant, un esdeveniment, perquè inclús els morts se'ls entrega flors.
1: Sí, val més els vius, per això, no? Per exemple, deixeu-me que us ho digui, a una amiga guapa.
0: És un detall. És, com diu hem escoltat al principi, un beso i una flor.
1: Sí, exacte. No, meravellosa cançó. Alguna cosa d'afegir de les flors? Ens diu que no. Escolta, jo molt...
0: Bueno, també, en petit comitè, sí. Quan a Barcelona, a la Rambla, que és la Mare de Déu del Roser, pues, també fan algun detall, alguna façana, alguna balconada, algun aparador amb flors.
1: Bé, queda molt poc perquè, escolta, hi puguem gaudir aquest meravellós dissabte, el darrer dissabte del mes de maig, del mes de les flors. Jo tinc un dilema d'aquells que jo mateix ja m'ho faig, que fa dues setmanes, quan vam fer 900 programes, van haver-hi tres oients que van encertar la pregunta. La pregunta era quin eren els components del grup ABBA. Però, esclar, fer un sorteig em semblava que... Jo vull que la gent, ja sé que és contraproduent, però si hi ha alguna d'aquestes tres persones que ens està escoltant, que sàpiga que a Veïns de Mar, sense diàlisis, @radioarenys.com, que ens digui d'on ha vingut aquest senyor, del barri que ve aquest senyor, del Jordi Flotats. I si hi ha algú que ens vol, que no és cap d'aquests tres, però vol participar en un altre sorteig que també té... La pregunta és exactament la mateixa. Aquest senyor, el Jordi Flotats, que ha vingut amb la seva càmera, ha vingut a veure amb l'Alícia, ens ha acompanyat amb l'Alícia aquí a la ràdio, i ha vingut, com sempre, amb molta il·lusió, de quin barri de Barcelona ve. De quin barri de Barcelona ve, ho hem dit en diferents ocasions. A les tres persones que van encertar, veïnsdemar@radioarenys.cat. I si sabeu del barri aquest interior de Barcelona, d'on ha vingut el Jordi, i farem un altre concurs amb la gent que ens adivini d'on ha vingut, estem així de generosos. Jordi, que amb tot això que està al món tan complicat, que, escolta, com és fam que passar coses estranyes. Tu, des del teu punt de vista de veterà, quina llum, quina paraula d'esperança ens pots dir?
0: Cada vegada que mires la televisió, els informatius de la televisió o els informatius de les ràdios i la premsa, pues, tot és conflicte. Ja sigui guerres, ja sigui matances, ja sigui aldarulls, ja sigui corrupcions, pues, és poder viure una mica millor. Oferir nosaltres mateixos el millor que sapiguem oferir. Com nosaltres, que estem oferint ara ràdio, que ens agrada la fotografia, el que li agradi pues, caminar, el que li agradi conèixer poblacions, el que li agradi relacionar-se amb altres persones, pues, això forma un caliu. Tot el que més pues, sap greu, perquè hi ha moltes morts també en aquestes guerres que no tindrien que ser, i penso que diuen que hi haurà alto de fuegos, però a vegades ja es trenquen i segueixen matant. Parlo d'Israel, Palestina, els Estats Units, de Rússia, Ucrania, en fi, el món s'està destruint ell mateix. Ens estem destruint nosaltres mateixos. I tindríem que evitar-ho.
1: La pregunta infantil, potser, que et faig, és, caldrien més programes de ràdio?
0: Doncs, pues, per què no? I ja fa companyia a la ràdio. Mm-hmm. I la ràdio tradicional, com estem fent nosaltres, perquè també hi ha la
1: ràdio... La ràdio a piles, que dic jo.
0: Sí, sí. Hi ha la ràdio...
1: a piles, no? Que després, com se'n va tot, funciona. Dius, escolta...
0: Ah, sí, sí. Sí, sí. Però la ràdio, malgrat tot, no està morint. Hi ha forces programes, sobretot com aquesta emissora d'Arenys de Mar, que és municipal, com la meva emissora, a on participo, no dic el barri, perquè hi ha el concurs.
1: Val, és una sí, sí. Important.
0: Tots som voluntaris, perquè ens agrada la ràdio. Hi ha una persona que es dedica als esports, una altra persona que es dedica a la música i espectacle. Altres persones que es dediquen a promocionar el català. Altres persones... hi ha un altre programa que cada setmana fa un programa dedicat als Beatles.
1: Doncs, escolta'm, Beatles Mania, nosaltres també tenim el goig d'estar a l'emissora de Ghana de Catalunya, i des d'aquí nosaltres us volem donar gràcies, Jordi, per haver-nos acompanyat un any més, una temporada més, que ens hagis il·luminat amb les teves idees. Alícia, benvinguda. Ja saps que aquí és casa teva, també. Gràcies per haver-nos regalat aquestes dues poesies. Fantàstiques les dues. Gràcies, Eric, que ets el xef.
0: Sí, sí. Eric, en aquest cas, en el meu cas, en Jordi també, que sense ells...
1: No podríem.
0: No es podria fer.
1: I com que no podríem fer-ho, nosaltres ens fiquem, com sempre, cors claver el mes de maig.

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Bon dia, avui és dissabte, 30 de maig del 2026. Som el primer dia del cap de setmana, és la una del migdia i fins a 2:15 us explicarem el més destacat d'aquesta jornada, el nostre municipi i el Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. Avui i demà, Arenys de Mar es vesteix de flors un cop més. Carrers de tot el municipi participen en la 19a edició de l'Arenys de Flors, on més d'una trentena d'espais s'han embellit per a l'ocasió i una vintena participen al concurs Espai Florits, com a particulars, comerços o bé carrers. Aquest divendres s'ha entregat el segell de qualitat Peix de Llotja a tres restaurants d'Arenys de Mar. L'acte, que s'ha fet al Mercat Municipal coincidint amb les tapes al mercat, respon a una iniciativa impulsada pel GALP Marina de Llevant i a la qual s'ha adherit l'Ajuntament d'Arenys. Arenys de Mar fa front comú amb Arenys de Munt i Canet de Mar per aconseguir un bus que connecti els tres municipis amb Barcelona. L'alcalde Estanis Forç ha valorat molt positivament la trobada, que se suma als esforços del consistori per poder unir Arenys amb l'Hospital de Can Ruti i per ampliar els horaris i la freqüència del bus entre el nostre poble i l'Hospital de Mataró. Un taller per pintar un gran rètol amb la frase «Viure sense fum» ha estat el reclam de la parada informativa d'aquest divendres per sensibilitzar sobre els efectes nocius del tabac. La carpa, situada davant del Calissai, ha ofert informació als fumadors per explicar-los per què és important deixar de fumar. Diumenge musical als teatres d'Arenys de Mar. Si el principal aposta pel cant, la dansa i la interpretació de les mandarines, sota la direcció artística de l'arenyenca Carla Mora, els Seràfics acull la xirigota gaditana amb l'espectacle La Gran Evasió. I tenim també alguns dels titulars més destacats de la setmana. Els veïns del carrer Duedes i Pineda tindran àrees fixes per l'orgànica. D'aquesta manera, la regidoria de Medi Ambient preveu resoldre els problemes que hi havia a la zona entre diversos habitatges, per la manca d'espai on deixar els seus bujols. I en clau de successos, us expliquem que aquesta setmana s'ha hagut de tancar l'accés als vestuaris i als lavabos del camp de futbol. El motiu és que uns desconeguts van buidar diversos extintors a les instal·lacions, deixant impracticables aquests espais. Els docents del Maresme han sortit als carrers dos dies aquesta setmana. Primer, el dimecres, en el marc de l'aturada general, i després, el dijous, amb motiu de la vaga territorial. I Medi Ambient enllesteix les platges d'Arenys per la temporada d'estiu. Aquests darrers dies s'han estat col·locant totes les passeres, els bancs, de les dutxes i s'ha fet també un petit anivellament a la platja del Cavalló. Ja a finals de juny s'instal·laran les plataformes flotants. I finalment repassarem un nou cap de setmana esportiu, en aquest cas sota mínims, i en què el protagonisme recau tot en la 47a edició de la marxa trial d'Arenys.
0: L'informatiu cap de setmana.
1: Avui i demà, Arenys de Mar es vesteix de flors un cop més. Carrers de tot el municipi formen part de la 19a edició de l'Arenys de Flors, on més d'una trentena d'espais s'han embellit per a l'ocasió i una vintena participen en el concurs Espais Florits, com a particulars, comerços o bé carrers. Exactament, seran 21 els participants del concurs, d'un total de 33 espais i equipaments que s'ornamenten aquest cap de setmana, unes xifres una mica inferiors a les de l'any passat, quan hi va haver 22 participants d'un total de 42 punts exhibint flors i decoració. Ràdio Arenys ha pogut parlar amb curiosos i participants en diferents punts del municipi. La darrera d'elles, Maria Bernat, de l'Associació de Plontaires Flor d'Alba, se suma, en aquest cas, a l'activitat amb el tribut a les flors i també l'interès pels boixets.
2: És molt bonic. Com a iniciativa és alegre, dona vidilla al poble, gent que ve a veure que, com elles, que si no, no vindrien, i en canvi el dia de les flors, doncs venen, veus? Ha sigut una atracció.
3: Participo perquè és una cosa que es fa en el poble i sempre és maco, no?, tenir, fer les coses en conjunt i participar en les coses del poble. Hem agafat els cubells de la brossa perquè ha sigut una idea molt, bueno, molt original i així podem reutilitzar-los. Fa poquet, però jo treballava els caps de setmana i mai podia, i aquest any que he pogut, doncs sí que ho he fet.
4: Jo crec que tot desembolissa una mica tot, no? Perquè cada un ha posat el que ha pogut posar, perquè, és clar, si diem posar una cosa, no tothom té aquella cosa. Doncs que cada un posa el que sigui, i el principal és que es vegi tot el carrer que hi ha flor. Nosaltres és el primer any. Vull dir que no puc dir molta gran cosa perquè és el primer any que participem.
5: Participem cada any a demanda una mica de la Regidoria de Cultura, però ja fa molts anys que ho fem i participem fent mostra de les nostres feines, o sigui, de feines que fem amb puntes. Intentem sempre que tingui una relació amb les flors. Fem un taller obert aquí aquests dos dies.
1: Entre els 33 punts guarnits d'enguany, n'hi ha de distribuïts per tot Arenys, des de la zona del davant de la carretera Nacional 2 fins a la Gruta de Lourdes. Tot i que hi ha alguns punts ubicats a la Riera Perafita i Bisbe Pol, la majoria es troben en carrers interiors. L'horari de visita dels diferents punts que participen a l'Arenys de Flors és de 10 del matí a 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre en el cas de dissabte. Pel que fa al diumenge, acaba una hora abans, a les 8 del vespre. La primera edició de l'Arenys de Flors es va celebrar l'any 2008. És una iniciativa que se sol fer a finals de maig o bé a principis de juny. Acompanyen la jornada propostes de tota mena. Per exemple, visites guiades i teatralitzades, activitats musicals o la botifarrada popular dels Diables Socarrimats. Aquest divendres s'ha entregat el segell de qualitat Peix de Llotja a tres restaurants d'Arenys de Mar. L'acte, que s'ha fet al Mercat Municipal coincidint amb les tapes del mercat, respon a una iniciativa impulsada pel GALP Marina de Llevant i al qual s'ha adherit l'Ajuntament d'Arenys. El distintiu vol reconèixer el valor d'aquells restaurants que aposten pel peix de proximitat i quilòmetre zero. És per això que s'ha entregat a aquells establiments que han adquirit durant l'últim any més de 12.000 euros anuals en peix de la Llotja. En el cas d'Arenys, un d'aquests establiments és la Mar de Tapes. La seva responsable, la Sílvia, ens explica per què han volgut aconseguir aquest segell i quin peix de la Llotja té més sortida al seu restaurant.
6: Està bé que la gent sàpiga que comprem el peix fresc i que treballem o que volem treballar amb tot el que sigui de proximitat, i això s'ha de notar algun cantó i la gent ho ha de saber. Bueno, el que ens surt moltíssim són les gambetes d'aquí d'Arenys, l'escamarlanet, la morralla, el peix salvatge com gall de Sant Pere, escòrpora, tot això.
1: El segell és garantia de fins a 5 condicions, que l'origen del peix són les llotges de Catalunya, una pesca duta a terme de manera responsable i sostenible, el compromís amb els pescadors locals, la frescor i qualitat del peix i la transparència cap al consumidor final. A més, de la Mar de Tapes, també el Port Vintage i la Llotja han rebut el distintiu Peix de Llotja. Del primer d'aquests restaurants, Ràdio Arenys ha pogut parlar amb un dels seus cuiners, l'Abdulà.
7: Todo el pescado que vendemos es de Arenys de Mar. A mí me gusta el pescado de Arenys de Mar porque lo cuidan. Ahora mismo hay mucho pescado de fitifactoría, pero Arenys de Mar está aguantando. Tenemos que ayudarlo, los restaurantes. Compramos antes que coger cosas baratas, malas, compramos estos, es calidad. Gambas, sardinas, bonito, yo compro mucho bonito, calamares y murraya y sonso.
1: El projecte Peix de Llotja és una realitat que suma una trentena de municipis implicats i més de 150 restaurants adherits. Els establiments d'Arenys que han estat reconeguts disposen ara d'una placa distintiva i podran fer ús del segell al restaurant, a la seva pàgina web i a les xarxes socials. I Arenys de Mar fa front comú amb Arenys de Munt i Canet de Mar per aconseguir un bus que connecti els tres municipis amb Barcelona. L'alcalde Stanis Forç ha valorat molt positivament la trobada que se suma als esforços del consistori per poder unir Arenys amb l'Hospital de Can Ruti i per ampliar els horaris i la freqüència del bus entre el nostre poble i l'Hospital de Mataró. Els tres batlles es van reunir aquest dijous. Stanis Forç, Josep Sánchez i Pere Xirau van voler exigir sintonia i donar vigor a la demanda d'un bus que connecti els dos Arenys i Canet amb la capital catalana. L'alcalde d'Arenys de Mar ha expressat a Ràdio Arenys la bona sintonia existent entre els tres consistoris i el motiu de reunir-se precisament aquest dijous.
8: Justament amb l'alcalde de Canet i amb l'alcalde d'Arenys de Munt tenim molt bona relació i ens hem reunit moltes vegades. Justament amb Arenys de Munt sempre hem anat molt a la una, ja fa molt de temps, quan nosaltres va començar l'Anna León a buscar signatures fa més d'un any i encara en tenia poques, vam posar-la en contacte amb Arenys de Munt. Hem anat a moltes reunions conjuntament amb Arenys de Munt. Hem fet reunions online també amb Arenys de Munt i, per tant, era un moment que teníem que tornar a parlar. Per què? Perquè Canet, ahir, va tenir un ple en el qual parlava d'aquesta moció. I llavors a nosaltres també ens interessava molt, sobretot via Barcelona, perquè ells només tenen una sola via de tren.
1: Tots tres alcaldes coincideixen a denunciar que els seus municipis queden aïllats i només disposen del servei de tren, tenint en compte, a més, que la doble via acaba a la nostra vila, un fet que afecta especialment Canet de Mar. Forç ha parlat també sobre una altra de les lluites que sosté Arenys des del punt de vista institucional i també ciutadà, la d'una connexió directa entre Arenys i l'Hospital de Can Ruti, situat als afores de Badalona, que Junts va portar al Parlament de Catalunya ara fa un any. Tot això sense oblidar el bus ja existent entre el nostre poble i l'Hospital de Mataró.
8: Vam demanar la moció dels transports d'aquests autobusos a Barcelona i Can Ruti i que ho van aprovar tots els partits polítics, menys el Partit Socialista, i que es van donar 6 mesos de marge per poder rectificar. I a partir de llavors van tenir que fer un estudi, i aquest estudi s'ha acabat que quan hi hagin pressupostos, que sembla que finalment el ple està convocat per allà, doncs una de les opcions, s'han posat més diners, per nosaltres doncs ens tocarà doncs anar amb més freqüència a Mataró i tenir aquesta nova línia doncs a Can Ruti.
1: Pel que fa al bus directe a Barcelona, un dels arguments a favor que esgrimeixen des dels tres municipis és el fet que Rodalies no garanteix un servei àgil i fiable a causa de les incidències i els retards. Un taller per pintar un gran rètol amb la frase «Viure sense fum» ha estat el reclam de la parada informativa d'aquest divendres per sensibilitzar sobre els efectes nocius del tabac. La carpa, situada davant del Calissai, ha ofert informació als fumadors per explicar-los per què és tan important deixar de fumar. És una crònica d'Oriol Leo.
9: L'equip de comunitària del CAP d'Arenys de Mar, amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat i Salut Pública, s'han adherit un any més a la campanya de la Setmana Sense Fum, que enguany porta per lema Inhala Vida. La doctora Sara Sancho ha explicat que cada persona fumadora ha d'entendre i comprendre els perjudicis del tabac sobre la seva pròpia salut i la dels altres, i un mateix ha de fer el pas de voler-ho deixar. Des del CAP acompanyen en aquest procés donant tota la informació necessària de manera entenedora per assimilar que el tabac és una droga que afecta el cervell i les artèries.
10: Tu ara imagina't que tens el cervell amb una estructura normal o el cervell amb uns receptors que s'han creat expressament per guardar la nicotina. Llavors, si tu tens uns receptors, uns dipòsits per omplir de nicotina, si tu et falta aigua al dipòsit de casa, ho notes de seguida i has de córrer a omplir-lo. Doncs el mateix passa amb un fumador. Quan té el dipòsit buit de nicotina, necessita omplir-lo perquè, si no, es troba malament, es troba nerviós, nerviós perquè no el té ple, no nerviós perquè fumar el calmi, que és una cosa molt important que haurien de saber els fumadors. O sigui, els nervis se'ls provoquen ells perquè no estan omplint el dipòsit de nicotina.
9: En els darrers 30 anys, el consum general de tabac ha baixat d'un 36% a un 22%. La doctora Sancho celebra la disminució, però lamenta que això hagi costat 3 dècades. Atribueix el descens a les prohibicions de fumar en espais públics i apunta que cal seguir en aquesta línia i ser bastant més contundents.
10: O sigui, jo penso molt bé, hem baixat un 13%, però és que hem necessitat 30 anys. Llavors hem de ser una mica més dosos. S'ha vist el canvi quan han prohibit fumar als interiors.

0: La persona no senti la necessitat d'haver de fumar per obtenir-la, fumant cigarretes, vapejant o amb bossetes de nicotina, pegats, xiclets o altres formats d'aquesta droga que, segons la doctora Sancho, segueixen enriquint a les empreses tabacaleres.
1: Diumenge musical als teatres d'Arenys de Mar. Si el principal aposta pel cant, la dansa i la interpretació de les mandarines, sota la direcció artística de l'arenyenca Carla Mora, els Seràfics acullen la xirigota gaditana amb l'espectacle La Gran Evasió. Nascudes als anys 50, les germanes Anna i Rim descobreixen de seguida la seva passió que els uneix als escenaris. Però no tots són flors i violes, ja que la vida els porta també sorpreses i reptes. De fet, hauran d'aprendre a fer front a les pors i les inseguretats. Carla Mora ha explicat al programa Els Homes en què consisteix el biocabaret, una idea nascuda fa més d'una dècada i que inspira l'obra El cabaret de les germanes Clec-Clec.
2: Això del biocabaret, no?, és un terme que el va batejar així la meva germana el 2014. Ella va dissenyar aquesta metodologia, no?, i li va dir biocabaret, perquè barrejava la biodança, uns exercicis també d'empoderament femení i les arts escèniques. Val? Aleshores, ella va dissenyar aquesta manera, no?, d'utilitzar la biodança com un vehicle, com un mitjà per connectar-me amb mi mateixa primer, després per connectar-me amb l'altre i després per connectar-me amb el grup. I també per connectar amb aquesta sensualitat, aquest plaer com un dret biològic.
1: La representació, que començarà diumenge a les 7 del vespre, està dirigida artísticament per l'arenyenca Carla Mora i musicalment pel mataroní Joan Vallcorba, artífex d'un espectacle del qual formen part fins a 18 intèrprets, totes elles dones. Les entrades, que estan gairebé exaurides, tenen un preu únic de 12 euros. I una hora abans, a les 6 de la tarda, s'iniciarà l'espectacle La Gran Evasió a l'altre gran equipament cultural de la vila, el Teatre dels Seràfics, una aposta de la xirigota de Barcelona, que intentarà delectar els espectadors amb l'art i la música de Carnestoltes, portant un trosset de Cadis fins a terres catalanes. Tot això, com sempre, amb el seu segell crític i irònic, davant diferents temes d'actualitat. Així ens ho explica el seu director, Juan Guerrero.
3: Encontrarán, como digo yo, siempre un trocito de Cádiz en Cataluña. Bueno, somos un grupo de gaditanos y bueno, nos hemos juntado, va a ser una chirigota que refleja siempre actualidad, ironía, bastante humor y muy poca vergüenza. Y hacemos pasar a la gente un buen ratito de humor, de música.
1: Estrenada fa ja 6 anys, l'obra està en procés constant d'evolució i actualització. El preu de l'entrada de La Gran Evasió és de 12 euros pel públic general, 10 si es compra anticipadament i 7 pels socis i sòcies. La 1:17 i us recordem també que avui, dia d'Arenys de Flors, hi ha també activitats fora del marc d'aquest esdeveniment. Sense anar més lluny, avui a les 7 de la vespre, la Great Band de l'Escola de Música protagonitza un concert als Seràfics. Fet en el marc de la mostra de música arenyencs, l'actuació està oberta a tothom i l'entrada és gratuïta. En el cas de diumenge, la 6a Fira del Disc, el Còmic i el Cinema ocuparà el tram de la Riera al davant del Calissai, de les 10 del matí a les 8 del vespre. Es tracta d'una activitat organitzada per Crisàlida. Com explica la seva presidenta, Matilde Verdaguer, ja fa 2 anys que es fa en aquest nou espai.
4: Però aquest any, com que coincideix amb la Fira de les Flors, encara serà més maco. Nosaltres ja la faríem allà, perquè saps què passa? Que la plaça de l'Església queda molt bé, però es queixen. És a dir, els que et posen al davant de tot sembla que tinguin de vendre més. Després, perquè a mi m'has posat a darrere, perquè no sé què. I dic, prou, ja fa 2 anys que l'estem fent al Calissall. Tot recte.
1: També diumenge, en aquest cas de les 11 del matí a 1:15 del migdia, el Museu Mollfulleda de Mineralogia acull un laboratori de minerals. Abans del taller es farà una visita guiada al museu. Tot i que l'entrada és gratuïta, cal haver-se inscrit abans al telèfon 93 792 44 44. I un acte que es farà en paral·lel és el del lliurament dels premis de la 45a Mostra Literària Premis Mossèn Martí Amagat. L'escenari és la sala Josep Maria Arnau del Calissai i començarà a 12:15.
5: L'informatiu cap de setmana.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per

0: enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
2: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
1: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança... Fins a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Ràdio Arenys. Serveis informatius.
9: Passem al resum del més destacat de la setmana, perquè els veïns dels carrers Duedes i Pineda tindran àrees fixes per l'orgànica. D'aquesta manera, la regidoria de Medi Ambient preveu resoldre els problemes que hi havia a la zona entre diversos habitatges, per culpa de la manca d'espai on deixar els seus bujols. Núria Torrents.
10: La regidoria de Medi Ambient ha pres la decisió d'instal·lar aquestes àrees després de comprovar que hi havia diverses comunitats que es disputaven l'espai on col·locar els seus bujols del model de recollida porta a porta. Davant d'aquesta realitat, fa dos mesos es va comunicar al veïnatge que havia trobat una solució, uns contenidors d'ús exclusius per ells on dipositarien la fracció de l'orgànica. Aquest dimarts a la tarda s'han col·locat els primers a la zona del Duedes i ara està pendent el carrer Horta Mat. Tantes és l'alcalde Stanis Fors.
11: Sí, són unes àrees consolidades només per uns veïns, que per la idiosincràsia de la zona i les voreres molt estretes hi ha una plaça on uns veïns es tenen que menjar la brossa d'un bloc on hi ha 30 pisos del carrer Montserrat i els veïns del número 1 a l'11 de Duedes van a parar doncs en una mateixa plaça. Entenem que ja és prou complicat tenir un penjador davant o posar-ho a terra, però que hagis de tenir com 6 blocs que et posin just davant de la teva finestra, això era una complicació.
10: Aquestes àrees anomenades ecoïlles tenen la mateixa aparença que una zona d'emergència, però amb la diferència que només estan formades per un o dos contenidors. A més, només es podran obrir en l'horari de la recollida de la brossa i els dies que correspon treure la fracció de l'orgànica.
9: I en clau de successos, us expliquem també que aquesta setmana s'ha hagut de tancar l'accés als vestidors i lavabos del camp de futbol. El motiu és que uns desconeguts van buidar diversos extintors a les instal·lacions, deixant impracticables aquests espais. Gemma Roig.
12: El regidor d'Esports, Pau Moret, va explicar que els fets van produir-se la matinada de diumenge a dilluns. Un cop van comprovar l'estat de les instal·lacions, van quedar tancades fins a poder fer la neteja específica, ja que havien quedat impracticables. El regidor va lamentar els fets a Ràdio Arenys i va dir que l'únic que s'havia aconseguit era perjudicar els usuaris del camp de futbol.
13: Diferents extintors buidats, tots els vestuaris plens de pols d'extintor. Banys, vestuaris, passadissos, infermeria, tot, absolutament tot blanc. No acabo d'entendre qui pot perdre el temps fent una cosa així, que l'únic que fa és perjudicar a les entitats que faran ús dels vestidors.
12: Es dona el cas que les instal·lacions no disposen de càmeres de vigilància, més enllà de les que utilitzen els clubs per enregistrar els partits. Des de l'àrea d'esport ja s'havien plantejat col·locar-ne una i després d'aquest episodi es preveu tirar endavant la mesura.
14: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
15: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
16: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
15: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
16: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
15: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
16: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
15: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
17: La 1 i 25 minuts, i en esports, aquest cap de setmana, el protagonisme està vinculat a la marxa trail d'Arenys. La d'aquest any és la 47a edició d'aquesta cursa i caminada per l'entorn d'Arenys de Mar. L'organitza la penya Panemi i, com sempre, la sortida i arribada es fa des de la plaça de la Sardana a Lourdes. A 8:45 del matí comença la cursa trail cronometrada i tot seguit es dona la sortida a la caminada i marxa populars no cronometrades. El recorregut és d'11 quilòmetres entre els termes municipals d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. Pel que fa a la cursa trail cronometrada, cal tenir almenys 16 anys per participar-hi. En canvi, la caminada és per a tots els públics, però els menors sempre han d'anar acompanyats pels adults. Com ha apuntat Tomàs, Joan Tomàs, la participació de les persones d'Arenys de Mar en aquesta cursa creix any rere any i ja supera el 50% del total dels participants. Un cop acabada la cursa, hi haurà esmorzar, pica-pica i sortejos.
14: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
17: Arenys de Mar, ara mateix hi ha una sensació d'aixafogor molt marcada i connectem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país.
18: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
17: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 30 de maig del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Oriol Leo, Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Tornem el dilluns a la 1 del migdia amb més informació. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins a la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Busquets, situada al Rial de Pau Costa, número 39. La fracció de recollida selectiva, que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre, és l'orgànica. En el cas de demà diumenge, es recull altre cop orgànica i també envasos. Avui i demà es pot donar sang i plasma al banc de sang, que aquest cop s'ubica a la sala d'actes de la biblioteca, de les 10 del matí a les 2 del migdia. I demà diumenge estaran tallats al trànsit al carrer Sant Gabriel de les 12 del migdia a les 3 de la tarda i al carrer de Vall de les 9 del matí a la 1 del migdia. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 del migdia...
1: Ràdio Arenys.
2: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
3: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Ja sabeu que al control tècnic tenim l'Eric Morales i jo mateixa, la Imma Renera, en aquests micròfons de la ràdio. Estem en un cap de setmana de flors, ja ho sabeu, ple d'activitats, tant dissabte com diumenge. No deixeu de veure tots els espais florits, i en especial perquè tots tenen a darrere un gran esforç de totes les persones que els han estat preparant. Ja sabeu que si ens voleu fer arribar algun comentari o si voleu que tractem algun tema en concret, doncs ens podeu escriure un correu al saviaverda@radioarenys.cat. Mireu, els que ens esteu veient en directe o els que ens veieu en directe ja esteu veient que tenim a la convidada a l'estudi. Ella és la Montserrat Pere, Montse, a qui li donem la benvinguda i li agraïm moltíssim que hagi acceptat la invitació per ser avui amb nosaltres al Sàvia Verda. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada de tant en tant convidar al món de l'empresa perquè ens puguin explicar doncs, quines coses estan fent en relació amb aquest tema de la sostenibilitat, de cuidar el planeta, etcètera, etcètera, perquè pensem que és important no només posar-hi la part teòrica, sinó posar damunt la taula aquesta part pràctica i posar exemples, perquè hi ha moltes empreses, moltes, que estan fent ja moltes coses amb aquest tema de com intentem cuidar millor el planeta, com intentem circularitzar potser el negoci, com intentem que aquests recursos naturals, que ja sabem que no són infinits, doncs els aprofitem millor. Jo, deixeu-me que us la presenti. La Montse és nascuda a Canet i diu que li apassiona la natura, les persones i observar la bellesa en totes les seves formes. Ella mateixa també diu que la mou una mirada creativa, intuïtiva i profunda i que gaudeix descobrint les infinites possibilitats que li ofereix la vida. Ella, a més, practica el ioga, la meditació i conrea la consciència plena com a part essencial del seu dia a dia i també és mèdium i canalitzadora. Ella es va formar en disseny a l'Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, l'ELISABA, té una àmplia experiència en el camp del disseny gràfic, en la comunicació visual i en el desenvolupament de producte amb consciència sostenible. Des del 1999 és directora creativa i copropietària d'ARPE, Manufactures ARPE SL, que és una empresa familiar referent al sector tèxtil sostenible, que està a Arenys de Munt, i on ella lidera el departament de disseny, l'estratègia de màrqueting i el desenvolupament de nous productes innovadors. Ella ha estat creadora de la imatge de marca, tant de arpe.es, B2B, com de arpe.shop, B2C, i ha impulsat productes que han estat reconeguts internacionalment per la seva innovació i sostenibilitat. Com a dona emprenedora i visionària, ella ha rebut nombrosos premis, entre els quals el Premi PIMEC, als valors de l'empresa, el Premi al producte més competitiu de Catalunya, diversos premis de sostenibilitat internacionals i també el Promotional Gift Awards a Alemanya. Va ser convidada per PIMEC per fer una ponència sobre creativitat i innovació empresarial i participa sovint a xerrades d'emprenedoria, d'empoderament, de creativitat i de sostenibilitat. ARPE, per fer-vos 5 cèntims, és una empresa que és B Corp, certificada com a B Corporation, compromès amb l'impacte social i ambiental, i la Montse s'implica activament a mantenir aquest esperit viu en cada decisió de marca i en cada decisió de producte. Perdoneu, amb una mirada holística i una connexió profunda amb el món subtil, i ella explora com integrar aquesta experiència empresarial i creativa amb la seva dimensió més espiritual i holística, com dèiem, a través de projectes d'acompanyament, de formacions, de canalització i de creació d'experiències transformadores. I ara ja ha fet aquesta presentació, que jo crec que és molt interessant, perquè penso que la Montse té un perfil ben interessant de diverses formacions, experiències, tant a nivell personal com professional. Explica'ns, Montse, primer què feu a ARPE, perquè estem parlant de portar empresa, doncs, sisplau, explica'ns quins productes fabriqueu a ARPE o què veneu.
4: Bueno, ARPE som una empresa familiar, com has dit, ho has definit tot perfectament, i som una empresa tèxtil, però que com la majoria d'empreses, bueno, de persones, quan parles de tèxtil ens imaginem ja a moda. Nosaltres no, vam començar, de fet, fent gamuses per netejar les ulleres.
3: Ah, mira.
4: Sí, i qui diu per netejar les ulleres, òbviament tothom té alguna cosa per netejar, per tant això va ser un camp molt ampli. La diferència que hi havia és que ja vam incorporar en el seu moment la idea d'algo que vam patentar com a model d'utilitat, mm-hmm, que és el folleto informativo tèxtil. I em direu, què és això, no?
3: I ara tots parlem del QR digital que portaran
4: per exemple,
3: les prendes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, de fet a aquest concepte... el que feia era unir la idea d'una gamusa per netejar les ulleres. Estem parlant de fa més de 20 anys, eh? O sigui, us poso un context. Mm-hmm. Amb alguna tecnologia nova que havia sortit, que era l'estampació digital, que ara la tenim tots a l'abast, i aquí vam unir aquestes dues idees i, òbviament, el meu bagatge com a dissenyadora gràfica i creativa, doncs per comunicar, que per mi és la base de tot aquí, no? I vam fabricar, doncs, aquestes gamuses que pots explicar el que tu vulguis en elles, no? Des d'una imatge gràfica, una imatge fotogràfica, o comunicar una idea, o explicar qui ets com a empresa, no? Per exemple. I s'ha convertit en un regal d'empresa referent que ara mateix exportem a tot el món.
3: Caram.
4: Vam començar per aquí, per la gamusa, i vam començar pel sector òptic, perquè era molt obvi. Qualsevol òptica et regalen una gamuseta quan tu compres unes ulleres. Però a partir d'aquí vam anar experimentant amb altres materials. Sempre són materials amb polièster i materials tècnics, amb un component tècnic molt important. I en aquí vam anar fent després, per exemple, tovalloles de microfibres i molts altres productes que tampoc em vull allargar, perquè crec que entrant a la web
3: arpe.es, i veureu tota la gamma de productes i tots els sectors pels que esteu fabricant.
4: Correcte.
3: Treballeu per infinitat de sectors fent aquest tipus de producte.
4: Exacte, perquè, de fet, aquesta seria la part d'ARPE, producte promocional, que qualsevol empresa ens pot trucar i podem fer-li, doncs, el seu GIF, no? El seu objecte de regal pràctic, sostenible. I aquí
3: entrarem en matèria. Perquè quan fa que tu i el teu germà Joan, perquè sou generacions, ja sou ja quatre generacions, em sembla?
4: Tres.
3: Tres, i vosaltres sou la tercera o sou ja la quarta? Sou
4: la tercera.
3: Els besavis, diguem-ne. I quan fa que esteu tu i el teu germà al capdavant, ja vosaltres dos de l'empresa?
4: Doncs pues fa més de 20 anys, no sé, uns 23 anys o por ahí, perquè a mi el temps em passa volant. No
3: Déu-n'hi-do.
4: De fet, l'empresa com a tal, tota aquesta part que us expliquem, és algo que vam iniciar el meu germà i jo. Els nostres pares tenien una empresa tèxtil, però el que feien era teixidoria i després també una part de confecció i pronto moda. El que ara teniu mateix aquí una gran mostra, no? A la Riera d'Arenys, al mercat, no? Com funcionàvem abans? Doncs la proximitat eren els mercats i després hi havia les botiguetes dels pobles i a partir d'aquí t'anaves al Corte Inglés i flipaves amb les escales mecàniques. Això era el que hi havia en aquell context. Exacte. I el que feien i on venien els nostres pares. Això va anar amb declive, ja fa molts anys que està amb declive total, no? La indústria tèxtil. Els nostres avis, per cantó de mare, eren argentonins d'Argentona, i ells ja eren teixidors. Llavors, diem que som tercera generació, però com a tal, ARPE, amb els productes que fabriquem, som el meu germà Joan i jo.
3: El teu germà i tu. Que
4: sí,
3: entrem en aquest tema de la sostenibilitat. Com l'heu integrat, no?, dins la vostra empresa i dels productes? Perquè miren el web i ho podeu veure. Doncs vosaltres, per exemple, feu el fil, el fabriqueu a partir d'ampolles RPET. Jo conec el PET. L'RPET segurament és una de les modalitats del PET. Postconsum, és a dir, aprofiteu aquest plàstic. Com veu decidir i com heu fet per integrar aquesta part de sostenibilitat dintre dels vostres productes?
4: Jo diria que, clar, hauríem de definir sostenibilitat per començar, no? Però bàsicament, nosaltres ja vam començar quan això d'aquesta paraula sostenibilitat no estava tan de moda, no era tendència, no? Perquè per nosaltres el més important eren els orígens. Què vol dir els orígens? El que us he parlat abans, conservar aquest llegat, mm-hmm. aquest llegat dels nostres avis, aquest saber fabricar la tradició de teixidoria, la tradició del tall, de la confecció, de l'estampació, que ha anat evolucionant, òbviament, però tot i així, som una empresa que encara integra de forma vertical tots els nostres orígens. O sigui, si veniu a Arpe i teniu les portes obertes, ho veus tot. Veus el procés de teixidoria, d'estampació, de confecció, de disseny. I això és algú que ja no existeix.
3: No, perquè la globalització s'ha emportat la producció molt lluny, bàsicament.
4: Exacte.
3: Perquè ara la comprem a 4 duros i carregada en ocasions de materials que són bastant tòxics.
4: Sí, llavors també tot això ha evolucionat. Mm-hmm. És a dir, el tema mm-hmm. del RPET, que al final mm-hmm. la R simplement significa reciclat, i el PET és la botella de plàstica.
3: El plàstic de les ampolles.
4: Això és el que va ser tendència durant un temps, però això està evolucionant de manera mm-hmm. molt ràpid, mm-hmm. i el que ens anem adonat, mm-hmm. molts, sobretot la gent de l'entorn, tant del packaging, que al final el PET, aquest que utilitzàvem, era del sector del packaging, perquè era una botella, mm-hmm. com mm-hmm. els de la teixidoria, és que mm-hmm. és molt absurd, amb la quantitat de teixit que tenim, que està en els abocadors, que estiguem mm-hmm. utilitzant un recurs reciclat, sí, i reciclable, però que al final és del packaging. Llavors, ara el que estem fent no és utilitzar tant de PET d'aquest
3: origen... D'altres productors, o sigui, el que per uns altres és un residu, perquè acaba sent una ampolla que s'ha de reciclar, per vosaltres és una matèria primera.
4: Correcte, però igualment anem per sectors. Mm-hmm. És que això és molt ampli aquí, Cuidado, mm-hmm. no sé si ens donarà per mitja hora, però bàsicament el que estem dient és que el PET que mm-hmm. ve de botelles de plàstic, mm-hmm. que és un packaging, que és un envàs, el reciclin els de l'envàs.
3: Sí, que a més ja n'hi ha, vull dir, ja hi ha el rap.
4: I que ho necessiten, ja... i que ho necessiten, sí. D'acord? I els que ens dediquem a la manufactura tèxtil, mm-hmm. reciclem a partir de fil de polièster.
3: D'acord.
4: Okay? Que pot ser dels nostres propis residus, abans de consumir, o sigui, del tros que retalles, del no sé què, o després de consumir. I això és el que estem fent ara, principalment. Val? Per tant, té contingut reciclat, tot el nostre material, mm-hmm. I intentem que sigui el més possible a partir dels nostres propis residus tèxtils de polièster.
3: Que n'hi ha i moltíssims.
4: Que n'hi ha
3: aquí
4: i moltíssims, correcte.
3: No és el cas ara, però hem parlat en més d'una ocasió del desert d'Atacama i del volum de roba que hi ha allà acumulat i que, bueno, que s'estan fent coses i el propi govern d'allà doncs, està fent, el propi govern de Xile doncs, està traient normatives, diguem-ne, perquè allò al final estava acabant també contaminant aquell sol. Uh-huh. Però bé, hi ha moltíssimes coses, no? Vosaltres teniu energia autoproduïda 100% renovable, teniu els vostres fils i els vostres tins certificats amb estàndards globals de reciclatge i amb una cosa que es diu Oecotex, que certifica que els vostres productes tèxtils no contenen substàncies nocives per la salut o pel medi ambient. No? Tot això és el que aneu integrant. Llavors, alguns treballeu, com he dit, per molts sectors, des de l'automoció, des de l'òptica, on veu començar, el sector de la cosmètica i molts altres. Algun d'aquests sectors és el que més us demanda o és més demandant en relació amb la sostenibilitat dels productes que us compren? Perquè vosaltres ja els feu d'aquesta manera, però teniu algun sector que veieu especialment, diu, aquest sector està fent un viratge o està tornant més demandant amb aquests temes?
4: A veure, la realitat és que tothom demana sostenibilitat.
3: Ja, perquè és una moda abans, i una tendència. Hem de definir primer
4: exacte,
3: què vol dir això. Sí.
4: Perquè és una moda i una tendència. Ara, per nosaltres la sostenibilitat, i torno una mica a l'altra pregunta, a part del contingut reciclat, que això, de fet, és l'última R.
3: Sí, és la que menys valor té. Bueno, ara ja no és l'última, perquè n'hi ha 10 o 11, depèn d'on miris, ara és la que fa 8, però quan més baix és el valor que acompanya la R, més valor afegit té.
4: Exacte.
3: No? I la R8, que és la del reciclatge, doncs està més avall amb aquesta cadena de les...
4: Sí, però és la que posem en el primer instància, i de fet no hauria de ser així. I per què t'ho dic, això? Perquè sí, ja, els sectors són diversos. Òbviament, quan parlem de producte promocional, al final no deixa de ser màrqueting, no? Que regales, i les empreses, que totes ara es pugen en el carro, no?, de la sostenibilitat, sigui perquè realment hi creuen i és una qüestió de consciència, que aquí és on hauria de ser, sí. O sigui perquè és algú que ven, és marketingiano, llavors, sí, sí. O per normativa, perquè hi ha normatives ara que obliguen. Sigui pel que sigui, per mi el que té valor és la consciència. Però, per què el que té valor és la consciència? També, òbviament, la normativa, però això per mi va després, sempre va després, això, no?
3: Bueno, però la normativa no deixa ser una palanca de canvi que fins que no arribi aquesta consciència més distribuïda o plena, fa de motor, fa de palanca.
4: Sí, però aquí hi ha un tema, nosaltres, i és el més bàsic per mi, important, i és que nosaltres fabriquem aquí. Què passa amb això? Que nosaltres estem competint amb Àsia, estem competint en productes asiàtics i el que nosaltres fabriquem aquí per un euro, m'ho invento, doncs allà val 20 cèntims. Llavors, quan algú ens ve a comprar, ha de tenir molt clar què compra. Què compra? A qui compra i amb quins valors.
3: Si l'única cosa que li preocupa és quan em puc estalviar comprant aquí o allà i faig una comparativa, no sou l'empresa on comprar el seu regal, diguem-ne, el seu obsequi.
4: Si vas a preu, no som nosaltres.
3: Si són més conscients, també poden, a l'hora de donar aquell, d'entregar aquell regal o obsequi als seus clients, també poden afegir aquesta part, no? D'això que t'estic entregant al tanto, perquè producte local...
4: I no us confongueu. A veure, quan parlo d'Àsia, per exemple, Xina, estan avançadíssims.
3: Moltíssim.
4: Molt més del que ens pensem i molt més del que som conscients. Sí. Ells, de fet, ja reciclen molta quantitat de material i el fil reciclat i les gamuses, per exemple, amb contingut reciclat, ja ho fan. I ho fan molt bé. Una altra cosa són les condicions socials i el que implica per la gent d'aquí. Per això, per mi, la sostenibilitat és una qüestió de consciència que no té a veure únicament amb el contingut reciclat. O sigui, és absurd basar la sostenibilitat amb el contingut reciclat. És que és una... Perdona, em surt una paraula que comença per hi. Ja està, ho deixo aquí. Sabreu molt bé de què estic parlant. Llavors, no. O sigui, sí, es tracta de tenir la consciència, de pensar que aquí estem generant llocs de treball. Arpe som una empresa amb 23 persones, estable, estem generant... No és només les 23 persones
3: valor
4: que
3: afegit,
4: estem aquí.
3: No? Perquè a vegades també es tracta d'aquest valor afegit, diguem-ne, de tota la teva cadena de valor. Exacte.
4: I tots els proveïdors nostres, que són de proximitat. O sigui, és que aquesta és una cadena enorme i si no en fem consciència d'això, doncs escolta'm, anem a comprar a Xina que ho fan molt bé. Moltes coses les fan molt bé.
3: Sí, no, és veritat. I d'altres no tan bé, però en qualsevol cas cal tenir present. El que passa que és difícil trobar aquest equilibri moltes vegades a nivell com a consumidors en general, quan la butxaca potser no t'acompanya.
4: Totalment d'acord.
3: Llavors, aquí hi ha dos temes, diguem-ne, que al final no vol dir que... És a dir, és difícil trobar aquest equilibri, no? Demanar-li a les persones aquest consum més de quilòmetre zero producte local amb uns salaris, evidentment, més dignes, que encara no hi hem arribat, però, bueno, més dignes que altres llocs del món. I si la butxaca no t'acompanya, a mi ja em pots dir que aquesta carn és molt més maca i més bona i millor per la meva salut, però a mi no em dona la butxaca.
4: Tens tota la raó.
3: I llavors acaben, bueno, doncs... I aquest és el món en el que vivim, no? Però en qualsevol cas, generar, des del punt de vista de l'empresa, incorporar, diguem-ne, aquest ecodisseny, perquè, clar, abans de la R de reciclar, hi ha el reutilitzar, el refusar, el remanufacturar, el reparar, hi ha tantes coses que es poden fer amb un producte, no? I tants exemples, no sé...
4: En el nostre cas, la R número 1 és la de reduir.
3: Clar.
4: Número 1, reduir. I després nosaltres sempre... Òbviament, des del meu àmbit, que és el disseny, jo ja dissenyo i el meu equip dissenya amb una consciència d'ecodisseny. Què vol dir ecodisseny? Primerament, reduir. I què vol dir reduir? Si jo puc utilitzar un material, monomaterial, molt millor que utilitzar-ne quatre. Per què? Perquè amb un sol material després serà reciclable i això és bàsic. Sí. I això és aplicable absolutament a tot. Òbviament, a el que acabes de dir. Pues, si... La butxaca no ens dona per anar a comprar a segons quina botiga, que tots ho sabem, no? Bueno, però potser no cal que ens en comprem quatre.
3: Sí, però
4: llavors, si ens en comprem una o dues?
3: Llavors això, preguntes a la gent jove i llavors aquí et surt el per què ho necessito. I per què ho necessites? Perquè em vull canviar de roba cada dia. I per què necessites canviar-te de roba cada dia? Perquè és el que fa tothom i és moda. I llavors... Però bueno, són joves, ja necessiten madurar, com ho hem fet tots, eh? Vull dir que...
4: En aquí m'entraríem a la part de consciència,
3: sí, sé,
4: no?
3: Sí, de consum.
4: De consum
3: en excés.
4: De consum en excés, de consciència, però que al final és el número 1.
3: Sí.
4: A nivell d'empresa, què fem? Pues comunicar-ho. Comunicar tot això que estem dient, molt a través de la nostra web, d'accions, de xerrades, anem per tot arreu on podem.
3: Convidem a tothom a visitar ARPE, eh? a veure això que tenim tan a prop, perquè està aquí Arenys Amunt, i que és un exemple, no? de com fan les coses amb una consciència diferent, no?
4: De fet, per exemple, nosaltres tenim una altra gamma de productes, que és ARPE Shop, no?, que t'he dit,
3: sí,
4: que podeu entrar
3: web,
4: a Insta,
3: diguem-ne.
4: És una altra web,
3: sí, sí, sí.
4: Que és per venda al client
3: final,
4: no?
3: Al consumidor final, sí.
4: I, curiosament, el nostre mercat primordial és Corea i Japó.
3: Imagina't.
4: Sí. I
3: principal... El món al revés, eh?
4: És el món al revés, sí, sí, sí, sí. Però allà tenen una altra consciència mediambiental. El tema dels orígens, el tema de ser... Sabés, l'eficiència, no?, del producte en si, la qüestió tècnica i la bellesa, perquè són precioses les nostres tovalloles, doncs per ells té un valor importantíssim.
3: Ahir ho comentàvem amb algú perquè... Bueno, perquè estem en un tema de recollida selectiva, porta a porta, que s'ha ampliat, Arenys, etcètera, etcètera, i ho sents, malauradament, o des del meu punt de vista, fan més soroll totes les persones que critiquen i es queixen, etcètera, que les persones que sí que ho estan fent i que volen fer-ho, etcètera, i ahir algú li posava un exemple, perquè estem amb l'Arenys de Flors també, i deia, mira, a Tòquio, els ciutadans de Tòquio separen 49 fraccions. 49. Que està molt lligat amb això que tu deies, aquesta major consciència, no?, de...
4: Total.
3: D'on estem.
4: Exacte, perquè el que et parlava del monomaterial, no?
3: Mm-hmm.
4: O sigui, ells ens pregunten moltíssim a nivell tècnic exactament
3: què?
4: Aquestes tovalloles...
3: Què
4: però
3: porten?
4: Què? Petjada de carboni, o sigui, nosaltres també mesurem la nostra petjada de carboni, cada any la reduïm, o sigui, hi ha tot un programa, perquè també hi ha un tema, has de conèixer. És que la part de conèixer exactament quin és el teu producte, exactament el teu entorn, exactament el que tu necessites, és importantíssim. Això tornem a la consciència, eh? I aquí, clar, és molt ampli tot això. Però ells necessiten, o sigui, són grans investigadors, necessiten saber-ho tot. Un consumidor no compra qualsevol cosa.
3: Compra amb consciència de saber què és el que està comprant exactament.
4: Totalment.
3: I si no ho sap, igual es decideix per un altre producte que sí li està explicant el que està comprant exactament, no?
4: Correcte. Volen saber exactament què és el que estan comprant, volen veure la fàbrica a distància, però també ens han vingut a visitar.
3: Sí, sí. A dia d'avui, per sort, això és més fàcil de fer,
4: total,
3: de veure-ho a distància.
4: Exacte, i no estan aquí a la cantonada, no? Han vingut a veure-ho, volen poder transmetre després també, perquè són distribuïdors, volen poder transmetre tota la informació al client final i, per tant, nosaltres hem de generar tota la informació i ser molt transparents. La transparència és algo importantíssim.
3: Sí, i va molt lligat amb l'honestedat.
4: Total.
3: Des del punt de vista empresarial, és a dir, tu estàs venent el que estàs venent i no una altra cosa.
4: No.
3: Llavors jo t'explico el que t'estic venent,
4: sí,
3: i no una altra cosa.
4: Exacte.
3: I mira, la mostra, doncs, pam, pam, pam, no? El passaport digital del meu producte.
4: I per exemple, amb el tema del producte promocional... Bueno, l'altre dia parlava amb una gran marca, que, amb la cap de màrqueting, i em deia, què em pots oferir? I jo li ensenyava tots els productes i les idees. I jo li deia, vale, però, a veure, quin és el teu preu objectiu? I em deia, jo necessito 100.000 unitats a, no sé, em deia 2 euros. I jo li deia, bueno, per 2 euros et puc oferir això, això i això. Però llavors em diu, ostres... Però ara que hi penso, no?, amb la conversa i fora de micro, allà no ens escoltava ningú, em deia, tinc, vaig comprar més de 100.000 bolis. Diu, i un altre artilugi que encara no sabem ben bé què és, per portar botelles o no sé què, diu, i en tinc doncs potser 70.000 al magatzem des de fot 3 anys, perquè no sé
3: i
4: on,
3: no sé què
4: on
3: fer
4: punyetes
3: amb
4: col·locar-ho,
3: això.
4: Perquè és tan cutre. I jo li dic, i per què en comptes de fer-ne 100.000? Redueix, ja se t'acudirà de quina manera ho vens o ho regales i fas un producte molt més conscient, més sostenible, que valdrà més diners. Òbviament ja ens el compres a ARPE, no? Cuidado!
3: Bueno, evident.
4: perquè la sostenibilitat...
3: No, escolta'm, les empreses tenen una finalitat i és generar els seus beneficis també, no ens enganyem.
4: Exacte.
3: Això és un dels objectius, evident, que no està renyit amb l'altre, però
4: no.
3: És l'objectiu de qualsevol empresa, òbviament.
4: No està renyit en absolut. O sigui, la sostenibilitat també ha de ser econòmica.
3: Ah, evident, sempre, social, econòmica i mediambiental.
4: Correcte, això ha d'anar lligat. I els nostres treballadors han d'estar bé i hem de fer moltes accions que també fem a nivell social, col·laboratiu i pels nostres empleats. O sigui, aquí hi ha una consciència global. No pot ser únicament vaig a reduir o únicament vaig a fer un producte. Per nosaltres és molt important...
3: És aquest canvi de mirada inicial, no? Vull dir, hi ha moltes empreses que potser tenen molta pressa en dir jo l'informe de sostenibilitat, aviam quants ODS puc fer. No, pren-t'ho amb calma. És a dir, ves poc a poc, però tingues clar que això és un inici d'un canvi molt transcendental, que té una durada al llarg del temps i que sin prisa però sin pausa, perquè el temps apreta, i ho diem després de la primera onada de calor amb nits tòrrides que ja acabem de tenir. I les que vindran, no és per espantar ningú, però és el que hi ha.
4: És el que estem creant, no? De fet, us explico un cas, no? Simplement com a anècdota, amb una xerrada que vam anar sobre sostenibilitat, precisament, que ens van demanar que expliquéssim la nostra experiència, després d'acabar la cap de màrqueting i de sostenibilitat, també els dos, d'una empresa. I ens deia, vale, llavors, digue'm exactament quins passos hem de fer, com prenent apunts. I jo li vaig dir, començant per un, primerament, pren consciència tu. Perquè això va de dins, és algo que t'ha de sortir de dins. La resta serà complir,
3: serà
4: el que dèiem,
3: omplir
4: normatives, tal. Però és que això és un treball intern. Comença per tu.
3: Sí, fa poc en una jornada de formació que jo estava impartint em van comentar a qui hauríeu de fer venir aquí és els CEOs i els responsables que prenen les decisions. Perquè el primer canvi... començar aquí, i vosaltres sou un exemple. Llavors jo vull aprofitar i fer dues coses. Primera, convidar-te per fer una altra Sàvia Verda i parlar no només de la sostenibilitat, sinó també de com estàs integrant aquesta visió més holística i com t'ajuda aquesta visió més holística i aquest fet d'aquests mèdium, etc., amb la part, diguem-ne, d'empresa, no? I dos, ara, demanar-te, perquè entrem en els últims minuts i ja sabem que això passa volant i ja ho has vist, de demanar-te quin seria el teu suggeriment, quin hàbit penses que podem modificar i que tingui un impacte en positiu en totes aquestes qüestions tan importants de que cuidem el planeta.
4: A veure, el primer i més obvi seria la de reduir, que ja ho he dit. Però, a part d'això... i en general, pensa que tu no n'ets de burro. O sigui, qui sigui la persona que m'estigui veient o m'estigui escoltant. No, l'eslògan aquell de jo no soy tonto, no? Per tant, informa't. No et mengis tot el que et passa pel davant. O sigui,
3: pensament crític.
4: Observa, pensament crític, dona-li voltes. Mira tu, quan compris un producte, no ho compris immediatament per impuls. Observa-ho, mira l'etiqueta. I després decideix si és indispensable que ho compris o no. O si et ve de gust comprar-ho perquè t'encanta i és preciós, clar que sí, celebra-ho i t'ho compres. Però que sigui amb consciència.
3: Sempre parlem aquí de que mai no volem donar la sensació de que hem de sentir-nos culpables, però sí responsables.
4: Totalment, o sigui, culpables no, ni molt menys, o sigui, a veure,
3: per això
4: estem
3: que
4: aquí
3: que
4: tots posats, no?, en aquesta
3: vorágine. El dia que et ve de gust comprar-te una cosa, pues, compra-te-la, però després, doncs, gaudeix-la, no?
4: Gaudeix de la vida, gaudeix de moltes coses.
3: Jo que sóc de les que, com que de petita ja tinc una edat, jo anava a cosir els estius, doncs jo, a mi se'm trenca alguna cosa i si m'agrada molt, molt, molt, i en general, jo la coso. Ai, m'ha sortit un forat amb aquesta samarreta, però és que aquesta samarreta m'agrada molt i em dura i fa molt que la tinc i m'agrada i tal, jo li faig un zurcidito, no? Que ja ho fèiem, és a dir, moltes vegades aquí parlem de que al final és una mirada cap enrere per avançar cap al futur.
4: Totalment.
3: Perquè hi ha moltes coses que ja feien els nostres avis, que ho feien per necessitat moltes vegades, perquè no hi havia més possibilitats, no? Però ens donen moltes lliçons, no?
4: Totalment. O sigui, tot el tema del reciclatge, nosaltres hem fet molts projectes d'economia circular, aquí m'estendria molt a explicar-vos exemples.
3: Per això vindràs un altre dia.
4: Clar, doncs tornarem a explicar exemples.
3: Sí, què tenim? Encara un minutet? Bueno, doncs encara ens queda un minutet i mig, vull dir que no et vull tallar. Sí, perquè jo els últims 30, que ja m'avisarà quan passem fins que diu un, m'avises i ja faig el final. Però,
4: doncs,
3: sí.
4: Doncs mira, tornant, t'explicaré l'anècdota així ràpidament sobre el que deies de les iaies, no? De les iaies i els avis i de com feien. De fet, nosaltres, un projecte d'economia circular que vam impulsar, nosaltres amb aquestes tovalloles som els proveïdors d'una cadena de gimnasos sense fer falca publicitària que tots
3: molt
4: coneixem,
3: coneguda.
4: Molt, molt coneguda, que té molts gimnasos, i el que vam fer és recollir les tovalloles que ja estaven en desús, després d'haver rentat moltes vegades, i les tallàvem, i en fèiem gamuses per netejar, que ens comprava una empresa, també molt gran i molt coneguda, de neteja.
3: Veus?
4: Draps de tota la vida.
3: Draps, els que encara
4: que
3: fem servir. Encara, ara a vegades no sabem d'on treure els draps. Doncs escolta, Montse, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer tenir-te. Espero que tinguem ocasió de tornar-te a tenir i de continuar parlant. I nosaltres ja sabeu que, com sempre, no tenim planeta bé. La Terra és casa nostra i si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i per tots els que venen a darrere. Que tingueu un molt bon cap de setmana, aprofiteu l'Arenys de Flors. Montse, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat d'explicar. Encantada.
3: Gràcies, bon cap de setmana.
5: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
7: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
5: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Eduard.
5: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
8: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
5: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
9: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als Iprims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents, per una banda, de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
5: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
7: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
5: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
7: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7,5 milions d'euros.
5: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
7: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
5: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: I si el que volem és que la gent doncs, pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem doncs, que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El sindicat de professors de secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa, perquè la calor que fa.
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figueró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7,5 milions d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milions de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers Centre, amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntadas.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantirà més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de

0: avançar amb el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
1: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
2: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
3: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació, com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps, i s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
2: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
3: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
4: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
5: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que amb els nostres hàbits que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
4: Més viatges, més risc.
5: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
4: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
2: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la Rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
6: La Rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
7: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
6: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
3: A una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
8: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de la

0: Ajuntament de Calella.
1: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents, diguem-ne, agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins dels Moments de Flors.
0: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
2: I seguim parlant de flors en aquest cas, perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
3: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
4: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
3: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
2: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
5: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: Miro un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
7: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
8: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
7: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
6: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de...
2: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
5: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
2: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
5: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
2: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
5: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en la deu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa. Victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basojan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
11: M'ha sorprès una mica, no?, que ho veiés el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
10: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat amb victòria.
5: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
2: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al Club Blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
4: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
7: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
6: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
7: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
6: Més Que Salut.
7: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
8: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
8: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
10: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
8: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
8: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
10: Catalunya, precisament, va registrar la temperatura més alta en un mes de maig, des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
8: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamars o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
8: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
10: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
8: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
10: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
8: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
10: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
8: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
10: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
12: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
13: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord, fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
12: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que s'assumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
14: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
15: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
12: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
8: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
10: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
16: No m'agrada la calor. Quantes més grans me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
17: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
18: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
19: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
20: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
17: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
19: Tocarà anar a la playa, perquè la calor que fa...
10: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
8: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
10: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilant que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
8: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
10: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
21: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
10: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
8: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
22: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados. Y lo vamos a hacer cuanto antes.
8: I encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
10: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
23: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
10: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
8: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
10: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
8: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
10: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
8: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
10: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb dues citacions judicials.
8: Parlem ara de salut perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
10: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
0: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
1: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
0: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Cort Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
8: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
3: Mira a un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
4: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
24: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
4: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
3: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
8: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
25: Mm-hmm.
10: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
2: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospijazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant 3 dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
5: Tindre grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè no normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, doncs, bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoistament i, evidentment, donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
2: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romani Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospijazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
8: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
10: S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe, que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buós. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
6: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Lo Riu Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
7: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal. I bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
6: Les portes del recinte a l'Espai Firal 1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb 2 escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
8: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
10: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
9: El Lumínic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Lumínic.
25: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
9: El Lumínic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
8: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
26: Notícies en xarxa. Esports.
8: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
10: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
8: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
10: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
8: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
11: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta des de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21ena Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
8: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la cinquena plaça aquesta tarda a partir de 5:45. La prèvia del partit des de Mataró, Ràdio Guillem Llimona.
12: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al nadar de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 5:45. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols 15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, el Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
8: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
10: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit és de Girona FM, Marc Treserres.
13: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
14: Ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició. És una satisfacció.
13: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
10: La resta de resultats dels equips catalans a l'ACB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també l'UCAM Múrcia-116, Jallopos-Lleida 95.
8: I tanquem amb futbol sala amb la victòria del Barça i davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal 9 després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
1: Ràdio Arenys.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
1: Ràdio Arenys, la primera.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Doncs comença una nova edició del Rodamón i us facilitem, com sempre, al començar, unes recomanacions per si voleu sortir fora o voleu gaudir d'alguna festa típica. Doncs aquí sempre tenim alguna coseta. No totes, perquè això seria exhaustiu, però de tant en tant encertem, eh? Va, començarem. Doncs comencem amb la Fira de Mataró. Fira de Mataró, que ja porta uns dies, són 10 dies, acaba aquest cap de setmana, aquest diumenge, i el lloc on més atractiu té, potser, és a la Fira al Parc Central de Mataró. Hi ha una fira d'atraccions per nens i grans, també llocs d'oci, concerts de música i gastronomia, clar. També gastronomia, com no. Això per central. Però a baix, al centre de la ciutat, també podeu trobar doncs, llocs on passar-ho bé i aprofitar la fira. Per cert, aquest any diuen que els 10 dies de la fira ha fet bon temps. I el pronòstic que queda per aquest cap de setmana és que també farà bo. O sigui que 10 dies de bon temps a la fira. I ara anem a més llocs, vinga. Doncs sí, a la Seu d'Urgell, aquest cap de setmana hi ha la Fira Medieval. Una fira medieval que sembla ser que ja porta 68 anys celebrant-se i que doncs us mostrarà com es vivia en aquell temps amb desfilades de gent armats, amb dispositius que portaven en aquells moments i que us recordarà una mica com es vivia a l'edat mitja, a l'edat medieval. Això a la Seu d'Urgell. A Girona, fa pocs dies, ha acabat el Girona amb flors. Doncs bé, acaba Girona amb flors, però a Arenys de Mar volen fer una petita rèplica. No és el mateix, és en petit format, però es diu Arenys de Flors. Això serà properament. Però, de moment, amb els carrers antics de la vila, carrers més estrets, l'Ajuntament ha posat un cartell on els que vulguin ficar un raconet floral, una mena de glossari de flors en el seu carrer o davant del seu portal, doncs ho facin saber a l'Ajuntament, perquè aleshores ja faran una mena d'itinerari, un planell, perquè pugueu trobar-ho, els que veniu de fora, o fins i tot els que siguin d'Arenys, també ho trobaran. Doncs ja sabeu, s'està preparant, com no, el Arenys de Flors, una rèplica en petit de Girona des de Flors. Però bueno, el que fa el que pot, ja té premi. I, doncs ja pràcticament tenim que marxar. Tenim que donar passa a la resta de companys del programa i com no, a la nostra portada musical. Avui la portada musical porta una rumba de los Manolos, els rumberos los Manolos, que es diu Som com som. I com som? Ah, això ens ho diran els Manolos. Som com som.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de Portbou. A tu vent, a tu vent, que suaument passes i acariciant la cara i embrullant els cabells, em dones el bon dia pels matins. A tu vents, que passes per les cases, pujant als cims de les muntanyes i tallant l'aire cel amunt. A tu vent, que espargeixes nublades i enfurismat tot ho destrosses al teu pas. A tu vent, quan et calmes i et tornes una suau brisa i acaricies el passar. A tu vent, que arribes fins la mar, bufes les blanques veles i ajudes les gavines al seu vol. A tu vent, que ens portes el perfum de la celebrador de les aigües d'aquest mar i ens transportes amb vells somnis de sirenes, ninfes i aigües i trisón. A tu vent, que passes suaument pels camps amb flors i ens portes els perfums d'herbes i plantes. A tu vent, que els núvols empenys i portes l'aigua als camps secs. Per al poble de Portbou.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

amics, amigues de Rodamón. Ja a final de mes ja va arribar la canícula. Bueno, no us preocupeu. A més, quan vingui la visita del Papa, farà unes temperatures agradables. Sempre passa. La setmana que ve preveuen que canviarà el temps. Jo l'he viscut molt de temps, seguit el temps, i després d'una gran forta calor, baixa la temperatura, llavors els primers mesos de juny baixa la temperatura, o de vegades continua, o de vegades es mantenen les temperatures de sempre. No oblidem que encara som l'estiu, que és primavera. Ja veieu jo que sempre haig de vigilar perquè ja tinc una mica constipat, i això de cara al bon temps. Tots diuen que tenen por, sembla mentida. Si sempre dic, si no vingués el bon temps, no hi hauria progrés, perquè sempre es diu, bueno, hem de pintar la casa, hem de fer això, hem de comprar unes cadires, tot això. Bueno, quan vingui l'estiu ja pintarem, ja es prendrem el pati, ja farem això, posem persianes, i amb l'excusa de l'estiu es fan coses. Els sants, mira, hi ha Sant Felipe Neri, que era hi ha el famós oratori de Sant Felip Neri, també hi ha la plaça de Sant Felip, l'església de Sant Felip Neri a Barcelona, i després també, Sant Pasqual, que fa poc vam celebrar Sant Pasqual Bailón, com vam comentar-ho, i ara també hi ha un altre Sant Pasqual. I després també hi ha hi ha Sant Ferran, que és Sant Fernando, que és el rei que va conquerir Sevilla en els musulmans, és a dir, la història és la que és, i també el seu fill era Alfonso X el Savi. Doncs és famós l'anècdota que quan van fer la catedral, els personatges de la seva època, diu, fem una catedral tan gran que els que es preceden no es tinguin per bojos. I la catedral va acabar el 1760 o així, una època, i és una de les més grans. Evidentment, el campanar, el que sigui, pues és la Giralda de Sevilla. Aquesta és la petita història dels sants d'aquesta setmana. M'he oblidat, a Pasqua Granada també, ens hem deixat la més important, la famosa romeria de la Verge del Rocío, que és la Blanca Paloma, que aquest any al pati el Cotó de Doñana ha donat gust, perquè amb les pluges que han hagut la reverdeix i ja surt aigua per tot arreu, i és tradicional allà, fins a la nit que arriba, allà qui pot arribar a primera fila de la Blanca Paloma. És una tradició, cadascú de les creències, però és arraigada del poble, i el poble andalús és molt, li agrada conservar les tradicions. Doncs van, veus que van amb la seva escarreta, evidentment, és clar, qui surt als mitjans de comunicació, evidentment les classes altes, no? El torero aquell, la Maria del Monte, el torero, els Ordóñez, en fi, totes les artistes, i després la gent de la faràndula també que va a Madrid, també allà va a primera fila, i anava la Victòria Federica també, amb la seva amiga la duquessa de la Tània, la neta de la duquessa d'Alba, és així, les tradicions. Bueno, mira, és maco, i és una forma de ser, doncs benvinguts siguin les tradicions i que es vagin conservant.

Mataró i també allà a bombardejar, perquè és clar, hi ha la guerrilla de Herlovà, però bueno, tota la gent aquella que a bombardejar i quan tornes a casa que tens, no hi ha res. Vull dir, ho perds tot. Això és molt maco, tot allò que està passant, i veure-ho, però... I a part, diguem, la guerra d'Ucrània, que també és una guerra que està bombardejant amb drons i anar morint gent i anar perdent les cases i tot, no ho sé, han d'arribar amb un acord. En fi, per això estem aquí, per queixar-nos una... I després hi ha el problema de Cuba, pobra gent que tenen la manera... Ara la gent sembla que reacciona, fins aquí vull dir que... aquí la Generalitat, que feia anys que no ho feia, també donarà ajuda a Cuba... per el que sigui, hi ha 3.600 d'origen català, tot el que sigui, que es reparteixi, però que arribi tot en el poble, que ho està passant malament. Bueno, ara ja hem dit una mica de la part aquesta, que és la manera de dir, ja que el que jo parlo són les petites tonteries, que mira, es distreuen una mica, que per cert, tal com està ara, val més mirar la premsa del cor que no pas tots els diaris que ens arriben, perquè... Madrid està que arde, vull dir, no sé com acabarà, en fi, sort que esperem que la visita del Papa ens posi a tots a un cantó o a l'altre i veurem cosa, la visita d'aquesta, veurem una cosa rara, veurem molta gent que són, molts seran més papistes que el Papa. Bueno, per això estem, per veure-ho. Deia, el protocol català amb el de Madrid serà diferent, aquí serà més auster. Bueno, jo veig que a les revistes del cor també fan fent els comentaris i tot i van preparar la visita. Jo sempre el programa sempre dic que és laic, laicitat, i respecto cadascú, les creences de cadascú. Vull dir que llavors només passo el just per publicar. També, mira, ja diem el futbol, doncs ja ens alegré. Les noies, jo dic les noies del Barça, doncs que van ser campiones, felicitats, i a Oslo, i que ha comunicat que l'Alexia Putellas deixa l'equip després de 14 anys. Bueno, ha fet una bona gestió i veu tirar uns horitzons o una altra manera de canviar. Doncs, bueno, és part de la història. També, desgraciadament, hem de dir que precisament a les comarques, ja que hi ha Ràdio Palafrugell que escolta i tot, pues, sentir-ho molt, que perdre a Girona representava molt, i per tota la comarca i per tot, pues, donava un al·licient i estar a primera divisió, i ara tornar a lluitar un any i tot, tornar a començar, costa molt, i l'afició del Girona ho sentia, i van, bueno, a l'època feien viatges i tot, i en participaven, pues, em sap greu, evidentment. Després també, bueno, dintre de cop també hi ha a Barcelona, hi ha cada dia més... Ah, mira, la visita del Bad Bunny, Bunny, em fa gràcia. Jo de música no hi entenc gaire, d'aquesta reggaeton o el que sigui, però almenys ja m'agrada que va arreglat, va amb tratge, i almenys ja no hi ha allò de tipus garrul, que ja dic jo. Aviam si anem fent ja, prenent una mica compostura, i el protocol també arriba a tota la manera de ser, perquè jo quan veig també i veig molt de jovent quan una orquestra de tanta gent i veus allà tota la gent i m'hi fixo molt de joves i tots els veus tots trajats i tots arreglats, de veritat dona alegria veure tot allò. Llavors dono gust d'escoltar la música, però quan veus que van tots allà mig abandonats i tot, vull dir, no m'agrada, és la forma meva. Bueno, i també mira, ja que diu això del protocol, que aquesta casa de moda, la Loewe, que és famosa mundialment, que sempre surt, la roba és molt bona i tot, doncs que prepararà també els equips del Mundial. Doncs esperem que l'uniforme també, no, i la talla, i sigui un uniforme auster, però que estigui bé, diguéssim. Que els jugadors i tot, com veus les seleccions que van tots arreglats, de tot, dius, caramba, quina manera... la manera com comporten, en canvi, com van mig abandonats, que uns de la manera que em veus allà que surten, les pintes que fan, en canvi, com van tots arreglats i tots, doncs donen prestigi. Bueno, doncs ja anirem seguint els esdeveniments, que això s'acosta ja, vull dir, el protocol o tots cap a les ranxeres de México, haurem de cantar alguna ranxera a Mèxic. Mira, els aniversaris... els adversaris, hi ha un que mira, el Willy de Toledo, o Guillermo Toledo, 56 anys, diu, actor i activista, aquest va ser molt famós per les seves polèmiques que fa, i llavors més bé que és fill d'una família, fill d'un metge molt conegut de Madrid i tot, i
El...

0: Un dia no sé què va... Un dia estava jo al tren de a Barcelona i, esclar, com que sempre miro i tot, ai, li diries... Clar, a Badalona, jo anava cap a Mataró al tren i diria que és aquest el del Willy Toledo. I llavors, al cap d'un mes o així, me n'entero que diu Willy Toledo, no sé si viu encara, diu, viu a Badalona. I mira, si ho hagués sapigut, jo l'hauria anat a saludar, perquè jo de Barcelona encara a Mataró, doncs pues, mira, l'hauria saludat. Jo saludo tothom, cadascú, que pensi el que vulgui. Després que... Ah, mira, el... Aquí més aviat, per bé, comencem. L'Antònia San Juan, l'actriu que ha superat un càncer, 65. I després aquest senyor m'ha fet gràcia, Jaume Pla, actor, que diu que surt per televisió, no m'he fixat ja, 98 anys, molt bé, doncs felicitem-lo. Després l'Adriano Ozores, de la saga dels Ozores, 67. El Jair Domínguez, 46. Qui és aquest? Ah, mira, aquesta, la Joan Collin, que ara la veurem, farem el comentari del festival de Cannes, 93, que va ser molt famosa perquè va representar la feia d'Alexis, una família d'aquesta, de l'aristocràcia, bueno, no, famílies d'aquestes riques d'Estats Units, dues famílies enfrontades, i l'Alexis era la segona, o la dona amb el Forsay, amb l'actor, i es tenien unes lluites... Com aquella de l'Angela Shannon, també, que també feia aquella de la Falcon Crest, vull dir, eren sèries, i després va baixar de seguida. Pues ella era la famosa l'Alexis, la Joan Collins, actriu britànica. Mira, el Bob Dylan, 85, la Priscilla Presley, 81, i l'Anna Belén, també 75. Bueno, pues aquestes són més les conegudes. I llavors, també vull dir, mira, sempre faig Lady Gentleman, de Ladies, vull aquí una revista que diu Lady Chef. Això és un homenatge, jo des d'aquí, pues, a totes les dones que són cuineres, que es donen més importància en el món de l'home que no pas la dona, quan la dona sempre ha cuinat. I les grans cuineres, les àvies i les nostres mares i tot, feien miracles amb el carbó i tot el que sigui, eren grans de cuineres, doncs diu, veu diu Lady Chef, la veu femenina de la cuina italiana, compleix 30 anys i reuneix a Florència més de 5.000 dones de totes les regions del país. Ja sabem que tenim la nostra d'aquí del Maresme, la Carmen Ruscalleda i l'Olot, la Fina Puig de... Ara no surt, el nom no surt ben bé, el Fina Puig de Vall, això... Hi ha altres més que no em ve, com ara l'àvia dels cuiners Joan Roca, també, que és una Carme Fontaner, també, i moltes més, vull dir, gran cuineres, però sempre surten més part dels homes que les dones, quan sempre les cuineres han sigut les que bueno, han fet els grans banquets de tota la vida. També què més mirarem per aquí? A veure què hi ha... Ah, mira, també el casament... Anem aquí al casament del fill del Donald Trump. És el tercer casament que es casa, Bettina Anderson. I s'han casat a les Bahamas i el pare, el famós Trump, va dir que tenia molts problemes, bueno, de resoldre molts problemes, que ja sabeu que té molts problemes, que no n'arregla cap, més aviat els empitjora, i va dir que no hi pogués assistir. I llavors també hi ha hagut una... hi ha una nova parella, de la Vila Mal, que és una influencia, una parella, Inés García, sembla que és sevillana, doncs que és la relació, 21 anys. Bueno, doncs benvinguts siguin. Si dura un temps, doncs ja està. Tots dos són joves, ja està. Bueno, que passin un bon estiu. I mira, la separació, ja ho vam dir-ho, no sé si ho vaig dir-ho, però no se n'ha fet gaire raó de les... Això, com deia, vam entrevistar aquí a Ràdio Cabrera fa un any o dos, ja que passa el temps, i també explica la relació amb la seva parella, que ha trencat. Bueno, el torero aquest Morante de la Puebla, també és la segona relació, i també s'ha separat. El Morante de la Puebla és aquest torero que té aquelles pipilles tan grans que et mira malament, el toro deu tenir por. Doncs és aquests dos, més o menys, ja sortiran. Bueno, mira, llavors, mira, de la família real, pues, em sembla que la setmana que ve ja, o del papa abans o després, venen de visita oficial els de Mònaco. I també, com a novetat, ja també han de presidir els actes de la desfilada militar, que es fa aquest any, es fa a Vigo. Això també el protocol, pues, ja veurem, també se'ns faran raó. Ah, i també hi ha els 80 anys de la Fundació de Jordània, que allà l'estabilitat és important, perquè sabeu Jordània, que hi ha la ciutat de Petra i tot, i com hi ha la guerra, tot repercuteix, perquè és molt pobre, té molt ajuda, i quan ja viuen del turisme, i quan hi ha un problema d'aquests, doncs, esclar, el turisme els hi baixa de seguida. De moment, l'estabilitat del rei Abdullah i la reina Rània, que ja són avis i tot, eren ja el fill del rei Hussein, esclar, a l'època, allà va haver-hi una història, sempre sortien a la premsa, perquè com que el rei Hussein va canviar de diverses reines, i una anglesa, i després a l'hora veritat qui decidia, hi havia unes guerres de família, aviam qui era l'hereu, de moment pues, ho van portar bé, i ja està. I la reina, hem de dir que és d'origen palestí, però està fent una gran tasca social, que va passar una primera època que igualment vesteix molt bé i tot perquè no li cau bé, però ja no surt d'aquella manera com sortia a les revistes del cor o del corazón, només per la manera de vestir tot. I diguéssim que es veu que apreta bastant la qüestió social i per les dones àrabes i pels òrfans i tot, molt bé, doncs ens alegrem. Mira, els premis hi ha també aquí, hi ha hagut els premis de Ràdio Associació, Javier Bundó, és el més conegut, i després també l'altre dia, com que és del món de periodisme, l'Iñaki Gabilondo, pues, que també va fer una conferència a 83 anys i també explica sobre la situació més aviat del país, però és un gran professional i d'un gust escoltar-lo. També ens dedica plega, com que és de la ràdio, l'Àngels Barceló, que 20 anys, més de 20 anys treballant a la SER, pues, diu que podeu propietari, el canvi d'ideologia, tot, bueno, en fi, doncs, pues, bueno, pues, una gran professional, també. I mira, també m'ha fet gràcia que també hi ha una relació entre el Lluís Bassat i la seva senyora, ha creat la Fundació Carmen Bassat de Pintura Abstracta Futura, que està en el Museu de Mataró, i com que va tenir de petit una relació de família argentona, sempre ens visita, i em recordo jo, doncs, bueno, és una gran persona també, ja dic jo, doncs el museu també de Mataró, també va fer-ho, va tenir molt, i Mataró també va fer molt bé agafar aquesta, acceptar allà, que dona un prestigi també. En fi, bueno, ja hem dit tots els premis que hi ha de... I aviat ja també, ja que diem de premis, també aviat hi haurà diguéssim, de la princesa de Girona, a dintre de cop. Ja van sortint els premis, normalment són gent jove tot, doncs que les activitats ja van sortint. Dintre de poc, doncs ja parlarem. També així de tipus, mentre sortia, doncs el Rafel, amb un surt, ja veurem aquí, un net, la primera comunió, però diu que està ingressat, el Rafel, diguéssim, el cantant, diguéssim. De les portades de les revistes, doncs mira, surt a l'Ola, surt la Paloma Lago, explicant el que va passar fa un any. Després l'altre, les portades del Brad Pitt, i amb la seva parella espanyola, Inés Ramon, ho fa oficial. Després la visita al papa, la Mercedes Milà, que estrena el jardí, va explicant el jardí, que torna a estar a televisió. Bueno, doncs benvinguda sigui. La Laura Escanes, amb la seva parella, amb en Joan Baldú, que és el d'allò, el preparador físic, doncs surt també a la revista. La Bàrbara Rey també està a Marbella, i ja diguéssim, això ara anem passant per sobre, ja passem abans de la part històrica, doncs la revista, bueno, el Festival de Cannes, bueno, sí, el que aquí ho posa, diu, el cine espanyol conquista el Festival de Cannes, vull dir, hi ha hagut els Javis, aquesta, diu, les grans triomfadors, sí, els Javis, i diu, bueno, el Premi de la Millor Direcció per la pel·lícula La Bola Negra, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, I, esclar, el film no el van acabar, però el que va passar, i el problema del primer, el ser homosexual i això, doncs ara, esclar, han passat més de 90 anys, doncs ara les coses han canviat i es pot fer, i ara, per aquella època, precisament el assassinador el van matar per un cantó i per l'altre, per les dues coses, assassinat en els primers principis de la Guerra Civil. Doncs aquí surt aquí la Penélope Cruz, l'alfombra roja, doncs aquí tot una fotografia, ha sigut maco, també el... tot els Almodóvar, són molts de l'època de l'Almodóvar, aquí surt ja, diu el Guirre Carla Fuente, Miguel Bernabéu, Lola Dueñas, tota una sèrie de gent. I també, com d'allò, el cine el català, també surt l'Aina Clotet, que es diu la pel·lícula Viva, que és la història d'una dona que supera un càncer, i torna a lluitar i torna a explica tota la seva lluita. I com d'allò... i aquí viu, mira, com viu a la Palma d'Or li han donat el York of Ford, que és de del Christian Mungiu, que és d'origen romanès, i explica la història d'una família amb 5 fills de Romania que van a viure en un poble de Noruega, i allà hi ha una tensió entre ella, una tensió la seva religió i tot, que contrasta amb el problema de la gent més avançada i tot, i és una mica tràgic. Doncs aquests són més aviat els més coneguts. Va dir la Bola Negra, els Javis, i després també aquí hi ha l'altra catalana, que diu la catalana Maria Martínez Bayona estrena a Can Muri, fa por, però viure per sempre també. També explica la història. Vull dir que és un film de... Aquesta és directora. Doncs un film d'una estupia, d'un món on morir és una opció. Doncs pues bueno, benvingut sigui al Festival de Cannes, i ja tot es va acabant. En fi, bueno, doncs pues ja anem recollint ja la part històrica. Bueno, doncs pues ja deixem... Anem a veure ara la part ja... La part històrica. Avui, com que toca una senyora, mira, he pensat que millor que... M'he recordat de la Montserrat Carulla, perquè la setmana que ve... no sé si ho vaig fer-ho, però ara farem la història d'Antonio Gaudí, ja que diu que es commemora el 7 de juny la seva mort, i fa 100 anys, doncs farem la història, ja que el personatge de Gaudí, tot el de la inauguració de la Sagrada Família, doncs farem una mica d'història de l'Antonio Gaudí. I ara anem aquesta setmana, doncs ne fem la Montserrat. Ah, i abans de tot, que se'm distreu, mira, sempre he commemorat que hi ha una quantitat, gràcies al Google, dates històriques que també van passar al maig la setmana aquesta. Diu el 1453 la caiguda de Constantinople. Diu el 1787 la convenció de Filadèlfia, anar preparant la independència de Estats Units. Ara es commemoraran els 250 anys. I també a la Guerra Carlista el 1839 el conde d'Espanya, que era la part carlista, la primera guerra carlista, va arrasar Ripoll. I davant la història, davant diem la guerra civil, però les guerres carlistes van ser molt tràgiques, perquè es matava poblacions, famílies, de tot, vull dir, però ja veu que aquest país sempre estem igual, els uns un cantó i els... sempre estem partits, no hi ha manera de... Sempre... O caixa o faixa, que deia en allò, el general Prim. I també llavors ja, el 1947, doncs el president Truman va crear la famosa CIA, la CIA aquesta que mana, que potser conspira per tot arreu del món, doncs la famosa CIA. I el 1903 va fundar la Unitat Africana. I també el 1810 va ser la Revolució de Maig a l'Argentina, també, per preparar la independència així. Bueno, ara sí que anem ja a la Montserrat Carulla. Neix el 1930 i mor als 90 anys, el 2020. Montserrat Carulla i Ventura. La seva filla, també hem de dir que és molt coneguda, és la Vicky Penya, i juntament amb els dues més, eren quatre fills. El Roger, la Vicky, la Marina... i la Marina i l'Isabel. Bueno, els més coneguts són la Vicky, que és molt bon, professional, com a tí, i s'assembla molt, i a mi m'agrada molt que la llista sempre fa, com declama, que ha de fer un dat històric i tot, declama, m'encanta la manera... I després el seu porter, amb dates històriques i tot, pel·lícules històriques així, el seu paper... jo la vaig veure a la sèrie, que passava mirant el comentari d'una filla d'en Serrat, i van fer 6 germanes, i ella feia la governanta, era una família que no tenien pares, i ella es cuidava de preparar-les i tot, i va fer una d'allò, tot el personatge, aristòcrata, tot, molt bona planta. A mi m'agrada molt, bueno, tant la mare com la filla, perquè la Montserrat Carulla també va ser una gran artista, juntament amb l'Anna Lissaran, sempre hem tingut grans artistes catalanes, vull dir, en fi. Doncs mira, va començar, diu, es va casar també amb el seu primer marit, Feliu Penya, i llavors el segon marit va conèixer Manuel Mainés, van viure fins a la mort. I llavors per això va tenir la... I també el Feliu Penya va ser un gran doblador de pel·lícules i ella també va participar-hi, diguéssim, i el Feliu Penya. I també té una filla que es diu Miranda Gas, filla de Mario Gas, també. Estan separats, no ho sabia. Bueno, tota una família, gràcies perquè tots els vas coneixent a tots. Diu, el 1940 comença el teatre amateur a l'Institut del Teatre de Barcelona. I llavors, el 1960, comença a fer teatre ja professional. I comença a fer sopa a casa, n'ha fet una quantitat d'obres de teatre. El Fiscal Requesens, adaptació de Romeo i Julieta, bueno, una quantitat que no cau totes. I llavors també viu i passa uns 2 anys, una temporada, a Madrid. I llavors jo em va fer gràcia perquè, i ara després ho comentaré, la pel·lícula que suposo que la devien fer a Madrid o a Barcelona, durant un temps també va participar a la televisió Secrets de Família, que jo com que es cap als motius de feina estava sempre lligat, doncs esclar, veia les sèries, vull dir, em distreia tot el dia tancat a servir els clients, El Cor de la Ciutat, després Hospital Central, i la... Bueno, va fer, diguéssim... I també va doblar una... No, volia de mirar la pel·lícula de Comadis, ja veu, ja del 1957 o així, i també de Harry Potter. Té diversos prèmits, Premi Sant Jordi, Premi d'Or Artístic, el Premi... després va ser el Premi Gaudí d'Honor, el 2013, i també el Premi d'Or Internacional Artístic és considerat el més important que, a més, de la Creu Sant Jordi. I llavors també les pel·lícules que em vaig dir, també, mira, jo l'he vist, a mi m'agrada molt el cine antic i tot, i si la veia m'hi tornaria a fixar. Surcos, que és una pel·lícula dels anys 50, també pètrea, sobre la migració de la terra, de les abraies, tot de la migració del poble a la ciutat, en fi, Surcos. Després també va fer una sèrie que la vaig veure, ho fet dues vegades per la tele, Nit de Nadal, que també són dues amigues o tot el que sigui, surt amb l'Assumpció Balaguer, ja penseu que bueno, ja totes dues són mortes, diguéssim, però representa que al final comuniquen el dia de Nadal, doncs comunica que són parella, les dues. Hi ha el fill, en fi, tot això, i unes que... Bueno, que està molt bé, la Dina de Nadal. Jo, de vegades, la veig aquesta pel·lícula, tots són actors catalans, un que de vegades té ella és de Madrid, ella és català, tot, però al final, quan acaba el dia de Nadal, s'acaba bé, diguéssim, el dia de Nadal. Molt bé. I després també, una que la vaig veure també, va fer Vida de Família, que fa una mica de la crítica sobre la burgesia del 1960, de la burgesia catalana. Ja sabeu que la burgesia, sempre hi ha pel·lícules d'aquestes, sempre n'hi ha per fer, perquè n'hi ha per tots gustos. Doncs era que ella, el seu promès és metge, i esperen heredar el que sigui que han de fer, arreglar l'herència, aviam si li deixen el pis per poder-lo la consulta, i hi ha una lluita, totes les enveges que hi ha, per quedar-se l'herència aviam qui es queda més, i el que mira, aviam si pot quedar-se l'actor és en Fernando Guillem, que també era català, diguéssim. I llavors, mira, em va fer gràcia aquesta. També em va fer les pel·lícules diguéssim, després de diverses, i una aquesta, la vida de família, la va fer del director de cine, Josep Lluís Font. Bueno, doncs mira, d'allò fa gràcia veure tot això, i a mi m'agradava molt, a Montserrat, fer el paper que feia, si feia de sogra bé, si feia de dona avançada, tot li queia bé. I després, esclar, el doblatge tenia una gran veu, i m'agradava molt. I no oblidem que tota aquesta gent, esclar, van sobrir l'època de la dictadura i van estar molt postergades, del teatre català i tot el que sigui. En fi, doncs aquesta és la... I després, com sempre també va intervenir molt políticament, i va intervenir forta implicació del moviment independentista. Doncs aquesta és la història de la Montserrat Carulla i Ventura. Bé, amics de Rodamont, amics i amigues de Rodamont, espero de tot cor que aquest petit espai de los corazones i revistes de societat us hagi agradat. Bobby, Josep Famades, ja reveure per la setmana que ve.
1: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
2: El col·leccionista ja ha arribat. I ha arribat amb una antiga gravació com totes les que porta, a càrrec aquesta vegada de l'orquestra dirigida per el Ramon Busquets. El títol d'aquesta orquestra era Els Canaris del Vallès. I el Ramon Busquets era un famós trompeta i director també d'aquesta orquestra, que va gravar bastants temes populars, i en aquest cas ara porto el Foxtrot Crits, que, i amb lletres petites, diu hi ha res pel drapaire, hi ha cap pell de conill. Doncs era això, quan passava el drapaire, hi ha una figura desaparescuda amb un carro i anunciant que passava, i també es passava el pallaire el dilluns perquè al fi de setmana es mataven els conills i passava a comprar les pells de conill. Tot això ja queda molt llunyà, hi ha res pel drapaire, hi ha cap pell de conill. Doncs ara ho sentirem.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: En les històries musicals d'aquesta setmana parlarem de Billy Paul. Billy Paul va començar la seva carrera musical als 12 anys apareixent en emissores de ràdio locals de Filadèlfia. Escoltant discos que la seva mare comprava, va desenvolupar un estil vocal amb arrels en el jazz, el rhythm and blues i el pop. Paul va assistir a l'Escola de Música de West Philadelphia per completar la seva formació en tècnica vocal. Per aquesta època va començar a ser conegut en el circuit musical de la seva ciutat, apareixent posteriorment en clubs i campus universitaris a nivell nacional. Això li va permetre estar en concert amb figures de la música com Dinah Washington, Nina Simone, Miles Davis, Sammy Davis Jr., Roberta Flack i d'altres. A Billy Paul li va arribar la consagració d'èxit comercial i de crítica principalment gràcies a la cançó Me and Mrs. John. Me and Mrs. John és una cançó que va arribar a ser número 1 del Hot 100 per 3 setmanes en el 1972. Va vendre 2 milions de còpies i li va permetre a Paul guanyar un premi Grammy en la categoria d'intèrpret masculí de Rhythm and Blues. Escoltem, doncs, aquesta cançó Me and Mrs. Jones. Tot un èxit.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Ahir vespre, els sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord i així poder desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que avui el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat ja han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Els focs han afectat unes mitja hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament, i ja estan controlats. En paral·lel, també s'ha actuat pels voltants de la una en un petit incendi amb una gran columna de fum a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament seguim parlant, en aquest cas, d'incendis, ja que un petit incendi de vegetació provocat per un robatori de coure ha tallat aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de Garriga i Figaró. Renfe encara està establint el servei de transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. És a dir, que encara hi ha servei de transport alternatiu perquè no s'ha encara tornat a habilitar la via. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem de política, ja que quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments a Catalunya. I també la CUP comença a mobilitzar les bases per a les eleccions municipals del 27. El secretariat nacional es fixa en l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. I en plana de successos, dos motoristes han resultat ferits greus en un accident a la carretera TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. A causa del sinistre, s'ha tallat la via en ambos sentits a la marxa. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat dues dotacions, els bombers de la Generalitat. I un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.025 persones i prop de 200 vehicles. I per últim, en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un Jazz Club Concert del Voltatge amb l'escolta del concert inaugural del 45 Festival Jazz Terrassa, celebrat a la Nova Jazzcava el 6 de març de 2026. Després de l'acte institucional d'inauguració i de la bufada d'espelmes commemorant 45 aniversari del certamen, obrien foc els primers compassos musicals de l'Oriol Vallès i Irene Reig Quinto. Som-hi, doncs, amb el Jazz Club Concert d'arrencada del Festival Jazz Terrassa 2026, on escoltarem temes originals de Vallès i Reig en format suite. Comencem amb la peça que porta per títol Hitmas, composició original del trompetista agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava. Amb Susanna Carmona.

Divendres 6 de març de 2026 arrenca la commemoració del 45 Festival Jazz Terrassa a la Nova Jascaba amb un concert d'obertura que plega noms rellevants de l'actual escena jazzística catalana. Al capdavant de la banda, dues veus amb molta anomenada, amb dues compositors i líders dels seus projectes i impulsors del col·lectiu The Changes. Des de l'escena local, el trompetista Oriol Vallès, col·liderant projecte amb la saxofonista del moment, Irene Reig, recent guanyadora del Premi Enderroc 2026 per l'àlbum Ànima. La Irene i l'Oriol porten tocant plegats des de fa més d'una dècada, però per aquesta ocasió uneixen les seves bandes en un quintet únic, interpretant la seva música original més recent. Han esplanat el projecte amb altres escenaris per arribar en plena forma al Club del Passatge Tete Montoliu amb un dia d'estrena, acompanyats per una secció rítmica de somni, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Han estat tots cinc els protagonistes del tret de sortida de l'edició 2026 del certamen agarenc i avui protagonitzen el Jazz Club Concert. Estem escoltant un tema original de Vallès del seu darrer àlbum, Manteca Abstracta, que porta per títol Hillmans.

Durant els últims anys, Oriol Vallès ha estat actuant internacionalment, tocant per Europa, a Catalunya, Espanya, Holanda, Bèlgica i també als Estats Units, a Nova York i New Jersey. Nascut el 1993 en una família musical a la ciutat de Terrassa, l'Oriol acaba el grau professional amb menció d'honor el juny del 2011. També el grau superior a l'Escola Superior de Música de Catalunya, graduant-se el 2015 amb matrícula d'honor. I durant aquest temps d'escola i formació, forma ja la seva primera banda, anomenada Smack Dab, co-liderada amb el baterista Joan Casares, una formació que ha tocat a clubs i festivals importants com el de Terrassa, també el Mas i Mas, i que va gravar el 2015 amb el saxofonista de Nova Orleans, Jesse Davis. I el 2016, Vallès enregistra amb dos dels músics de més renom aquí a l'Estat, com són el saxofonista valencià Perico Sanbeat i el trombonista Toni Balanguer, en una crítica que es publicava al Jazz Journal Magazine anglès, deien que Vallès és un trompetista vigorós que exhibeix una clara influència de Freddie Hubbard, influenciat per Hubbard i també el mestre Josep Maria Ferràs, de la ciutat de Terrassa, natural d'on és Oriol Vallès. Vallès finalitza el màster a la Manhattan School of Music l'any 2018 i torna a ser distinció cum laude. I el juny d'aquell mateix any ja lidera el nou projecte al festival Mas i Mas. Amb Smack Dab es va expandir també com a Big Band, l'Smack Beat Dab, i va rebre, doncs, molta atenció per part dels mitjans. Ell també dona classes i mostra la seva mestria com a professor convidat al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears o també a Tenerife, en el Jazz Camp de 2019. Estem escoltant Hilmas, un tema original del trompetista

concert esteu escoltant el concert inaugural de l'edició 2026, la número 45 de la història del Festival de Jazz de Terrassa. Estem recuperant aquest concert celebrat a la Nova Jazzcava amb Oriol Vallès a la composició i la trompeta, Irene Reig també a la composició i al saxo alt, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, una Nova Jazzcava que es vestia de luxe per rebre aquests cinc magnífics de l'escena catalana amb nou material, nou projecte per obrir una edició exitosa, la d'aquest 2026 del Festival Agarenc. Tot un col·lectiu el que forma aquest quintet, tots líders de projectes i que en aquesta ocasió ens presentaven també material original. Ara estem escoltant una peça d'Irene Reig, recollida en el seu nou àlbum, Ànima. Porta per títol Mai vaig pensar en tu. S'editava per The Changes, lògicament, aquest 2026, i amb temes i títols com Felicitat continguda, Atzucat, Centaures, Relays, Dins d'un somni o La bassa. I aquest que ara us presentàvem, Mai vaig pensar en tu. Estem escoltant avui aquestes peces amb un Jazz Club concert especial.

La saxofonista i compositora barcelonina Irene Reig és una de les grans exponents de la generació millennial del jazz català. El 2017 debutava en format de trio amb Biubs, Dismedit 2017, i uns anys després la música del Raval també va presentar el debut discogràfic amb la mateixa segell Dismedit l'any 2018 de l'octet que ella mateixa liderava, de Bob Col·lectiv. El segon disc de Reig, en format trio, Mira, venia uns anys després, el 2021, i ja va ser un àlbum molt ben valorat per la crítica. La mateixa revista 440 de clàssica i jazz del grup Enderrock el considerava el segon millor disc de l'any. Aquest 2026, però, Irene Reig ha arribat amb molta força al mercat discogràfic amb un nou títol, Ànima, una suite amb quatre moviments que Reig comparteix amb una secció rítmica de luxe, amb el pianista Xavi Torres, el contrabaixista Pau Sala i a la bateria Andreu Pitar, un disc que ha estat en els Premis Enderrocs doncs el millor de l'any 2026, segons la crítica, i que l'Acadèmia de la Música l'ha nominat amb els Premis Alícia per menció compositiva.

Estem escoltant Mai vaig pensar en tu, un tema original de la saxofonista barcelonina Irene Reig, que interpretava en directe al costat d'Oriol Vallès, Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, un concert memorable el que presentaven i oferien al públic que omplia vessar la nova Jazzcava el proppassat 6 de març de 2026, coincidint amb la inauguració de l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa. Irene Reig ha estat, doncs, en aquests moments, dèiem que és la saxofonista del moment, i és que, bé, ella va començar el 2008-2010 com a membre oficial de la Sant Andreu Jazz Band, i a partir d'aquí, doncs, ha anat liderant el seu propi septet de Bob Collective, amb composicions i ja arranjaments originals, i des de 2010 ha anat, doncs, amb altres formacions, també com a Sideman, però després d'un període residint a Amsterdam i fins i tot de fer una estada als Estats Units també, va decidir tornar a Catalunya, on ha anat afiançant una carrera com a líder que realment és impressionant i que consolida, doncs, el seu so i la seva personalitat dins de l'escena del jazz europeu.

El del Festival de Jazz de Terrassa en la seva edició número 45 comptava amb uns instrumentistes i compositors de luxe, una producció de l'edició 2026 del festival que unia el que podem considerar probablement la generació dels nous lleons de l'escena catalana. Una dinàmica de concert la que vam viure molt interessant, amb interpretacions solistes de tots els membres del quintet, doncs, interpretacions de luxe, amb moltíssima compenetració, amb una entesa, doncs, molt palpable, aquesta sintonia que no només és dins de l'escenari, sinó també a fora, perquè són bons músics que comparteixen música i experiències artístiques, però també amistat, i això, doncs, certament es nota i es notava en aquest concert i en aquesta peça que ara podem escoltar, el tercer tema de la vetllada en format de suite que porta per títol Divendres Vespre.

Volem significar la presència a l'escenari del passatge Tete Montoliu del pianista Joel González. Ell doncs ha tornat a Catalunya i ho celebrem després d'una llarga estada a Nova York i també va brillar, doncs, lògicament, tots els solos, però en aquest tema, aquest divendres vespre que estem escoltant, val la pena destacar la interpretació al saxo alt d'Irene Reig en aquest tema, Divendres vespre.

Una nova coincidència en el repertori que van oferir Oriol Vallès i Irene Reig Quintet en l'obertura del 45è Festival Jazz Terrassa. El tema anterior que escoltàvem portava per títol Divendres Vespre, just el dia d'inauguració del certamen agarenc. I la que estem escoltant ara és número 4, el títol de la quarta peça també d'aquest repertori que interpretava Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, amb aquesta super engreixada secció rítmica, i Oriol Vallès i Irene Reig a la trompeta, al saxo alt, respectivament, i a la composició.

Arrencada per dalt del Festival de Jazz Terrassa en la seva edició número 45 a la Nova, ja es acaba amb un concert i un ambient propi de les vetllades inaugurals. Un concert i una vetllada que es va retransmetre en directe precisament per aquesta casa, la xarxa Més, i també per Catalunya Músic. Destacar aquest superdiàleg que es va establir entre la platea i l'escenari, el diàleg entre líders i la combinació excel·lent dels solos, com el que hem escoltat del trompetista Oriol Vallès.

0: des de la nova Jazz Cava. Jazz Club Concert.
1: Moltes gràcies. Uau, micro corporatiu i tot, eh? What is jazz? Moltes gràcies. Oriol Vallès, a la trompeta. Joan Casares, a la bateria. Giuseppe Campisi, al contrabaix. I al piano, Joel González. Bé, estem molt contentes d'estar aquí inaugurant el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Per nosaltres és, bueno, és un privilegi, és un luxe. Són molts anys de compartir música tots plegats i també compartint música plegats aquí a la Cava i al festival. Vull dir, Terrassa és com casa nostra, ens ha vist créixer des que érem ben petits, la veritat. I per això que ens fa especial il·lusió presentar aquest projecte que és molt nou aquí, avui en el festival. És un projecte que veu de les composicions de l'Oriol i meves i que vam decidir unir forces, no? Perquè ens agradava com quadraven les nostres músiques i vam dir, endavant, aviam com queda això. Hem començat amb aquesta suite de quatre parts, quatre temes, eren dos de l'Oriol i dos meus. Hem començat amb un tema que es deia Hilmas, després hem tocat Mai vaig pensar en tu, divendres vespre, com avui. Això ha passat ja moltes vegades, no? Hem tocat divendres vespre un divendres vespre. Està bé, està bé. I per acabar, aquest últim tema es deia 4. Número 4. Un aplaudiment, sí, sí. Després ja li passaré el micro a l'Oriol, perquè us expliqui més coses. Però ara, a continuació, anem a baixar una mica les revolucions i tocarem un tema meu en aquest cas, que es diu La Bassa. Esperem que us agradi molt. Molt bé.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Heu pogut escoltar a Irene Reig, qui presentava els músics i agraïa al festival i a la ciutat de Terrassa per l'oportunitat de presentar bona part dels projectes d'aquesta formació. I és que el concert celebrat a la nova Jazz Cava el 6 de març de 2026 va mostrar el bo i millor de l'escena catalana. Va ser un concert molt intens i molt celebrat pel públic que omplia el club del passatge TT Montoliu. Era precisament l'arrencada de l'edició 2026 del Festival Jazz Terrassa, que va arribar fins al 27 de març amb concerts molt exitosos. Nosaltres avui al Jazz Club Concert hem volgut celebrar aquests 45 anys de festival amb l'emissió exclusiva d'aquest primer concert. Celebrar i agrair també a Oriol Bagardit, tècnic de concert, i a Manolo Guerrero, a les vies de so del Jazz Club. Tornarem la setmana vinent amb molta més música.
0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Sabies que...
6: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària. Però ara, aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. En aquest preacord, precisament, s'ha parlat d'un augment salarial que han aconseguit acordar que serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord que diu que podrà desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'ha descontrolat. Els focs han afectat la meitat d'una hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament i ja estan controlats. En paral·lel també s'han actuat pels voltants de la una en un petit incendi a la A14, a Alguaire. I parlem ara de cultura i parlem de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que actuen avui a la seva ciutat, a la plaça Pere Català Roca. I ho faran en una diada molt especial, la diada del Museu Casteller de Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els Rosars segueixen immersos en el calendari d'actuacions quan falten poc més de 3 setmanes per afrontar la Diada de la Nit de Completes i Sant Joan, amb la previsió de portar en aquesta diada castells de la gamma alta de 8 i també castells bàsics de 9. Una diada que la Vella compartirà amb els nens del Vendrell, que tenen previst portar el 4 a 8 i 2 castells de la gamma mitjana de 7. L'actuació de la Diada del Museu Casteller es celebrarà aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda.
1: I obrim plena de successos i afectacions i parlem en concret de trànsit, ja que en l'última hora 2 carreteres tallades al sistema de carreteres català, en concret la C-55 a Clariana de Cardener per un accident i una altra a la L-310 entre Gra i Guissona per un altre accident. Per ara no es coneixen cap afectació greu en aquests accidents. Precisament, 2 motoristes han resultat avui ferits greus en accidents a la carretera TP-7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. I parlem del Pla Campai, ja que un centenar de detinguts i 19 investigats avui a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana en un macrodispositiu. I parlem d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
6: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco, va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tots i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades. Vinga, comencem.
7: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
6: I Tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
8: Jo tinc molta història. Jo crec que els encantarà.
6: Sí o no?
8: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
6: Ai,
8: com, però la he de leer en castellano, perquè és un documento de televisió espanyola i en aquella època
6: tot
8: era en
6: estava...
8: blanco-negro i en castellano todo.
6: No hi havia
8: és
6: más.
8: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para los amigos.
6: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
8: Hombre, seria fantàstic.
6: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase... Y hasta aquí puedo leer, que després en parlarem.
8: Hombre, de la Mayra Gómez, que és tan
6: doncs,
8: boníssima.
6: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
9: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que
0: què
1: en
0: diu?
1: 1974, que jo no me'n recordava, és nombrado director de programas.
0: Fixa't.
1: En plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite.
0: Vaja.
1: Es dimitido, dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama al trasplante,
0: complicat.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I
1: en
0: tant,
1: saben molt.
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sí, com sí, sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran, molt gran, molt gran per

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts, mai. Ho havia fet, crec que el Madrid de la Quinta del Buitre, a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acaba de guanyar el doblet, havia guanyat Lliga i Champions, s'acaba de firmar Mbappé i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernes d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny.
1: Que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on, evidentment, quan col·lectivament funciones, les estrelles

0: gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el
1: I
0: jugador
1: tant.
0: que avui en dia ja és. Darrere d'ell, una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, de ventes al joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp. I al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? O sigui, sobretot, jo crec que el que no creiem,
1: sí,
0: és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra un Madrid que per mi era molt millor que l'actual,
1: sí,
0: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estàvem convençuts que amb Hansi Flick les coses milloraríem, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols de 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
1: Aquí està, aquí està.
0: I quan
1: està.
0: Ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de la mina al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple un futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
1: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
0: N'hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és ser un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
1: Sí.
0: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I, per exemple, el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més, que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
1: quina
0: és la eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. En tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he sentit al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu.
1: No, és veritat.
0: No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, amb aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una jugada en la que pot haver falta de...

0: contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control, exacte. I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea, no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La sensació, la gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava molt, tant de futbol, generava tantes ocasions de gol. Tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a Íñigo Martínez a la defensa.
1: No? Sí, ni més ni menys.
0: Íñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en gol moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha, perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència de l'edat.
1: Sí, sí.
0: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números que la temporada passada, ha estat la Minyamal.
1: I que se'ns ha lesionat, però bueno.
0: Bueno, s'ha lesionat al final i al final es pot gestionar.
1: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé, perquè vam anar al Bernabéu.
0: Sí, perquè a Getafe i a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida, a la que veus una opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada, sí, ha semblat un Lamine contra el món, no?
1: Ni
0: I
1: més
0: aquest
1: ni menys.
0: És el problema del Barça.
1: Exacte, aquí està. Escolta'm...
0: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i, per tant, això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores, quan t'han fet gol, doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
1: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
0: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador d'arriba amb 34 anys i pràcticament, o sigui, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més, hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
1: Sí,
0: i aquest any doncs, ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
1: del Robert, no?
0: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
1: Sí,
0: ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., Jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
1: Aquell gest.
0: Jugant al... Sí, que jugant al Bayern de Múnich, com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet en 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
1: totalment,
0: a la misèria,
1: mediocre,
0: ell
1: sí.
0: forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
1: Tothom s'apunta.
0: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres més, temporades més al Bayern de Múnich,
1: sí,
0: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la gent.
1: De
0: ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
1: sí,
0: la seva dona,
1: ho veiem aquí,
0: no?
1: I
0: han estat feliços a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: ha tingut millors números al Bayern que al Barça, al final el Barça ha estat 4 temporades molt bones, sobretot les 3 primeres, però vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé 2 dècades al club guanyant
1: tota
0: títols,
1: la vida.
0: Etcètera. Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
1: De llegenda, eh?
0: I és per això, brutal. Perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
1: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, hòstia, veus un Cubarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, olé.
0: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell, marcant les diferències, sent superjoves, vull dir que això és molt difícil, perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que fixa del que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que, clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort, que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal.
1: Ni més
0: un
1: ni
0: altre
1: menys.
0: Geni que els hi guanya, que els hi guanya 3 finals, que els hi guanya 5 títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, 3 finals, 5 títols guanyats al Madrid, 6 de 7 clàssics. 6 de 7 clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
1: Ni més ni menys.
0: Tu no... O sigui, o deixa-m'ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula, no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit. No n'hi ha cap. O sigui, ni la que nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra... És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça segur, perquè no hi ha cap... per què els grans equips de l'història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
1: Ni més ni
0: perquè
1: menys.
0: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 Copes d'Europa del Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho. Per què? Pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça Guardiola, encara que no siguis de la Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
1: Sí, Fermín... Que...
0: Fermín, una abraçada des d'aquí, pobret, perquè, evidentment,
1: ja ha tocat,
0: ho està passant malament.
1: Sí, sí, sí, una brossa, malauradament.
0: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
1: és que han crescut junts, igual que no, aquella que generació.
0: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma.
1: És brutal.
0: És són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
1: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els que més.
0: Valde, Casador...
1: Sí.
0: Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
1: Sí, sí.
0: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius i guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
1: és
0: absolutament imparable. O sigui, crees un producte que,
1: és màxim.
0: Bueno, doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
1: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
0: Jo crec que primer que va batre el rècord... O sigui, a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
1: Sí, sí, Barça, ja, de tot. Anys,
0: no?
1: Sí,
0: perquè,
1: sí, de tot.
0: Perquè imagina't, fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com en aquest cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
1: O sigui, no.
0: O sigui, és primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
1: Entrevista amb el Pedrerol.
0: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, són dos... O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en pràcticament 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc. Jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre. Clar, haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, si és veritat que els tenen el món empresarial, com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
1: sí,
0: el món empresarial, Florentino Pérez.
1: I amb
0: tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu.
1: De veritat.
0: Del propi Barça, evidentment un error greu,
1: sí.
0: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'adulterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el va dir que fa, o sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable,
1: sí, no, no,
0: novament, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius. Exacte. I aleshores, al final és...
1: Bomba de fum.
0: Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Lliga, va guanyar la Lliga, va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga, i que jo recordi la va celebrar. No va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres que ara diuen que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, doncs, ja és un home amb una certa edat,
1: sí, clar.
0: Florentino de fa 20 anys, i clar, la premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, però, apartant sí, sí. el micròfon, però és que, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
1: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, que és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
0: Però, clar, a Florentino li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i un d'ells amb Valverde hagi quedat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió,
1: interna, sí.
0: de no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
1: però és que cada dia surten bolets. Ara, l'altre dia, fa res que també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
0: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
1: Interna, és que és
0: brutal. Com a conseqüència
1: de
0: les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans sobretot. La primera temporada és al Bayer Leverkusen. I el Benz com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà dels resultats un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme, però tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
1: l'altre,
0: vindrà Xavi Alonso i aconseguirà això? Jo tenia els meus dubtes. No ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos. I
1: res.
0: Poses a un amic del president.
1: Ni més ni menys.
0: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles, i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a estripar contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia quan canvia Vinícius el dia del Clàssic, li munta el lío i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen. No casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
1: però
0: és
1: molt
0: difícil per solucionar-lo.
1: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui, ja, quan ja...
0: No, jo ja dic el que farà Mourinho.
1: De quin peu calça?
0: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
1: clar,
0: quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però, evidentment,
1: està creixent,
0: no és comparable
1: ara està...
0: encara al sí, sí. Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la millor, tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment. No? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, i en pintura, però
1: sí.
0: És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, y juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
1: I ja està.
0: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
1: desestabilitzar,
0: de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
1: correcte, d'aquella època.
0: De fa uns anys. I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu. No? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
1: vacances.
0: No? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.
1: Sí,
0: no?
1: Va entrant.
0: Però jo crec que Hansi Flick, bueno, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
1: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les teves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara doncs teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
0: Això és un non-stop, ja ho saps. És el que ens toca.
1: Ni més ni
0: menys. Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
1: Abraçada forta.
0: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest de A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, en Toni. Anem a connectar amb ell a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, amb qui estàs?
2: De Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho van fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant?
2: Què
1: estàs preparant?
2: Doncs estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Ja està tot cuent, tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar. La Pantoja és molt la Pantoja.
1: Perdona, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta'm, amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que...
1: Has vist, Aquí estem al tanto, Perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o alguna cosa, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella s'hi ha queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Xiquetete.
1: Amb el Xiquetete, exacte. Ella va començar amb el Xiquetete. I tant, molts anys. Va estar bastant de temps amb el Xiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 16 anys i va començar a cantar amb el gran Xiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Xiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, correcte, correcte, correcte, Toni. Veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va estar uns anys a Mèxic, no? Ella va fer uns anys que tenia èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel reality, anar a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte. Sí. Ha anat a diferents programes, també, i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu, també,
2: Vull dir que... Saps com ha arribat? Em va escriure per Instagram, perquè ella ja havia vingut alguna vegada. Aquí.
1: Apa, què dius?
2: Por favor, dice que hace 2 años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni!
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni! Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos, i uns altres que esperen famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles...
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no ho has vist mai?
1: Home, esclar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta, Joan...
2: Com estem, rei?
1: Què, nen? Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui?
2: El què?
1: Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-la, però maquillar, ja estic maquilladíssim.
1: Corai, escolta...
2: Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca. No. Però jo,
1: Toni, dic, home...
2: Una mica més el meu estriu, no?
1: Toni,
2: em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per en Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el Prai, estarà ideal, en Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Sí?
2: Prepararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre. Escolta'm,
2: i
1: sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
2: Bueno, que el Toni em deixa així, jo disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
2: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
3: Home. Espera un moment, Joan, que
1: què?
3: A veure que em doni temps a... Jo, mentre en quines...
1: Què tens per aquí, broma, què tens? A veure, atenció.
3: Va amb el Petit Vallès de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
3: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
3: ...pels personistes, el Hister, la teta.
1: Oi, el Hister, sí, sí.
3: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà un llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
3: Ho sabies o no?
1: Què dius?
3: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, perquè no fas una cançó?
1: Clar.
3: I què li pots dir d'aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
4: Home, Sergi Soler, junt amb el meu tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes, com... com què? Com...
3: Per que ho digui, ell.
4: Sí, espera, que ho digui, ell.
3: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa...
5: Jo no soc reproductor, soc reproductor, eh?
3: Ah, bueno.
5: Jo que sé, el Sergio Mas, el Polo de Líder, el... Com es llama? El Dama, el...
3: El Sergio Dama.
5: El Sergio Casmia... jo que sé, moltes coses.
3: Molt guai.
5: Moltes.
1: Poca broma,
3: Jo soc molt humil,
1: Poca broma.
3: Que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? No, home, has de sortir una estona.
5: Sí, una estoneta sortirem.
3: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys.
5: Amb ell se'n va bons suïcers.
3: No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni. Escolta...
3: I no... que deia que tenga cabello y dientes, ¿no?
1: sobretodo, cabello y dientes. Sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
3: En Joan Bosch, de la caixa tonta de la xarxa que també et permet Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i... Esteu preparant un...
3: Sí, és que... El Toni Rovira fa això pel
1: que seguís. Clar. Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
3: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
3: Aquí és un personatge que és història, no,
1: ja
3: que no tenim
1: temps. Ja ho sé. Escolta'm, aquell disco... Quin disc ha fet ha tingut més ventes?
3: El deute,
1: però el de Cròniques es va vendre molt, també,
5: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, Fórmula Vieta.
1: Mira. És que aquí, has vist, estem al tanto aquí, Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
5: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Mm. Per això són fàcils.
1: Però, escolta'm, això va ser un bombazo. I encara ara es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tan involus, Vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más. Vull dir que...
3: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
1: no, ja ho sé.
3: I vull anar un moment...
1: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
3: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, No ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, Déu-n'hi-do, els nostres oients...
3: Jo crec... Jo me'n vaig cap als passadissos i en trobo persones que ni sabia ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
3: La Cuca, de tot es mou, no sé
1: sí,
3: què...
1: Sí, sí, sí. Carai, Toni, escolta. Després dius...
3: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3
1: sí.
3: Que em va conèixer a la festa de la PM, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
3: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno...
3: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Vinga. Cuida't, Toni. Apa, coge el teléfono. Apa, adeu-siau. Adeu, Toni Rovira.

0: La Caixa Tonta.
1: Aspira arribar més amunt quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc el Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
3: Quan el sol se'n va.
4: I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpta Vitoria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu.
5: Qui va dictar les normes? Qui va impugnar?
4: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem ni de les entrevistes que anem fent.
5: I somiar despert.
4: Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau.
5: Just comença quan sembla que s'està acabant. Un satèl·lit...
0: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: El primero.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
1: Vols participar? Truca al 93 795 79 12.
3: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
4: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
3: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
4: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 36 82 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
3: Més que Salut.
4: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
5: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara, aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Per ara, el temps sembla que podria donar una treva si acaba descarregant una mica de pluja. Precisament per revisar aquesta previsió del temps, tenim a Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Ja al migdia hem tingut el creixement de nuvolades molt destacades del Pirineu i Prepirineu i els primers ruixats s'han deixat veure per la comarca de la Cerdanya. I a mesura que la tarda ha anat avançant, aquests ruixats s'han ampliat a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, Osona, i molts d'ells ho han fet amb intensitat, en punts amb calamarsa o pedra. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures han quedat més frenades respecte a les dues passades jornades, i és que avui els valors no han superat els 35 graus, com ha estat el cas de la població de Seròs. Demà diumenge acabarem la setmana i el mes amb la mateixa dinàmica, matí de molt més sol i una tarda amb inestabilitat al Pirineu i Prepirineu, amb ruixats que aniran acompanyats de tempestes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: Precisament, tornat en el fet de la calor, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en dos incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Precisament també els bombers han hagut d'actuar en petits accidents de trànsit. Precisament un encara talla la L310 entre Gra i Guissona. En aquests casos els bombers estan molt atents a aquests petits accidents, encara que siguin de trànsit i no hi hagi més afectacions a banda dels cotxes sinistrats, perquè podrien provocar un accident greu degut a aquesta situació de perill. I precisament seguim en plana de successos, ja que un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles. També van actuar a Reus i també van fer un altre a Santa Maria, a l'entorn de la plaça de Santa Maria de Puigcerdà, que va finalitzar en aquest cas amb 237 identificats i 21 actes interposades. I parlem ara d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
5: Pluja d'estels. És una de les coses més boniques veure entre els núvols els estels brillar. Les estrelles del cel cauen tan boniques aquí als peus de la ràdio perquè estimen Ràdio Arenys. Nosaltres també estimem Ràdio Arenys perquè és una ràdio molt propera. Està en un lloc molt bonic de la Riera, el Calissall. I per què hi ha persones simpàtiques i alegres? I a l'Aranyot, si veu una persona trista, l'envia a donar una volta per la riera, a mirar els arbres i a buscar estels. Doncs jo a la nit passejo per la riera amb el meu gosset i recullo uns quants estels, que són les estrelles xerraires del papasseit, que s'estimen aquí a la vora de la ràdio per guarir-se del fred. Perquè és música, poesia, que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor. Són els llibres, les gravacions, que han fet que quedi el seu resplendor i volin des del cor fins al cel. Jo voldria dir que el meu programa es diu Pluja d'Estels i jo per la nit agafo uns quants estels d'aquí, de la vora del Calissai, i els pujo aquí a la ràdio al dematí per omplir una estona de diversitat i color. Doncs avui he vist un estel que brillava amb un resplendor molt fort, que són aquests que cauen del cel. M'he acostat a l'estel i he vist un estel preciós. L'he agafat i posava Xavier. Dic, Xavier? Però si jo el conec. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo voldria que el nostre programa es diu Pluja d'Estels i tu has caigut per la nit aquí, a la vora de la ràdio. Jo t'agafaré i et pujaré aquí per omplir aquesta estona de diversitat i color. D'on surts tu? Surs del programa del Toni Rovira i tu, que ha vingut volant?

0: I en aquest estel hi ha el Xavier Prats Jiménez. Hola, Xavier. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo vull dir que, no sé com dir-ho, és que el meu programa es cobreix de glòria. S'omple de goig al veure't a tu, perquè jo només t'havia vist per la tele. I avui has vingut aquí per omplir el nostre programa. Jo et faré unes quantes preguntes, Xavier. Hola, com estàs? Xavier Prats Jiménez, digue'm alguna cosa.
1: Bona tarda, Assumpció.
0: Hola.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Oh, i tant, quina
1: il·lusió.
0: L'Estel és
1: tu.
0: Gràcies.
1: Perquè tu m'havies vist per la tele, però jo no havia tingut aquesta fortuna de conèixer-te en persona.
0: Jo tenia
1: tu
0: la fortuna...
1: Tu ja havies tingut una aproximació.
0: De veure't i de sentir que ets el meu àngel guardià.
1: Ens hem trobat el camí i ens ajudem recíprocament, perquè tu m'ensenyes moltes coses, Assumpció.
0: Ja, i tu també a mi m'has ensenyat l'amistat, les coses que són, i m'has dit que t'agradava molt aquesta cançó. T'agradava
1: sí,
0: molt.
1: Molta, també. I la música va amb nosaltres.
0: Va amb nosaltres.
1: I amb les nostres històries, i amb el nostre bagatge, i amb les nostres experiències, i la consolidació de coneixements, i de compartir amb la gent. I per això estem aquí.
0: Jo voldria preguntar-te que com és que se't va ocórrer ser abogat. Quina és la música que et va acompanyar o quan eres petit? O com... Tantes preguntes et podria fer. Com és que fas d'advocat? Què ets advocat? És un sentiment? És una vocació? És una cosa... Com és ser advocat?
1: Doncs, Assumpció, és una conjunció de tot. És a dir, per ser advocat s'ha de ser, has de tenir vocació. Per començar. Has de tenir somni i has de tenir estima per la professió. I has de tenir clar on vols arribar amb aquesta professió. És a dir, a poder ajudar a totes les persones independentment del seu poder adquisitiu, que això és molt important. Perquè sembla que tenim el mite de que els que tenen diners es paguen el bon advocat. Però això no és així. Aquí estem molta gent per poder ajudar a tots els que necessiten, perquè és un pilar fonamental la tutela judicial efectiva.
0: Clar, clar, és molt important, això. Molt important perquè jo preguntaria quin mite tens que desmitificar de les persones que et diuen coses, perquè sempre diuen, oh, jo no puc pagar un advocat perquè val molts calés. Com et sents quan et diuen això?
1: Sí que és veritat que s'ha format una figura arran de l'advocat del que et fot la clatellada, però en realitat no és així. Jo treballo amb gent, i la majoria dels meus companys, de proximitat, que no és tant el que li demanes, sinó on arribes amb aquesta persona, amb la qual cosa el camí el fas junt. No, els advocats que a vegades somien amb arribar a forrar-se, a costa, aquests s'estan equivocant. Sortosament, som molts els que estem acompanyant a molta gent amb els desnonaments, amb les filiacions, tema de desnonaments, nonaments, que estàs quedat sent mal fill, que no pots pagar la pensió, si no pots pagar la pensió, com pots pagar un advocat? I nosaltres, gràcies a Déu, els ajudem a caminar junts i, amb la mesura del que poden, anar pagant i anar fent el camí junts per arribar a aquell objectiu, que és a que no et desnonin, a que puguis poder tenir el teu fill els caps de setmanes, entre setmana, per l'objectiu que t'has proposat.
0: Però també deu ser molt difícil defensar una persona que no té defensa. O sigui, que no pot ajudar-t'ho. Com ho fas per juntar el no poder i el resoldre el cas? Per exemple, una casa que té desnonament, com el pots ajudar? Com pots defensar les persones?
1: És que tothom té defensa, Assumpció.
0: Tothom té defensa?
1: Tothom té defensa. Una altra cosa és que la defensa i la viabilitat d'aquella defensa no veien la línia del que tu tens projectat. Però és a dir, inclús una persona que no paga una renda, et vaig a posar un exemple,
0: vale,
1: i té un procediment de desnonament, un procediment civil, aquesta persona té una defensa perquè, en el pitjor dels casos, la defensa seria pactar un pagament a llarg termini amb el jutjat, en aquest cas, el que està tutelant l'actor, el que està accionant, i també té una defensa. En el pitjor dels casos, arriba un acord, també és una defensa pactada per resoldre el tema i aquesta persona no s'enfonsi, no es quedi al carrer i no agafi una depressió. És que, si no, estem perduts.
0: Però aleshores, com pots fer-ho si és culpable?
1: Culpable, qui ho diu?
0: Culpable ho diu el judici, clar.
1: No, ho diu la societat. Per ser culpable d'una sentència. Aquí vull arribar. N'hi ha judicis mediàtics, i n'hi ha judicis judicials, i n'hi ha judicis de carrer. La gent del carrer diu, no, si estàs culpable.
0: Però clar,
1: si
0: és un mite, el mite que deia.
1: Aquí vull arribar. No hi ningú és culpable fins que demostra el contrari. És a dir, per ser culpable ha d'haver una sentència. Ha d'haver una sentència que et declari culpable. Per tant, la presumpció d'innocència està per sobre del judici moral o social del veí que diu no, no, però si està aquí el de abajo, si és culpable, seguro. Perquè sabrà si és culpable. Per això, és que ni els advocats que defensem. Per això està un jutge o una jutgessa que és el que posa ordre. El tercer un discòrdia que diu oiga, senyores, és culpable o innocente. Estaríem fotent a la presó a molts innocents i a la recíproca.
0: I no n'hi ha molts innocents a la presó?
1: Sí.
0: Perquè deu
1: problema.
0: Ser que no volen defensar-ho.
1: Aquest és el problema.
0: Hi ha el teu cas d'ànima, perquè tu ets bona persona o perquè... Com ho fas per defensar una persona que saps que és culpable, per exemple?
1: Aquesta és la història, que quan una persona saps que ell t'ha explicat la seva batalla i saps que té totes les de perdre perquè no saps on agafar-lo, llavors has de buscar una altra estratègia amb el jutjat perquè... la sanció penal, sanció vull dir el reproche penal que li farà el jutjat, no sigui tan gravós. És a dir, en el pitjor dels casos, si és culpable per un tema penal, n'hi ha la figura que és el fiscal, que és arribar a un acord amb el fiscal i dir-li, senyor fiscal, ¿qué me está pidiendo? ¿Dos años de prisión? Pues pago la multa tal y acepto un año y en vez de entrar en prisión porque no hay reincidencia, los dos años y el año lo computo y lo compenso con X dinero que voy a pagar al tribunal. No, qual cosa, n'hi ha fórmules per ajudar la gent que t'està dient que ha fet aquest acte punitiu, l'acte punitiu, i és culpable per poder salvar una mica els mobles. És arribar a un pacte amb la fiscalia o amb el jutjat. O sigui, que solucions sempre hi ha. Solucions hi ha. L'altra cosa és que busques les solucions més idònies pel teu client. Però solucions sempre tenim.
0: Doncs, escolta, deixo descansar una mica de tantes preguntes, seguim escoltant una mica la música.

que es diu Cançó de la Tolerància, que és del Comediants, que és molt interessant aquest poema i es tindria que tenir en compte. Diu, ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. La teva rumba, gitana. La teva moto, japonesa. La teva hamburguesa, caqui. El teu Crist, jueu. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. She calls out to the man on the street. La teva verge, negra, Helena. La teva democràcia, grega. Els teus números, àrabs. La teva pizza, italiana. Els teus fideus, xinesos. La teva mare, una dona. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. El teu avi, un vell. El teu veí, un discapacitat. El teu germà, un gay. La teva amiga, la ciutat. El teu planeta, la gent. El teu país, el món. I goses dir que el teu veí és estranger? Ni tot és blanc, ni tot és negre, Javier. Entre tots, el farem millor.

0: Xina. O sigui, perquè se la... I va donar la volta a la no sé si vas veure a les notícies,
1: sí, claro,
0: el pájaro aquest, i estava, ponia Made in China, i han agafat el titular. On vull arribar? Que mengem sushi, que el cotxe que tenim és japonès...
1: El poema,
0: que és això, i el món globalitzat, doncs és on estem, que la proximitat i la llunyania ja no existeix.
1: Jo ara et diré una cosa. Si poguessis donar 60 segons de consell legal a tots els que manen, què els hi diries?
0: Doncs precisament...
1: És molt fort aquesta pregunta,
0: doncs,
1: eh?
0: Doncs precisament el que li diria és... que s'ha de començar a posar les piles i legislar amb l'actualitat que tenim. És a dir, l'ordenament jurídic, el conjunt de normes que regeixen els nostres comportaments, està obsolet. I el que han de fer, començar a legislar pels més necessitats i pels més febles. Perquè de vegades, i no de vegades, en moltes ocasions, les legislacions estan pels forts. M'explico. Un que té un patrimoni de 300 milions d'euros, en proporció del que té, paga 4 duros al fisco per a la hisenda, i un que està aquí treballant, deixant-se la mèdula cada dia, li foten una clatellada. Llavors, la legislació, la tributària, la civil, la d'afiliació, la de compartir la guàrdia i custòdia de les fills i tal, s'ha quedat obsoleta. Sí que és veritat que la regulació en matèria homosexual i de trans... Ai, sí que s'ha avançat molt aquí a Espanya.
1: Algo sí, algo
0: gràcies
1: sí,
0: a Déu,
1: molt, molt.
0: Però tenim normatives que estan a l'edat de pedra. El Còdic Civil és l'edat de la picó. Senyores, legisladors, posin les piles i legislin de conformitat a l'actual vida que tenim i a l'actual context econòmic, cultural i personal, i ja està, i legislen en aquest sentit. Això és el que els diria. Ens està costant molt, eh? Perquè tenim ara un caos en aquest país, ara el Zapatero, semimputat. El rei que el tenim fora. És que tenim un panorama, el Pujol...
1: Dificilíssim.
0: Clar, llavors, aquí són els que legislen.
1: Dificilíssim.
0: A Madrid, a Catalunya i als ajuntaments amb les ordenances. Senyores, posin-se les piles.

Em fas pensar en un poema d'Hermínia Mas que diu així: passat el temps, potser ara se n'adona que no ho ha fet tot bé. Esborraria amb una goma o taparia amb tinta blanca algunes coses que l'enorgullien. Però els passos enrere costen molt de fer. Què et sembla si encara no ha après a perdonar-se?

Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la Nina sense ulls i el paraigües trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella. I baixaré les graus amb vestit d'alegria, que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Hermínia Mas.

Doncs he trobat un escrit pel Xavier, també, que avui li dedico al programa, al meu amic advocat, bona persona, fantàstic, que li podeu demanar el que sigui perquè ell s'esforçarà per fer-ho. I de veritat us ho dic, és el millor home que he conegut potser a la meva vida. Mira el que et dic. I des d'aquí dic que l'estimo molt perquè s'ha mullat moltíssim per mi. Moltes gràcies, Xavier.

0: I ara llegiré un escrit que també pega del Mas Pla del 1967, que diu així, que és d'en Josep Pla. Diu, he contestat rarament a les crítiques abundantíssimes que provoquen el que escric. Les agraeixo positivament. Però ara potser havia de contestar perquè planteja una qüestió molt genèrica. Així ho he fet, però no tinc pas la seguretat d'haver-ho aconseguit. Les accions dels homes i de les dones són amagades, ocultes i misterioses. Diu en Josep Pla, estic segur que me n'aniré d'aquest món sense saber-ne de la missa a la meitat. El periodisme és una posició que permet observar un dels fenòmens més extraordinaris de la vida humana. El fenomen de la corrupció, de gairebé tot, i sobretot del periodisme. I, si voleu, de la propaganda, en definitiva de la història. És un fenomen etern, bellíssim, actual, permanent. Per un periodista, totalment independent, com jo, observar la concepció humana, tenir una certa idea de l'ànsia de concepció que existeix en la vida, justifica, potser, la seva presència a la Terra. Josep Pla, 1967. Què hem adelantat amb això, Xavier?
1: Doncs, primer, gràcies per les teves paraules. El plaer és meu i tu ets molt gran, ho saps, això, per començar, que retorci una mica. Hem avançat, però em queda una frase també molt bona, no sabem de la missa a la meitat. És veritat, eh? Vull dir, ens creiem que ho sabem tot, però estem estancats i no tenim ni idea de la meitat de la història. Aquí vivim una societat que tothom sap de tot i tothom dona consells a tot. Però és que aquestes paraules ara les extrapolem al dia d'avui i és que estem en un punt aquí que allò que estem amb el front a mà i que sembla que no ens hem mogut, no? I m'ha agradat això que ha dit, que no sabem de la missa a la meitat, però és que no la meitat, és que no hem anat ni a missa. Vull dir, no hem anat ni a missa. Ens hem posat a la porta, ens hem aguaitat i ens han quedat, vull dir... Que dius, bueno, vinga, més val que marxi perquè m'he quedat estabornat. Tenim molta feina a fer, Assumpció, molta feina, perquè estem molt, molt, molt estancats en coses que ja deia la gent fa 500 anys, ja 200 o 3, fa 500, i és que ara, és que estem, allò que dius, bueno, és que estem com atascaus, amb el freno humà i que no sortim amb la roda, allò que estàs al fang i que intentes sortir, i que després que anem de sabiondos. Lo sabemos todo. Toma de esto, no sé què, no, hombre, no, que el vecino tal, pues meten una demanda como tal, sí. Zapatero, zapatos, anem a cadascú a concentrar-nos en el nostre actiu, que tots tenim una cama forta on apoyar-nos, on recolzar-nos, i a partir d'aquí, doncs, avançar junts. Com també diu el nostre amic, el Toni. Rovira,
0: avancemos tú. Toni Rovira, que és la nostra mitjana tota la vida.
1: Aquestes paraules, avancemos juntos, claro. Miremonos a l'interior, deixem de mirar els diners, no sé què, ajudem els demés. Sempre hi ha algú que en necessita més que, saps? M'enrotllo com una persiana.
0: No, jo estava escoltant-te, perquè també el Josep la parla molt del ferrocarril, quan es va inaugurar, que la gent deia que les màquines anaven en grassa dels bebès, que robaven nens en aquella època per posar a les rodes del ferrocarril. I això està escrit de l'any 1800. I dius, com es pot ser que es diguin aquests bulos o aquestes històries que es deien a l'any 1800 per fer mal als que feien el ferrocarril, com és lògic i natural?
1: I això fa molt de mal, perquè aquestes històries les han sentit tots i això de ser, és que no tens on agafar-ho.
0: No saps ni on agafar-ho.
1: Per començar, jo sempre dic, tornant al tema de la professió, tot allò que es diu s'ha de provar. Ben començat xerrant i compartint el que és el judici mediàtic, tu m'has preguntat si una persona és culpable, i al final, per ser culpable, ha d'haver proves. Doncs, per poder dir totes aquestes manifestacions que tenen una transcendència social, s'han de provar, s'han d'acreditar, com també s'haurà d'acreditar el tema del Zapatero. Clar. Ara està dit mediàticament, per al igual, doncs, bueno, que no ho sabem. De moment hi ha indicis, informació que s'aporta de que ni alguna cosa hi ha. Però ja arribarà al tribunal i dirà que si allò que hi ha sí, o allò que hi ha no, o allò que hi ha sí i no.
0: Doncs mira, tinc aquí per recordar-t'ho, perquè diu en el llibre de l'Empordanet a Barcelona, i està buscant la pàgina 191 de Josep Pla de l'Empordanet a Barcelona, diu El ferrocarril fou mirat amb els mals ulls pels qui vivien de les diligències i, en general, de l'atracció animal. Majorals, hostalers, tartaners, traginers, es produïren alguns accidents i, fins i tot, algun sabotatge contra les obres. Encara en tingueren menys les històries de por que es feren circular. L'any 1848, el Brusi hagué de desmentir reiteradament les notícies de robatori de criatures que circularen per Barcelona en els ambients populars. Quan el tren fou posat en moviment, hi hagué qui s'entretingué a dir que les màquines es greixaven amb olis obtinguts per misteriosos i sinistres manipuladors de les criatures robades. Josep Pla, de l'Empordaneta, Barcelona, pàgina 191.

El català estigué disposat a embarcar-se, a balejar la mar, a navegar, a suportar els més durs sacrificis sempre que hi trobó un camí de comerciar i guanyar diners en el comerç. El català fou mariner i navegant quan a través d'aquests oficis pogué desenvolupar les seves qualitats de comerciant. Quan navegar esdevingué un afer de més transport, abandonar l'ofici amb la mateixa tranquil·litat que hi havia accedit. De l'Empordanet a Barcelona, Josep Pla.

0: coincidim amb Josep Pla, però són coses més senzilles. Diu Josep Pla: la vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent. Els diners no donen la felicitat, certament, però tampoc són un obstacle, oi, Javier?
1: Vivim una societat, per desgràcia, que ens ajuda a viure. Ens ajuda a viure. No és que et donen la felicitat. Els diners et donen la pau, jo sempre ho dic. Et donen la pau per poder menjar, per poder tenir un sostre, per poder estar amb els teus i per poder, de tant en tant, pegar-te un capritxito, com dic jo. Estar amb els amics a prendre alguna cosa. No cal anar-se a Japó. Vull dir, a veure si m'explico. Anar-te aquí a una terrassa d'Arenys a compartir una cerveseta i unes tapetes amb uns amics un partit de futbol. Però no donen la felicitat, però donen la pau per poder tenir aquesta estabilitat que et permet viure més o menys amb equilibri.
0: Amb tranquil·litat.

Els que ho saben bé i els que no els expliquem, perquè té una connexió. Ferran Adrià diu: soc un cuiner que ha pintat sense cap pretensió i no es poden vendre els meus dibuixos i els he donat a la Fundació Vilacases. El cuiner Ferran Adrià ha il·lustrat amb dibuixos pintats amb oli, escuradents i bastonets la nostra cuina tradicional i ha publicat uns menús, unes receptes d'en Josep Pla amb dibuixos. Estan a la biblioteca. You know I can't be found sitting home all alone.

Diuen Josep Pla, jo crec que es poden fer dues afirmacions, així com els camps de faves de Mallorca, sota els ametllers florits, formen un dels paisatges millors que es poden veure. Les faves a la catalana són la fórmula més alta a la qual podem estar sotmesos. És el millor del món. Don't stop the hanging of me. Don't make me feel this way.

0: So walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel.
1: Diu Ferran Adrià: l'objectiu és fer homenatge a l'escriptor Josep Pla, que té una obra tan important a la nostra història que s'ha de difondre. Unes frases brillants de l'escriptor Josep Pla que el cuiner Ferran Adrià ha pintat.

amb tomàquet. A l'estiu, en aquests litorals, una de les coses que tenen més èxit és el pa amb tomàquet, que en l'època de la meva adolescència solien donar a l'estiu als nens per aquelles famílies que no arribaven a donar pa amb xocolata. Ara el pa amb xocolata és el més important i el pa amb tomàquet té un èxit vastíssim. L'oli que s'hi posa ha de ser poc àcid, amb molt de compte. En els nostres dies, la gent sopa poc, una truita, un tall de pernil i han sopat. Són les facilitats que dona el pa amb tomàquet en l'actual alimentació. En el llibre hi ha la interpretació del dibuix que ha fet en Ferran Adrià amb els escuradents.

0: Xavier Prats, si haguessis d'explicar el treball teu d'advocat a un nen petit, com li explicaries? O ara ens donaries el teu correu, per si un nen petit et vol preguntar alguna cosa. Com has dit que volies ajudar tothom, ha trucat un nen i ha dit jo vull que m'ajudi, doncs el Xavier t'ajudarà.
1: Doncs mira, Assumpció, començo per la pregunta. A un nen petit li hauríem d'explicar que de vegades a la vida es compliquen les coses i n'hi ha problemes. I a l'advocat és el que intentem és buscar l'òptima solució a aquella cosa que està encallada perquè un tercer, si ha d'intervenir, ens cregui amb la nostra pretensió i ens doni la raó. O sigui, el que som, acompanyats de solucions, li donaria al nen. Li diria, per exemple, la teva mare o el teu pare té un problema per pagar el lloguer? No, que no pateixi. Que parli amb un advocat, que nosaltres ens encarregarem de gestionar amb ella i amb el jutge o amb el propietari, de quina manera òptima podem buscar una solució que més o menys encaixi que l'altre accepti. Llavors, som acompanyants de viatge per poder donar les millors solucions que nosaltres entenem que són. Tampoc no tenim la raó absoluta.
0: I et poden trobar a la tele, amb el Toni,
1: ens poden trobar
0: o
1: amb el
0: poden
1: Toni,
0: trobar a la ràdio, no?
1: O a la ràdio, també, clar. Aquí...
0: Explica-ho una mica, va.
1: Amb el Toni, bueno, doncs porto des del novembre fent col·laborar
0: molt de
1: amb
0: ell. Temps, sí.
1: Des del novembre, no porto tant. El que passa que és molt intens. Des del novembre que vaig anar amb el Toni, però clar, vaig bastants dies a la setmana. I sempre clar. Que puc, vaig.
0: Sempre que vulguin et poden trucar allà.
1: Sí, perquè estic amb el Toni i si volen trucar aquí i algun dia que tu creguis a dient que vols que col·laborin tu,
0: també.
1: Jo estic obert a passar una fantàstica tarda amb tu i amb el teu equip, que sou genials.
0: L'Helena és fantàstica, també.
1: Vagi per davant, eh? Vagi per davant tot això.
0: És un equip meravellós.
1: De veritat, dona gust venir.
0: Jo fa com, no sé, potser agafes el programa Pluja d'Estels, 14 anys o 15?
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva.
1: I després també et diré una cosa. Els que vivim a Barcelona, quan arribem aquí, trobem una pau que ja no hi ha.
0: Canviar, hombre.
1: No, només veure la costa, una mica. Ara, veure aquesta riera, surts del meollo. No dic que aquí no hi hagi estrès, però que n'hi ha una pau que ja no la trobes.
0: No, és diferent, molt diferent.
1: La pau de l'asfalt, d'allà no la trobes. I, bueno, aquests són els mecanismes on ens poden trobar.
0: Vale. Doncs jo ara recitaré un altre poema, curtet, a veure què et sembla. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc o podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Podries llegir contes o poemes. Podries menjar o només crostons. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la teva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Això és de la Joana Raspall.
1: Que gran.
0: És bonic, oi?
1: Que maco.
0: He buscat poemes que et poguessin anar bé amb la teva filosofia.
1: I és curiós perquè el factor d'on surt, d'on neixes, on estàs, a la família a la que et cries, a l'entorn, fa molt. És a dir, una persona no decideix néixer, neixes en una família, els teus pares et tenen en un país, t'escolaritzen en un context, en una realitat econòmica, amb uns companys, amb uns avis, i això marca molt. Vull dir, també et diré una cosa, he conegut gent dintre d'unes pautes ben marcades que s'han desestructurat i gent desestructurada que s'ha format, que s'ha preparat, que arriba molt, molt lluny i ara són empresaris de renom, que és un exemple a seguir, no pel que guanyen, sinó per la tasca social que desenvolupen. I això és molt important. Precioses paraules, eh?
0: Escolta, el cas més raro que has tingut...
1: A veure, més raro t'explicaré, sí. Probablement el cas més raro és perquè... Com començàvem amb el principi, tots els països tenen la seva pròpia normativa. Faig una introducció i ara entro en el cas. És a dir, Espanya té l'ordenament jurídic espanyol, després Catalunya té l'espanyol i el català, que ja el legisla aquí, i després els ajuntaments tenen les ordenances. Dit això, recordo un cas d'un accident. Autobús, en cotxe, a Madrid, al costat de Madrid, que de totes les nacionalitats que no sabien quina llei aplicar. És a dir, tu tens un accident a Madrid, que és Espanya, una companyia d'assegurances de Zúric, que la meitat de la gent és un de França, l'altre romano, no sé què. Quina llei apliques aquí?
0: Ara.
1: És un tema molt complicat. Vam haver de col·laborar amb alguns companys i recórrer el dret internacional, com Veneu de la Haia, com Veneu de Roma, perquè quina llei apliques? que n'hi ha estrangers per tot arreu, de funcions pel mig, que has de repatriar al seu país, quina és la llei que es regeix? Doncs això sí que és caòtic, perquè és un cas molt, molt maco, però molt complicat de resoldre, perquè intervé 7 o 8 normatives o ordenaments jurídics de països diferents i cada un, amb perdó, els presos de su padre i su madre, cada país legisla com vol. Llavors, com arregles un accident a Espanya, cotxe matriculado en Francia, la meitat dels passatgers italians, de Romania, de França, ingleses, inclús asiàtics? Doncs vam haver de tirar de conveni entre molts companys i al final vam solucionar-ho aquí a Espanya, portar-nos el foro, l'ordenament jurídic del foro, a Madrid, a Espanya, però jugant una mica amb l'ordenament jurídic estranger.
0: Que difícil.
1: Complicadíssim, Assumpció.
0: Que
1: probablement
0: difícil.
1: És el cas més així,
0: complicat que heu tingut.
1: Més complexa i més de renom.
0: Doncs he llegit també aquí amb el Josep Lau, fent-ho venir bé, el tot que m'estàs dient, que diu quins són els discursos sense estil que ara es fan. Perquè diu, són discursos sense estil, sense esquelet, sense sexe, tous, sense la més lleu vigoria mental, d'un tedi total. Això ho diu en Josep Pla. I diu, quins han estat, al teu entendre, els millors oradors del segle? I diu en Josep Pla, el primer, Jaurés, el segon, Trotsky, el tercer, Cambó, i el quart, Churchill. Cadascun d'aquests homes en el seu medi determinat. Però deixem aquestes coses perquè ara no trobarem a ningú. Això és de l'Empordanet a Barcelona. Què et sembla?
1: Pues anava a dir això.
0: Era l'any 67.
1: Cambó i Churchill. Jo coincideixo i anava a dir el que
0: m'acaba. Mare meva.
1: No trobarem a ningú, tu anava a dir.
0: Ho és ha dit ara, ell, el Josep Pla.
1: Ara la meitat dels oradors venen fum i no són oradors. Són vendemotos, em perdó l'expressió, però els oradors els acaba de dir ell. T'ho anava a dir, m'ho acabes de concedir totalment en tu,
0: vale,
1: amb aquestes paraules.
0: D'acord. Música? Música?

0: Doncs explica'm com et sents després de guanyar un cas. Aquesta és la pregunta del millón.
1: És que és molt difícil d'explicar, però és una satisfacció. Perquè a tots els advocats, com tinc amics que són metges, quan l'operació ha sortit bé, com aquestes professions que són d'involucrar-se socialment i de que al final el que estàs és solucionant els problemes de la gent, ben sigui de salut, perquè els problemes jurídics també són de salut. Afecten la salut.
0: Hombre.
1: Sobretot a la mental. A la mental, perquè com el tema se'n va llenar orris, n'hi ha la pàtria potestat que et deia abans, l'econòmic... És una satisfacció que no es pot... Vull dir, és una satisfacció tan gran que penses, ha valgut la pena apostar per aquesta carrera només per això? És que no n'hi ha paraules per descriure. És que és una pregunta boníssima, m'encanta, perquè és una satisfacció que te'n vas a cara i te'n vas tan ple que et donen tots els diners del món. Ara que parlàvem allò, que els diners és per viure, si no, i l'accés no... Que no n'hi ha ni paraules ni qualificatius. És que dius, ha valgut la pena apostar per això només per haver pogut guanyar? Perquè no guanyem els temes nosaltres, els guanyem nosaltres i els clients ens ajuden a guanyar-los també. Això també s'ha de dir.
0: Clar.
1: Perquè ni a vegades hi ha clients que ens ajuden a perdre'ls també.
0: Clar, i que home, estan contents també és la forma de parlar de tu.
1: I a més, això també el que omple molt és que després et vindrà el seu cosí i la seva germana, que tindrà un altre problema de trànsit o del que sigui, o d'una renda que potser no la portes tu, la porta un company.
0: Clar, i diuen, parla amb ell, parla amb ell, parla amb ell.
1: I t'omple poder resolucionar aquest problema que estava molt enrocat i que gràcies, no només a la nostra intervenció i a l'ajuda del client que ha rematat nosaltres, doncs en podem sortir a flote.
0: Què és el que diu? La vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent i ja està.

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Guiant la música, molt d'amor i carinyo, Elena Soldate. Poemes de tots colors. I avui ha col·laborat el nostre amic l'advocat Xavier Prats Jiménez. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. També el Joan Bosch. Amb el nostre director, Joan García. Gràcies, amics, pel nostre programa. Adéu!

0: estat un plaer estar amb
1: tu. Ha valgut la pena venir.
0: Ha valgut la pena, mare meva.
1: Vindràs un altre dia, ens ho promets.
0: Amenaço en tornar, eh?
1: Vale.
0: A veure, com molt bé. Gràcies per tot. Adeu, som molt amics. Macos, grans.
1: Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. El conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles de la L310 a Torrefeta i Florejacs, aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona, encara segueix tallada. I amb aquesta víctima són 52, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Precisament al lloc dels fets del sinistre mortal que us explicaven, s'han desplaçat 9 dotacions als bombers de la Generalitat, perquè en un dia com avui, el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat precisament el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat avui al migdia han hagut d'anar a 2 incendis de Barberà de la Conca i Tremp per cremes de les restes vegetals que s'han descontrolat. També han hagut d'actuar pels voltants de la 1 en un petit incendi a tocar de la carretera A14, al Guaire. I en aquest cas també per un accident, encara que en aquest cas no hi ha hagut víctimes mortals, entre Clariana de Cardener i Riner també hi han actuat els bombers, on s'han vist implicats 2 vehicles i un d'ells s'ha incendiat. En aquest cas, com dèiem, no hi havia persones atrapades i l'incendi no ha afectat zona de vegetació. I també un incendi ha provocat per un laboratori de coure ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert encara té establert el transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I parlem de política i parlem de que els sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que s'ha aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això suma un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord. I seguim en plana política, ja que els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu, sorgit d'aquestes forces. El de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun. Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers. I parlem, en aquest cas, de cultura, ja que el Festival Montllibre de Barcelona ha celebrat avui la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants de transformar espais quotidians en mons imaginaris i de situar el llibre com un espai de construcció de nous universos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis de Radio Arenys. Volem que sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol dir ser home, amb un món on no deixa de canviar. Un espai on les dones també sou, per descomptat. Benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots. Revisarem maneres de pensar i d'actuar que durant anys han estat la norma, però que potser ja no ens serveixen. Parlarem de vulnerabilitats, de rols, de paternitat, de salut emocional i de sexualitat. Ho farem amb veus diverses i amb voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal ni fer-ne als altres, perquè revisar-nos no és signe de debilitat, sinó un acte de pura provocació, evolució i valentia. Volem que aquest programa el feu amb nosaltres. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que voleu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 195 79 12. 93 195 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. El canvi comença obrint el micròfon. 795 79 12. Us esperem. Programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i Jordi Anglada, i avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
1: Bon dia, com estem?
0: Molt bé.

0: Abans d'entrar de plena al programa, que porta un tema força interessant, vull aturar-me un momentet. Ahir, 8 de març, va ser el Dia Internacional de la Dona i m'agradaria que us fixeu en les paraules que estic emprant. Dic commemorar, no celebrar. Dic commemorar, no felicitat. Tot té una explicació. Porto dies cercant informació. És el que té ser un cul inquiet. I quan vull parlar d'alguna cosa m'agrada informar-me. M'he trobat amb unes dades que són esgarrifoses. Anem a pams. L'origen del 8 de març està lligat a dècades de mobilitzacions de les dones treballadores. En el 1910, l'activista alemana Clara Zetkin va proposar la creació d'un Dia Internacional de la Dona a la Conferència de Dones Socialistes a Copenhaguen i es va acordar de que fos el mes de març. El primer cop, per primer cop, és el que té el directe quan se senten tants sorolls a fons, perdoneu. El primer cop que es va commemorar va ser el 19 de març de l'any 1911. I què va canviar el 8 de març? Quan va canviar amb aquesta data del 8 de març? Aquesta data concretament ve d'uns anys més tard. Corria l'any 1917, la humanitat estava immersa en el que es va anomenar la Gran Guerra, que després es va canviar el nom per Primera Guerra Mundial. I com no podia ser d'altra manera, les dones, en aquest cas les de Rússia, van sortir als carrers reclamant pa i pau en plena Guerra Mundial. Aquell dia era el dia 23 de febrer, segons el calendari julià rus, que equival al 8 de març del nostre calendari. D'aquí ve aquesta data. Finalment, en l'any 1975, les Nacions Unides van oficialitzar aquest dia. Però hi ha un episodi que m'ha posat la pell de gallina i que va marcar per sempre el moviment. El dia 25 de març de 1911, la fàbrica tèxtil Triangle Shirt Waist de Nova York van morir 146 persones amb un incendi. 123 dones i 23 homes. La majoria eren noies joves immigrants que treballaven per jornades de més de 10 hores al dia per un salari de misèria. I sabeu per què van morir? Sabeu per què van morir? Perquè els patrons havien tancat les portes amb clau. Amb clau! I això per què? Doncs per evitar que fossin o que se'n fessin petites pauses o que sortissin al carrer. Més de 100.000 persones van acompanyar aquest seguici fúnebre per als carrers de Nova York. Segons el relat popular, el fum que sortia d'aquell edifici era tonalitat violeta pels pigments de les teles que s'hi confeccionaven. Sigui realitat o un mite simbòlic que s'ha creat amb els anys, el que és indiscutible és que aquell color va quedar lligat per sempre a la dignitat de la memòria d'aquelles dones. A banda d'això, les sufragistes britàniques ja usaven el morat des de 1908. L'activista Emily Park Lawrence va explicar que el morat representava la sang reial que corria per les venes de cada sufragista i simbolitzava la consciència de llibertat i dignitat. El blanc representa l'honestedat i el verd, l'esperança. Però tot això, quan algú, per tot això, el que hem de tenir la consciència és que quan algú felicita una dona el 8 de març, per molta bona intenció que hi hagi, sense saber-ho està buidant de sentit un dia que existeix perquè van morir persones reclamant el que hauria d'haver estat obvi, que les dones són persones amb els mateixos drets que qualsevol home. I ara, des d'homes, vull dir una cosa clara. Nosaltres, i en particular jo, ens assumem amb aquest camí. I si seguim fixant-nos en les paraules que estic emprant, dic camí i no lluita. Ho faig de manera intencionada, perquè el mot lluita porta implícita una certa violència, un enfrontament, i precisament el moviment feminista busca superar tot això. Prefereixo parlar de camí, de repte, de fita, un horitzó compartit al qual anem caminant plegats. El feminisme el comencen les dones. Neix com la vida mateixa, de la seva experiència, del seu cos i de la seva veu. Aquest protagonista s'ha de respectar i s'ha de posar en primer terme. I m'agradaria remarcar una cosa que potser no s'explica prou. Aquest camí ens ajuda a tots, siguem del gènere que siguem, perquè el mateix sistema que oprimeix les dones és el que nosaltres, els homes, ens ha ensenyat a no sentir, a no cuidar o a no demanar ajuda. Les cadenes són les mateixes, encara que les portem en llocs diferents. I compartir el camí no vol dir liderar-ho, vol dir caminar al costat, escoltar, aprendre i fer la feina que ens toca a nosaltres, revisar-nos, canviar el que no funciona i construir un món on ningú hagi de morir per reclamar el que és just. És per això que va néixer aquest programa de ràdio. Així avui, l'endemà del 8 de març, des d'Homes, enviem tot el reconeixement i l'admiració i el compromís amb totes les dones que segueixen fent camí. Per les que ja no hi són, per les que i segueixen. Gràcies. Gràcies per obrir portes que ens fa més lliure a tots. I dit això, engeguem amb el programa d'avui. Gràcies. Perdoneu, que és que amb aquesta última frase mira que ho ensaio per a vegades a casa i em segueixo emocionant. Però bueno, avui m'agradaria començar amb un programa que li he titulat La ràbia i la tendresa, emocions prohibides. No, perdona, m'he equivocat de títol, era un altre. És l'embut emocional masculí. Bueno, un dia d'aquests la trobaré, aquest programa. Me'n sembla que m'he confós i he agafat el que no devia de guió. Perdoneu un momentet, coses del directe. Fugir sense moure'ns, és això. He agafat el guió que no corresponia. Era fugir sense moure'ns. Dins d'aquest programa, el que vull fer és... volem tocar una cosa que, bueno, que afecta molta gent. Avui parlarem d'un tema que toca molt de prop i que gairebé... ens afecta a tots d'una manera o d'una altra, les addiccions. Però no d'una manera que potser us imagineu. Normalment, quan parlem d'addiccions, ens passa pel cap les drogues o l'alcohol. Parlem de tipus d'addiccions més comú, que ja s'ha normalitzat i que passa desapercebuda. Parlem de totes aquelles fugides que fem servir, com ara el mòbil, com ara el treball, com ara el joc, com ara el sexe, les compres, l'esport compulsiu, les xarxes socials... I tot això d'aquí ho estem fent per no enfrontar-nos a tot allò que sentim per dins i que no sabem gestionar. He titulat aquest de Fugir sense moure's, les addiccions com a refugi emocional, i el títol crec que ho diu tot. Quan una persona no sap el que fer amb la seva tristesa, amb la seva por, o amb el seu buit, o amb la seva ràbia mal col·locada, fuig. Però no fuig físicament, fuig cap endins, fuig cap a una substància, cap a un hàbit o cap a una pantalla.
1: Totalment.
0: I és que, com hem vist al llarg de tota aquesta temporada que ja portem i programes anteriors, la socialització masculina ens ha ensenyat a no sentir, a aguantar, a ser forts. Les emocions no desapareixen perquè les ignorem. Es transformen. I sovint es transformen en addiccions. Avui m'agradaria explorar amb tots vosaltres què hi ha sota una addicció, per què els homes som tan vulnerables i com podem començar a mirar-nos de cara a allò que portem fugint. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia, David. Per cert, gràcies per compartir aquest primer tros de programa sobre el dia, commemorar el Dia de la Dona. M'ha encantat. Moltes gràcies. Doncs sí, les addiccions normalment sí que estan molt lligades a aquest pensament de... fugim de sentir alguna cosa, i llavors ens refugiem, no?, tal com diu el títol, amb les addiccions, no? Uh-huh. També cal dir que no tothom que és addicte és perquè vagi a refugiar-se fugint d'algo emocional. Hi ha altres també motius, no?
0: Sí.
1: El que sí que són les substàncies, evidentment que realment sí que és molt per un motiu de refugi o d'evasió de sentir coses doncs, doloroses, tràgiques, traumàtiques i no fàcils. No? Uh-huh. Però hi ha molts altres motius, no? Motius poden ser socials, culturals, en l'àmbit on tu t'estàs movent, algo biològic, no? També, algo traumàtic, algo que no tingui que veure amb fugir, sinó que també ens ve donat per al nostre entorn i per la nostra cultura i pel nostre àmbit de casa, de la nostra família. Si s'ha normalitzat les drogues a la família, si estàs també la pobresa o també altres àmbits poden dur també a una cosa addictiva i no només a substàncies, com tu dius, no? És important separar no només la substància, no? Diguéssim, sinó que hi ha moltes altres coses addictives. Uh-huh. Jo des d'aquí, recollint el que has expressat, diria que l'addicció, no? L'addictiu no és la substància, no és la pantalla, no és el menjar, no és el porno, no és... sinó que és l'actitud d'una persona, no? El que és l'addicció és l'actitud addictiva, no? Allò que ens fa perdre i gastar el temps no només per sentir plaer o no només per evadir-nos una miqueta d'un moment d'estrès, si és des d'aquí de que ho fem conscients i diem, mira, ostres, ara em posaré a veure això o a jugar a la Play o a mirar una sèrie o a llegir equips, no? o a no fer res, o estar-me en el sofà, o parar de treballar el que és feina laboral que et dona diners i anar a treballar una altra cosa que t'agradi com a algú teu, llavors aquí diríem que és una mica més sa, no? Ser conscient. Ara, quan allò ja li poses massa temps del necessari com per desestressar-te, per desconnectar, per netejar un moment d'estrès, si li poses més estona de la necessària, ja és una addicció. Si allò et mana la vida, ja es pot dir que és una addicció.
0: Hi havia unes paraules, ara posarem un trosset d'un vídeo que m'agradaria aportar, que era d'una entrevista que vam fer amb el doctor Mario Alonso Puig, i allà ell diu una paraula, que parlen sobre addiccions. Una addicció no és que t'agradi una cosa, és sentir que no pots viure sense ella. Totalment. És a dir, necessites d'una manera aconseguir aquesta cosa, sigui una substància, sigui una conducta, sigui una cosa. És això el que passa. I va haver una frase que és el que em va, una vegada veient un vídeo d'un psicòleg que es diu Alberto Soler, que em va cridar molt l'atenció quan explicava una cosa que li va passar amb un pacient que estava enganxat a substàncies tòxiques. La frase va dir: les drogues no són mi problema, són mi solució. Mi problema és mi vida i les drogues són lo único que me permite soportarlo. Jo quan vaig sentir aquestes paraules, per mi van ser com un cop, no? És agafar i dir, aviam, espera, torna-ho, vaig tirar cap enrere, vaig estar buscant.
1: Revolver,
0: les drogues no és el problema, el problema és la meva vida, el que passa que les drogues m'ajuden a suportar-ho.
1: Sí. Home, mira, quan ja et dones compte d'aquesta frase, ja tens el 50% fet, no?
0: Sí.
1: Quan no li estàs posant la càrrega a una cosa i t'estàs responsabilitzant mínimament de que és algo teu que tens el problema, no?
0: No sí, sí,
1: les drogues,
0: sí.
1: No? La droga està allà, no? Qualsevol substància, qualsevol pantalla, no? Estan allà, no? Vull dir, ets tu que la fas servir d'una manera o d'una altra, no?
0: Exacte.
1: És això, no és la substància, no és la pantalla, no és el menjar, és la meva manera de relacionar-me amb ella.
0: Sí, de fet, hi ha moltes vegades com llistats que més o menys parlen una mica de les diferents maneres.

0: i el màster que tinc amb adició als jocs. Vale?
1: Tu tens el màster aquí, tinc el màster amb les substàncies, per sort o per desgràcia, que també puc.
0: Jo a les parts no tan físiques, no? Vull dir, això és un escut perfecte. Per mi aquest màster ha sigut l'escut que encara ara estic utilitzant i haig d'anar molta cura, perquè la que me n'adono, torno a treure aquell màster que, a més, és, bueno, és cum laude. Les xarxes, el mòbil, que és, ve a ser com una espècie de picoteig emocional. Molta gent ho busca per no sentir-se sola. I de vegades també passa amb el sexe compulsiu o amb el joc, que és, doncs, a vegades es busca una adrenalina. Bueno, hi han diferents coses. A mi m'agradaria posar un momentet aquest trosset d'aquesta entrevista de Mario Alonso, d'un vídeo que, si el voleu buscar per YouTube, es diu Dopamina, emociones y hábitos, cómo funciona tu mente, del Mario Alonso Puig. Anem a escoltar-ho.
2: ¿Qué tiene que ver las adicciones con el hipotálamo? ¿Es el hipotálamo el que nos lleva a consumir una red social, una sustancia, trabajar?
3: No. El hipotálamo no se encarga de cosas que son tan modernas. El hipotálamo es muy antiguo. El hipotálamo se le calcula unos 350 millones de años. En los estudios de cráneos de tiburones de aquella época ya se ve el espacio, en lo que se llama, son moldes que se hacen del encéfalo, utilizando la forma interna del cráneo, ya se ve lo que probablemente era la región del hipotálamo. El hipotálamo, esto de las redes sociales se le queda un poquito ancho. O sea, imagínate hace 350 millones que le dijeras a un tiburón primitivo, le voy a hablar a usted de las redes sociales. Bueno, no te daría tiempo a contestar porque ya te habría comido, ¿no? Pero de todas maneras, al hipotálamo lo que le interesa es la homeostasis. La homeostasis quiere decir el cuidado del equilibrio interno. Que las cifras de sodio y potasio sean las adecuadas para que la célula funcione bien. Que la temperatura sea la adecuada, ya que si la temperatura es más alta de lo normal, los procesos bioquímicos se paran. Le importa la faceta sexual. ¿Por qué? Porque necesitas proyectar tus genes en las siguientes generaciones. Lo que es la reacción frente a un peligro. Es decir, son funciones básicas. Él está muy alejado de las adicciones. Entonces, si está alejado de las adicciones, vamos a pensar juntos, Sergio. La adicción, sea la adicción al juego, la adicción a la pornografía, la adicción a las redes sociales, cualquier forma de adicción, entendiendo por adicción no que te guste algo, sino que no puedes vivir sin ese algo, es un apego. Si te das cuenta, las adicciones están asociadas con un componente profundísimamente emocional. O sea, no es una persona que diga, tengo una adicción. Háblame de esa adicción. Pues mira, mi adicción, ¿no? Es algo como que le lleva, ¿no? Por tanto, ya podemos localizar el sitio donde se generan el sistema límbico, el cerebro emocional. Y dentro del cerebro emocional, ¿qué estructura es la que responde fundamentalmente a las adicciones?
0: Y aquí es on el home aquest explica una mica més la part biològica, però fixeu-vos quina meravella que ens acaba d'explicar el doctor Mario Alonso Puig. Ens està dient que amb ciència a la mà, que una addicció no és un instint animal incontrolable ni tampoc una falta de voluntat. Molts cops es batillen a la gent que no té prou voluntat. No ve d'aquella part antiga del cervell que ens fa sentir gana o set, sinó neix directe del nostre cervell emocional.
1: Sí, jo té una veu aquest home que sempre que parla me quedo embobat escoltant-lo.
0: Sí. No, m'ho pausada molt.
1: Terciopelada.
0: Una voz aterciopelada. Sí.
1: Científicament serveix molt, no?, la ciència per alguns fets, no? Però no la donaria com absoluta a vegades, no? Perquè la ciència, pues, de factors de risc, de patrons poblacionals, d'eficàcia de tractaments, relació amb trauma, amb l'estrès, amb la comorbiditat, amb el consum, tot això d'estadístiques, molt bé, no? Dades sobre qui busca ajuda i qui no? Tot això de les dades. Uh-huh. I moltes coses de la ciència, que no estem parlant de la medicina, també. Però no és absoluta, no? Perquè el paper de la vergonya, de la identitat, de la biografia d'un, de com es viu, no només tal com la mesurem, sinó de com la vivim, no? I aquí la ciència no pot entrar tant, diguéssim, no? És com... No la donaria com absoluta en aquests temes que estem parlant avui també, perquè per mi és important també recolzar-nos amb la biografia d'una persona, amb l'entorn d'una persona, amb com ens relacionem amb la nostra família, amb les nostres emocions. Clar, aquí la...

0: ciència. Clar, aquí hi ha un poti-poti. La ciència intenta explicar tot allò que pot explicar. I ja està força bé perquè ja ens dona pistes, ens dona un tret de sortida, un punt des d'on podem començar a mirar. Evidentment, no som només ciència, no som només cos. Som, com es deia en la medicina tradicional xinesa...
1: Ni una cosa ni l'altra.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, a més, et dic, a l'antiga medicina tradicional xinesa, que ja porta més de 5.000 anys d'existència, hi havia el que li deuen els tres tresors, el xing, el xen, el xi i el jing. Una cosa és l'emoció, una cosa la part física i l'altra cosa la part espiritual.
1: Exacte.
0: És a dir, si no tenim les tres coses alineades, la cosa no va bé. Aleshores, la ciència pot, potser, començar a entendre com funciona la part energètica, pot veure, coneix molt bé com funciona tota la part física, el que passa que la part espiritual, emocional, doncs aquí fa una mica coixa. I nosaltres estem convocats a tots.
1: I nosaltres també, vull dir que no és que siguem millors que la ciència.
0: No, els
1: que
0: gens, ni
1: l'escolta ni l'energia, això de que parlen de l'energia, no és que siguem millor.
0: No.
1: És un poti-poti, com dius, no? Vull dir, la ciència és molt bona per això, detectar irregularitats, però és més limitada per captar el sentit singular de la vida.
0: Exacte.
1: D'una vida, no?
0: Perquè llavors, nosaltres som una amalgama de tot.
1: Ara, també, si ens quedem només amb el cos i la seva relativa personal, que ens aporta, pues, una estadística molt bona, també, però aquí també ens podem molt autoenganyar si només ens quedem amb la sensació del cos. Vull dir que no és ni una ni l'altra, no? Però m'agrada deixar-ho clar molt. Parlo de la ciència, no? Que a vegades anem molt a la ciència i dius, hòstia, però l'altre també està, no?
0: Sí. I se li ha donat un espai. S'ha de donar un espai perquè, si no, crec que ens deixem... perdem una part del que som nosaltres.
1: O, per exemple, amb l'àudio que hem escoltat, hòstia, a mi m'encanta escoltar això. Dona també una pau, una tranquil·litat, una saber el què, no? Descartar, no? La ciència descarta, no? Hòstia, això a mi em dona una tranquil·litat, no?
0: Clar.
1: Això jo busco això també amb la ciència, també crec en això, amb la ciència, aquesta tranquil·litat de saber realment a ciència cierta.
0: Sí, sí, sí. Cap a on anem i per on...
1: Que podem descartar això, que podem descartar això, i ens va molt bé pels hipocondríacs, això.
0: Doncs, hipocondríacs o no, anem a escoltar la primera de les cançons que tenim preparades avui.

0: estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Som més enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. I tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar.
1: Una cançó de Charango i cada cop estic...
2: Joan Dausà o Charango?
1: Els dos. Ah. És de Charango i de Joan Dausà.
2: Ah, vale.
1: Avui dia hem fet diverses col·laboracions i era un d'aquests grups que els tenia allà aparcats, que moltes cançons les conec, però no sabien i no tenien. I ara quan estic escoltant cançons, doncs la veritat és que em sorprenen perquè
2: tenen
1: lletres molt xules, no? Mm-hmm. Abans, continuem avançant, i aquí doncs, bueno, entraríem en una segona fase, per dir-ho així, que seria, jo l'he titulat com perquè els homes, no? La masculinitat, la que nosaltres hem viscut com a un factor de risc.
2: Totalment.
1: I aquí entrem en un terreny que coneixem bé des d'homes, perquè ja ho hem tocat més d'una vegada, que és la connexió íntima entre el que hem après a ser homes i per què caiem amb les addiccions. Hi ha unes dades que són molt divertides, vale? L'havia apuntat d'una manera i miraria dir-ho d'una altra manera perquè quedin com molt més. Els homes tenim som tres vegades més propensos a enganxar-se a l'alcohol que les dones, però en canvi, és una tercera part la d'homes que va a consulta i demana ajuda psicològica comparat amb les dones. Clar. És a dir, les dones són tres vegades més que nosaltres a l'hora de demanar ajuda.
2: Sí,
1: és com si alguna cosa ens impedís, no?
2: De demanar ajuda i de demanar ajuda, o sigui, d'anar al metge a demanar ajuda també, de diagnòstic també, no? Les dones, entenc això?
1: Normalment, les dones acostumen a viure molt més perquè no els importa anar al metge. Els homes moltes vegades anem arrossegant la cama per al carrer i dius, però tu vas al metge? No, si estic bé, si total, és passatger, se t'acaba a caure un dit, ja, bueno, però després ja me l'enganxo, no, perdó.
2: Jo quan era jove pensava, ostres, com li costa al meu avi anar al metge? Què tossut que és, però si es troba malament, i ara jo no sóc avi encara... I a mi em costa ja anar-hi.
1: Sí, a mi també.
2: I me'n recordo d'aquell pensament que tenia. Dic, hosti, com ens costa anar al metge? La mare,
1: sí,
2: que...
1: Es cuida menys, ens cuidem menys. De fet, una cosa que jo puc dir de primera mà, i és que diria que el 70% de la gent que em ve a consulta a l'hora de fer-se massatge o cuidar-se i de més, en el meu cas són dones. Uh-huh. I en el cas de la meva dona, de la meva parella, el 100%, bueno, menteixo, hi ha un home... Per norma general, acostumen a ser més dones que no pas homes. Per què? Doncs perquè, no sé, tenim la sensació d'una invulnerabilitat o una altra cosa que m'importa pensar, que és que la idea que està equivocada de què és un home de veritat.
2: Sí, sí, no, com la ciència, no? No tot és el ser home, no tot és el tema masculinitat, aquesta dificultat que dius... És un factor important, però no és l'únic, no? Però amb el que dius, sí que realment no demanar aquesta ajuda que ens han ensenyat històricament...
1: Sí, històricament, i aguantar-ho estoicament, no ara s'ho posem de moda.
2: No? Tota aquesta història que ens ve pues, de la cultura, de no aguantar, de lo que hem de tirar milles peti qui peti, no hem de molestar dient les nostres molèsties, els nostres dolors, sobretot els emocionals, no? Tota aquesta història i aquestes frases, que no són les úniques que porta a un home a arrossegar tot això que estem parlant avui, no? Però sí que és un factor important. I sí que realment, si es veu molt en les estadístiques de la ciència, uh-huh. Sí, com hem dit abans, aquestes estadístiques, que la dona, i ho vam parlar això un altre dia, em sembla, en el programa també, amb un altre convidat, que el que has dit avui, no?, van a demanar més ajuda.
1: Sí.
2: Per tant, les addiccions de les dones, parlant de substàncies, sí, a part de pantalles, sí, sí, i tot això, hi ha bastantes més dones que homes que estan més medicades, no?, amb ansiolítics, antidepressius, sí, que els homes, perquè no acudeixen als homes, els acudeixen més a les substàncies il·legals que no les legals dels homes, no? Té que veure amb no anar a diagnosticar-se una depressió o a veure veure què li passa, no? El tema diagnòstic no m'agrada gaire, no, la paraula, però aquesta estadística així és real. Sí, no, sí, només sí. Igualment el tema de masculinitat i tot això que estem parlant de no mostrar-nos, de no demanar ajuda, no només ens empenya això, no? Uh-huh. Sinó que també com a tota altra persona, home, dona, és igual, home o dona...
1: Bueno, diguem persona.
2: Sí. Hi ha molts més factors, no?, concurrents, trastorns, depressió, TDP, TDTH...
1: Sí, sí, aquí hi ha...
2: Dolor crònic, trastorns de personalitat... És com també una cosa que ens envolta a tots, no?
1: Sí, és una cosa...
2: Depèn on anem a buscar aquest alleujament, anem a petar unes addiccions a unes altres.
1: Exacte,
2: no?
1: De fet, és una cosa que és transversal. Aquí ningú s'escapa, el que passa que hi ha... maneres de gestionar-ho o preferències, per dir-ho així. Mm. Vale? El no saber com gestionar-ho moltes vegades, tota aquesta pressió psicològica, en el cas de l'home, doncs acaba abocant amb algun tipus de substància que provoca una evasió, o acaba saltant per la finestra. De fet, tres de cada quatre suïcidis acostumen a ser d'homes, malauradament. Mm-hmm. O a refugiar-se en coses que estan ben vistes. Jo et poso el meu cas. En el meu cas, jo vaig tenir una època, i he tingut diverses èpoques no gaire agradables. La que no recordo molt agradable va ser quan em vaig casar, perquè crec que no m'hauria d'haver casat. Ara mirant-ho en perspectiva, però és això de que et deixes arrossegar per les circumstàncies i el que diran, no? Fins que al final la cosa, doncs, acabes de tapar la vàlvula de sortida de l'ull a pressió i arriba un punt que fa patapuf. Però com vaig funcionar? Doncs vaig funcionar durant molts anys tenint una relació que per mi no era gens ni mica satisfactòria, i per la meva exdona tampoc ho era. Vull dir, aquí jo no sóc la víctima. Érem els dos els que patíem, però ens deixàvem arrossegar en una situació. I veiem a l'altre com a l'enemic. Veiem a l'altre com el causant de tots els meus problemes.
2: Imagina't.
1: Aleshores, jo la veia com el causant dels meus problemes i, evidentment, em veia a mi com el causant dels seus problemes. No hi havia... Tu veus un enemic i vas a per ella, adéu ello. En el meu cas, jo vaig optar per escudar-me en una cosa que estava ben vista, treballar. A mi, de petit, em van dir, treballa, que seràs un home de profit. I collons, jo em tancava a treballar.
2: A complir amb el contracte de la frase.
1: A complir, que m'anava de casa a les 7 de matí i tornava a les 9 del vespre. I caps de setmana, moltes vegades, em quedava treballant a casa per coses de la feina. Vull dir, feia més hores que un rellotge. Ja van haver dies que no vaig anar a casa perquè tenia feina i podíem haver dit tranquil·lament a la feina, escolta, demà serà un altre dia. Però moltes vegades, a l'esperit de sacrifici, fixa el bo que és David i el corrent que és David, que es quedava a treballar tota la puta nit parlant ràpid i malament.
2: Sí, sí, sí.
1: I aquest ha sigut el meu modus operandi des de moltes vegades. Jo tinc aquí un... Haig de reconèixer que tinc una addicció al treball, un workaholic, que li diuen, i encara ara, com no vagi amb cura, m'agafo amb això. Encara ara m'està passant.
2: Sí, això que dius és... molt interessant d'escoltar quan l'última frase que has dit, i encara ara m'està passant.
1: Clar, no? És que no ho deixes de ser. Has d'anar amb molta cura.
2: Exacte. Pensa que és l'addicció, i això no ho hem dit, és una enfermedat.
1: És una malaltia de per vida.
2: És una malaltia.
1: De per vida.
2: I fins que això tu no ho comences a treballar des d'aquí, poc avançament pots fer.
1: Clar.
2: Perdona, no? O sigui, jo he estat en tractament d'addiccions. Jo vaig anar cap a l'altre cantó, a l'evasió de les coses il·legals, per sort i per desgràcia. Vaig començar molt jove i vaig provar diverses substàncies. La cosa era... sí, jo recordo, no? Tenia molt de dolor de la infància, van passar moltes coses a la meva vida, però... per tant, no només va ser el dolor, sinó que el meu entorn es naturalitzava molt la substància a casa, no? Llavors va ser un factor important, no? No només que per l'evasió del dolor, sinó que per això i perquè ho tenia a mà. Som una societat que tenim les substàncies il·legals a mà, a qualsevol cantonada.
1: Sí.
2: Pots anar-te a desenganxar-te en el poble més petit de Catalunya, que és on tenia una més, no? Aquesta frase és molt, molt típica també, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs, bueno, jo ho tenia naturalitzat a la família, un entorn on te podria aconseguir molt fàcilment, dolor de la meva història, i ho tenia diversos factors, no? I fins que jo em va passar que vaig tenir que rebaixar el meu ego, tenir que anar a un centre ambulatòriament, diguéssim, no? Sense ingressar-me, vol dir això. Ambulatòriament vol dir que pots anar uns dies a la setmana fent unes teràpies i tal, no? I vaig començar a no jutjar la gent d'allà que realment ens deien que eren malalts, o sigui, te pones la bata de enfermo o no se avanza, no? Fins que no ho fas així, no avances. I és el que dius, i avui encara, sí. I jo sempre ho dic, hi ha gent que diu, home, però com pots dir això, tio, home, si ara ja fa anys que tal. Dic, sí, perquè poden passar 2, 3, 4, 6, 10, 20 anys que tu sempre hi haurà un moment on per equits, perquè com que no hi ha l'hipotàlamo que diu aquest noi, sí, sí, sinó que és d'un lloc diferent, és aquesta enfermedad, sempre hi haurà un moment on has de respirar, saber què et passa, donar-te l'espai d'escoltar-te i poder discernir, seleccionar la decisió, si fer-ho o no fer-ho, sempre, clar, encara que faci anys. I això és així.
1: Sí, sí, de fet.
2: Amb la feina, amb les substàncies, vull dir, el teu compartir, que ara és per mi em serveix molt, perquè realment és una addicció que està molt extensa, això del sí, treballar fins a...
1: I molt normalitzada.
2: Molt normalitzada, per no anar a casa, clar, per estar ocupat, per no arribar a casa i, amb els temes que hi ha a casa i no viure'ls.
1: Quants pares han perdut com es cria el seu fill? Quants pares? Oh, jo hi ha una cosa que em va fer molta... Vull dir, últimament he tingut com molts inputs que m'ha portat això. Evidentment, jo fa un temps vaig patir una crisi, un atac d'ansietat, un atac de... Vull dir, vaig tenir una crisi de pànic, i he tingut recurrents atacs d'ansietat, que això, el que hem fet han sigut limitar el que és la meva capacitat gairebé inesgotable d'estar treballant com si no hi hagués un demà. Jo podia treballar 20 hores seguides si no passava res. Però això, suposo que al final el meu inconscient el que he fet ha sigut, Pere, que si no t'enteres t'ho posaré al davant i amb llums de neon i et faré impossible que això pugui funcionar. I aleshores el que ara em passa és que jo no puc estar tantes hores davant i haig de prendre'm una mica més de calma.
2: Bueno, vale? El cos, el que dèiem,
1: ha posat
2: cuerpo,
1: un límit.
2: Si té escutxes, ha posat un límit, no?
1: I tant.
2: No ho és tot el cos, no? Però en el teu cas, ostres, et poses en un lloc d'estar treballant com abans i de no sé què, i pam, atac de pànic, no?
1: T'agobies, comença a tenir ansietat... Mira, jo em vaig trobar ara fa un temps amb un soci que jo vaig tenir quan vaig muntar un centre de teràpies a Mataró. Mm. Jo vaig muntar un centre de teràpies a Mataró que jo vaig tenir de marxa d'aquell centre de teràpies per diferents causes. Mm-hmm. I aquest soci es va quedar amb el centre fins que ara s'ha jubilat. I quan el vaig veure que vam estar parlant, ell em va dir, jo li vaig preguntar com ho portes, no? Lo de no tenir d'anar allà. Diu, mira, el que més porto ara mateix, el que més m'estic adonant és la quantitat de temps que tinc, diu, perquè no tenia temps per veure créixer amb els meus nets. És a dir, s'aboca tant a la feina, perquè l'home aquest podia ser moltes coses, però el tio treballava com un cosaco. Mm-hmm. Ell fotia un munt d'hores, també tenia una empresa d'informàtica, vull dir, l'home estava fotent més hores que un rellotge, per donar doncs una qualitat de vida a tota la seva família, però
2: la seva
1: família.
2: A preu de la seva
1: vida, i després és, això estava fugint, hi havia una addicció. Sí, sí. Clar, per ell, ara això ha sigut un descobriment de dir, tinc temps. Mm-hmm. No? I per mi això va ser una crida d'atenció, no? I no és la primera vegada que m'he trobat això. Mm-hmm. De gent que dius, ostres, quant de temps, perquè t'aboques amb una cosa que està, doncs, normalitzada.
2: Sí. Haurem de fer una secció de com a Buenafuente a Nadie Sabe Nada, que van fer seccions de momentos personales.
1: Sí, sí, farem aquestes.
2: Però a mi realment m'arriba molt, no? Quan parlem de coses íntimes, crec que és la millor manera d'arribar a les persones que ens escolten, o no? O sigui, siguent honestos amb la nostra història, i del que parlem avui, no? De masculinitat, de no amagar-nos.
1: Clar,
2: no?
1: Clar, clar. És que és això. Vull dir, de fet, jo quan repasso la meva vida cap enrere, i miro cap enrere, moltes vegades dic, home, soc un home sa, no fumo, no bec, no hi utilitzo cap tipus de drogues, i sembla com si fos una cosa sana, que no tinc addiccions. Sí, he tingut addiccions. A lo que seria el treball, és una addicció el que tinc. Els jocs, he tingut i vaig crear una addicció, i poso ara un tipus de barrera, és a dir, vaig amb molta compte quan em poso a jugar de més. Per què? Doncs perquè per mi és fàcil. Jo, quan ma mare va morir amb 17 anys, jo em vaig abocar, no sabia com gestionar això, i em vaig abocar...
2: La feina, també.
1: No, la feina, els jocs. Ah, i vaig començar a jugar, i com que volia saber per aquesta curiositat innata, doncs vaig començar a desprotegir, i d'allà em va sortir una primera feina que tenia a veure amb informàtica. Però jo em vaig abocar amb el que era jugar. Jo em podia passar tot el dia jugant, sí, sí. I 20 hores jugant amb ordinadors.
2: Imagina't,
1: Tenia tot el...
2: Vull dir... Som de l'era nosaltres, de
1: clar,
2: les consoles, també, de la tele i de les consoles.
1: Clar, clar, vull dir, ara miro cap enrere i sí que hi ha conductes addictives en la meva vida. Sí,
2: I les hi ha. I
1: encara ara segueixen. Vull dir, clar, això em va passar 17 anys.
2: Perquè és l'actitud, és el que hem dit abans, no? No és la cosa en si, la pantalla, la droga, el porno,
1: no,
2: sinó
1: clar,
2: és l'actitud addictiva. A vegades hem d'anar molt en compte els addictes.
1: Sí.
2: Perquè quan estem amb una addicció i ens donem compte, treballem i tal, i comencem a desapegar-nos d'aquella addicció, de cop i volta no te'n dones compte, però estàs jugant, per exemple, a la Play, si deixes unes... pam, no? O de la cocaïna, per exemple, te passes a la Maria, no? I dius, no, perquè, clar, no és tan xunga, ja ho he deixat allò i ho veus com de guais, no? Sí, o de treballar molt, t'enganxes a veure moltes sèries. Bueno, estàs enganxat a algo també, perdent el sentit, ja, no?
1: Estem substituint una addicció per una altra.
2: La substitució, no? I això, l'addicció juga molt, això.
1: Juga
2: molt, això. De fet, també hem parlat de com afrontar l'addicció, però hi ha diverses maneres, no? Una de les maneres que dius tu, que crec que m'has dit alguna vegada, és la mirada amb compassió, no? M'has dit?
1: Mirar-te amb compassió. És a dir, tenir compassió, entendre de que no mires com dient pobrissó, és posant-te en la situació...
2: Una compassió de no, ai, mira, pobret, no, aquesta...
1: No, perquè això no ajuda gens. Compassió és entendre el que li passa a l'altra persona, posar-se a la seva pell, intentar entendre què és el que està passant i per què has arribat amb aquest cantó. És a dir, no és una no anem a buscar una culpa directa, no anem a intentar posar-se des d'un cantó, com moltes vegades diuen, vinc a ajudar. No, no vens a ajudar, vens a acompanyar.
2: Totalment. I això de buscar una culpa, no?, és important, sí, perquè o som víctimes, no?, que entrem a l'ai pobret o no, de nosaltres mateixes, ens diem, o som culpables, no? Llavors, quan es busca el culpable, ja sigui dins o fora, sempre hi haurà aquest doble rol, no?, el verdugo i la víctima, no? No hi haurà una compassió neutra, com la que suposo que vols expressar tu, no?, que això és com la compassió neutra.
1: Sí. Jo aquí m'agradaria fer una pregunta. Sou capaços, tots, faig així l'aire, sou capaços de mirar-vos amb compassió?

0: de mitjanit.
1: Tren de mitjanit. No m'he escapat jo a vegades amb el tren de mitjanit a evadir-me amb substàncies, me cago en l'os.
0: Sí, sí, clar, és que és moltes vegades una fugida, no? Què passa quan aquesta fugida... Quan no estem atenent realment el motiu que ens fa aquesta fugida? Bueno, això ho hem comentat moltes vegades en el mateix, aquí en el programa, no? Uh-huh. Que avui et vaig fer cas i he portat un petit exercici, que l'explico després a l'exercici.
1: Ah, molt bé.
0: Vale? Sí, però això, que sapiguem que no caduquen les emocions, és a dir, que estan, ho guarda el cos d'una memòria d'elefant, i ho guarda tot.
1: Jo sempre dic que quan ens passa alguna situació a la vida, no? Tinguem 30 anys, per exemple, jo tinc 44 ara, jo ara em passés algo que em mogués una emoció determinada, la tristesa, no? Doncs la situació et mou la tristesa. I jo tinc una imatge, no? Que quan algú et motiva de sentir aquella emoció, aquell sentiment, no? De tristesa, tinc com una imatge de que s'obre la porta d'aquella emoció i no és una porta exclusivament per aquella situació, no? Sigui de tristesa, sigui de por, sigui de ràbia, sinó que aquella porta és la teva porta de la tristor, que quan s'obre, perquè aquella situació te l'ha fet obrir, no? O connectar amb la tristesa i s'obre aquella porta, jo tinc aquesta imatge, no? Metafòrica, doncs s'obre la porta única que tenim de la tristor, on tallen totes les nostres situacions passades que ens han fet tristor, tristesa, no? O ràbia. Llavors, aquí crec que és maco, jo tinc una imatge com d'obrir aquella porta, no haig de magnificar ni engrandir aquella situació de tristesa i anar-me'n a la merda per tot el meu històric, que aquesta és una altra, aquest és un altre tema, no?
0: Sí, sí, com deia una frase que m'agrada molt, el problema no s'ensopega amb la pedra, el problema és encarinyar-se de la pedra i quedar a sobre amb ella.
1: I emportar-te-la.
0: Exacte, doncs és això.
1: Doncs aquesta pedra, o sigui, no? Te tropiezas con esa piedra, ràbia, tristesa, lo que sea, i et fa obrir la porta de les tristors de la teva vida. Bueno, és maco poder sentir això per mi, aquesta metàfora, aquesta imatge, perquè no és que cada situació tingui un raconet, sinó que aquell raconet, aquella emoció és la mateixa. I a vegades et fa reviure coses. I reviure-les, com hem dit abans, sense victimitzar-ho, sense victimitzar-ho, és el que ens porta a poder viure-la, la del present, no la de la històrica. No? Uh-huh. I això ens ajuda a, com has dit ara, no fugir d'aquesta situació, perquè si l'enganxem amb la històrica és massa gran.
0: Clar, cada cop passa més gran.
1: És massa gran, no la sostenim, i una petita situació ens pot comportar una decaiguda emocional molt gran, si l'enganxem amb les altres. No? I aquí hi ha una part de la malaltia i l'addicció que s'aprofita d'això.
0: A més, això és una cosa que ho fem de manera inconscient, és a dir, bueno, hi haurà gent que, com dic, s'ha fet un saló amb un sofà amb la mar de còmodo allà amb el lloc de la tristor o de la desesperació, no? I cada vegada que té qualsevol cosa, hòstia, espera, que tinc un nou mapa, un nou quadro, entra en aquella habitació, penja el nou quadro i se senta a contemplar tot el que és, tot el seu històric, no?
1: Ara m'ha fet pensar en Inside Out, no? La figura de la tristesa. Solo serà esa.
0: Exacte. Imagina't tu que hi ha la figura de la tristesa que té una habitació que l'ha adornat com a ella li agradaria veure-ho tot, és a dir, tot negre,
1: fosc.
0: I aleshores hi ha gent que quan passa això, doncs se'n va amb aquella habitació que la té decorada cada cop con el museu dels horrores, però li encanta, no?, revolcar-se. Sí. Aquest tipus de persones també
1: jo he sigut d'aquestes, he victimitzat molt la meva...
0: Moltes vegades el que passa és que no són conscients d'això i aleshores es van sumant totes les coses i cada vegada... Bueno, això es pot veure molt fàcilment, per exemple, amb relacions de parelles, que de cop i volta una relació va tot de fàbula i de cop i volta es cau un got, es trenca i es lia la Mari Morena i la Cinquena Guerra Mundial perquè s'han ajuntat com les tres que falten fins a la cinquena
1: ara
0: i es declara tot allà.
1: Has tocat un tema
0: i dius,
1: que m'encanta... parlar de tema amb les relacions de parella, amb els temes personals que projectem a la relació, no només a la persona, sinó a la relació, que la relació és als dos, hi ha gent que es confon amb això, i és un tema que m'encantaria treballar en un programa d'aquests següents, perquè hi ha unes xitxes aquí tremendes.
0: Doncs prenguem nota i
1: per experiència parlo,
0: aquí tothom podeu portar. Clar, què passa? Això moltes vegades passa perquè no, donem, no, no trobem una manera de vehiculitzar aquest sentiment, aquest patir que tenim. Sí, aquí anem, sí. Un altre, no? I aquí és quan jo faig una proposta d'un exercici pràctic.
1: Vamos.
0: Vale? Aquest exercici es diu l'escriptura emocional de Painbaker.
1: What?
0: Vale. El psicòleg James Painbaker, de la Universitat de Texas, va demostrar que el simple fet d'escriure lliurement sobre el fet que ens fa mal té efectes reals sobre l'ansietat, la depressió i el benestar físic. I ara molts de vosaltres estareu pensant, però jo no sóc escriptor, no sé escriure. Ho entenc. Vale? Mm-hmm. També et dic que precisament això és per això per el que funciona. No és literatura. No és un diari romàntic. No, anem a
1: no es tracta de fer-ho bé.
0: No anem a guanyar el Premi Planeta. Per tant, que alguna persona, després d'això, d'aquesta manera de volcar, s'ha acabat convertint en un llibre. Ah. Això, per exemple, tinc el primer programa que vam fer en directe, que venia la Laura Benavent. Ella té un llibre que és preciós, me l'estic acabant de llegir, i que és el diari que ella va fer. Vull dir, va utilitzar aquesta tècnica, no sé si la coneixia, però va utilitzar aquesta tècnica per...
1: I va sorgir un llibre.
0: Exacte. Mira, no? I va sorgir un llibre, l'Essència Vital, del dol parental invisible, no? Com el que dic, és una eina, vale? I com a clau es fa servir com faria servir un mecànic per obrir un motor, no? Uh-huh. Ho farem senzill. Mira, has de buscar entre 15 i 20 minuts de tranquil·litat. Pot ser al matí, pot ser al vespre, quan tothom dorm. Jo m'estimo més fer-ho al matí, que és, també ho faig amb un...
1: Home, així també comences el dia pues, amb aquest treball fet, eh?
0: I aleshores, la idea és escriure sobre alguna cosa que t'afecta i que no has explicat a ningú. No et censuris. No busquis escriure bé, no intentis fer-ho bé. Escriu el que et surti, tal i com raja. Para atenció a totes les emocions, és a dir, què sents? Si sents el pit, què et passa amb el cos, què et passa en el clatell, si se't posen els pèls a... El que sigui, para atenció.
1: Què et passa mentre estàs escrivint això, què et passa també?
0: Exacte. I tot això d'aquí ho apuntes, també, el que t'està passant. Uh-huh. De longitud indeterminada. Uh-huh. Fes-ho durant 4 dies seguits. Només això. Només amb això ja es produeixen canvis. I el més important de tot això, no cal que el llegeixi ningú. Exacte. És més, si et quedes més tranquil, una vegada que l'hagis escrit, ho cremes.
1: Vale? Fent el ritual de Sant Joan, però cada dia.
0: L'efecte terapèutic està en el procés d'escriure, no en el paper. Exacte. És una cosa molt senzilla. Són 15 minuts al dia dedicar-te a escriure el que et passa pel cap i el que t'està movent.
1: M'encanta
0: el
1: que has dit,
0: cremes.
1: Això. Això m'encanta, que l'efecte del treball integrador que has descrit està en escriure-ho. Per tant, això jo ho demano a les persones que bueno, estem fent el grup i uh-huh. els divendres i tal, que d'un mes cap a l'altre escriguin alguna vivència que han tingut mentre hem fet alguna dinàmica o un exercici en el grup.
0: Sí, sí.
1: I algunes em van dir... perdoneu si m'esteu escoltant. Algunes em veu dir, i escolta, i no t'ho puc donar amb àudios, això? Perquè així ho... No. Amb àudios dic, si és per mi, a mi m'és igual. Si és per dir-m'ho a mi, m'ho pots dir amb àudios. Però el que m'has dit a mi... El treball està que tu ho escriguis, perquè és tu mateixa. Hi ha una pausa diferent, hi ha un ritme diferent, passa per uns llocs diferents a l'hora d'anar-ho a escriure.
0: Aquí és on jo volia arribar. Aquí és on volia arribar, perquè és molt important que aquest treball es faci a mà. És a dir, agafa paper i boli i ho escrius a mà. I per què escriure a mà i no teclejar o no gravar-ho? Perquè el teclat, o quan parlem, anem en pilot automàtic. Els dits, o el que diem, va a la mateixa velocitat que el ritme frenètic de la nostra ansietat o estrès.
1: Ah!
0: Va així. Escriure a mà, en canvi, ens obliga a frenar. El que és més lent, com que és una cosa molt més lenta,
1: exacte,
0: el cervell ha de filtrar i pair el que sentim abans de posar-lo al paper. A més, no hi ha tecla d'esborrar. Si guixem una paraula amb ràbia, l'emoció queda allà.
1: Ara.
0: Crua i autèntica, sense filtres. Teclejar serveix per produir un munt de dades ràpides. Escriure a mà serveix per treure la brossa mental del cap, posar-la sobre la taula i entendre una vegada què ens passa per dins.
1: Escolteu-vos amb una mica de ciència, si voleu, però
0: sí,
1: escolteu-vos
0: sí.
1: El cos.
0: I ja està sonant l'última de les cançons que m'ha escollit, que és Everybody Hearts, de REM, de R-E-M, de Rapid Eye Movement, i ens avisa que estem arribant al final del programa. Hem parlat de fugides, de silencis, de cossos que criden i de persones que busquen anestèsia, perquè ningú els ha ensenyat a estar amb el dolor, important, o estar i sostenir-lo.
1: Bueno,
0: m'ha agradat donar una pinzellada a les dones, perquè sí, crec que és una cosa que hem de prendre a consciència.
1: Moltes gràcies, David, i aquest programa m'ha agradat perquè m'ha donat idea per dos programes més.
0: Doncs
1: ja veuràs.
0: Amb aquests dos programes que ja estan al cap del Jordi, que comença a incubar-se, us deixem fins a la propera setmana, que segurament serà el programa gravat, aviam si ens dona temps, perquè jo no hi seré, estic fora de vacances, me les necessito, necessito parar de quan en quan, i no sé si posem una remissió o gravarem, però sigui com sigui, en directe ens sentim en dues setmanes.
1: Gràcies.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys és informació.
1: Sabies que...
2: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no a la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USEC i professors de secundària, aconseguit aquest divendres a la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord inclou millores salarials i de plantilla, però que no arriba a totes les reivindicacions, així com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. Recordem que, com us dèiem, hi ha hagut aquest preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària, i que s'ha aconseguit un total de 600 euros i també un reforç de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia amb 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. I precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
3: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs, aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. O sigui, una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits, i alhora també doncs, d'una certa millor qualitat. No? A partir d'aquí, els gustos són per tots. I el bo és que s'ha consolidat, jo penso, força bé.
2: A més, la fira compta amb la presència de food trucks i una gran programació musical amb concerts i sessions de DJs i el tradicional escalabirres i un bingo musical.
1: I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'En Joc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars i comencem parlant de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta, i ja veurem si el Sant Andreu, campions de Lliga.
1: En el cas del Sant Andreu, està jugant el seu segon partit davant del Mataró en aquests moments. Havia guanyat el Sant Andreu el primer i el segon l'està dominant ara per ara el Mataró per 8-4. De que baixi, doncs, hi hauria un tercer partit. Si no, el Sant Andreu, si s'emporta avui la victòria, doncs aconseguiria ja el títol per la via ràpida, perquè aquesta final és el millor de 3. En el cas de l'Atlètic Barceloneta, és la seva 26a Lliga a la divisió d'honor masculina, la 21a aconseguida de manera seguida. El Barceloneta ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana aspira rival a la final. Serà el Gijón o el Fraga? I a l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen a les semifinals del play-off guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals al millor de 5, i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: D'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, revalidant així la final, reeditant la final de l'any passat. Les madrilenyes es van adjudicar el títol en aquella ocasió. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins van ser els campions de la passada edició.
0: I per últim, en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria juguen divendres i ahir els arlequinats van perdre contra el Reial Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena demà en l'anada a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna a Can Dragó de Barcelona.
0: I sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits en directe ara mateix, a aquesta hora de dissabte, 30 de maig de 2026, començant pel futbol i pel play-off d'ascens a tercera divisió masculina. Semifinals, tornada. El Rubí i la Pobla de Mafumet havien empatat a un en el partit d'anada i ara mateix estan disputant aquest segon partit. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
2: Bona tarda, companys. Doncs ara tot just començarà la segona meitat. De moment, el Rubí, que guanya per 0-2, gràcies a dos gols en el tram final de la primera meitat. Primer ha sigut Kevin Díaz, que ha aprofitat una jugada llarga i ha pogut en un contra un superar Nahuel. I després, el Rubí, que ha marcat el segon mitjançant un penal que ha transformat el Belt. Ara tot just els jugadors estan en el terreny de joc, amb doble canvi a la Pobla també. I la sort, que es complica pel conjunt Pugnat. De moment, Pugnat més 0, Rubí 2.
0: Doncs déu-n'hi-do, 0-2 al Rubí, sorprenent a la Pobla de Mafumet. I ara mateix seria equip doncs, que jugaria la final per aquest play-off d'ascens de tercera divisió. I en un altre play-off d'ascens, en aquest cas a Lliga Elite, una categoria per sota. Tornada de les semifinals entre el Turó Peira i l'Igualada.
1: Sí, és un partit que s'està disputant des de les 7 de la tarda i de moment hi ha gols 0-0 entre el Turó, la Peira i l'Igualada. Ja ha començat la segona part.
0: De moment, màxima igualtat en aquest play-off d'ascens a Lliga Elite. Amb waterpolo, ho dèiem en titulars, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon un partit de la final, el millor de 3, el Sant Andreu, que té l'oportunitat de guanyar la seva primera lliga de la història, i el Mataró, que lluitarà mateix per impedir-ho i per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, bona tarda.
3: Doncs som ja al començament del tercer període d'aquest segon partit de la final del play-off, el títol entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. De moment, com dèiem, el descans, el Mataró, que està guanyant per 8-4, ha encetat el marcador, el Sant Andreu, molt gol de Paula Camus, però a partir d'aquí ha vingut un parcial de 5-0 amb Sílvia Benyo, que amb dos gols ha desencallat el Mataró, després Jules Rumer, Martina Claveri en dues ocasions. El primer quart acabava amb un 6-2 amb un gol de la nord-americana Paige Housel. El segon període una mica més equilibrat, parcial de 2-2, però com dèiem, al descans d'aquest partit el Mataró conservava aquest marge de 4 gols al seu favor. El descans, com dèiem, Mataró 8, Sant Andreu 4, pinta que hi haurà victòria mataronina, per tant hauríem d'anar al tercer partit dimarts que ve a la Pere Serrat, però tot i així Encara queda molt de partit aquí a la Joan Serra.
0: Està bonic el partit i l'eliminatòria per decidir a les campiones de Lliga d'aquesta divisió d'honor femenina. Avui a la migdia el Barceloneta s'ha proclamat, com si no, doncs campió de la Lliga masculina. En bàsquet, fase d'ascens a segona FEB. Tercera jornada per a dos equips. Aquest migdia ja hem tingut la gran alegria de l'ascens del Prat. I ara mateix, també a Badajoz, el Mollerussa juga contra precisament el conjunt anfitrió, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tots els seients de l'Anjot. Com bé comentes, esperem que endavant el segon afers patarà a Badajoz a la jornada d'avui. El Mollerussa ha de fer el bon edifici perquè necessita guanyar sí o sí contra un Badajoz que és el seu com anfitrió i que també necessita la victòria per assegurar-se la fer. Si guanya Mollerussa, és campió i puja. El Badajoz seria segon i jugaria la repesca. En cas de derrota, el Mollerussa no té cap opció, seria campió Badajoz. I tres tantos, jugaria la repesca. Per tant, dels 2.000 escats espectadors que hi ha ara mateix al pavelló de la Granadita, els 2.000 del Badajoz van amb el seu equip a la cinquantena de tres cantos, també anima Badajoz. I només una vintena d'herois que han vingut des de Mollerussa animen el conjunt que exerceix per a l'assetjament com a local. Guanya de moment el Molle per 2 punts, 16-14, en un partit que ha arrencat amb molt ritme i amb un Pol Rios que està fent vitiar les darreres dues jornades com a bon punt. Com diem, 3 minuts i 40 segons per arribar al final del primer quart. No anoten un triple al Mollerussa, per tant, 16-14, guanya de 2 el Pujol Mollerussa.
0: Doncs de moment guanyant el Mollerussa, aferrant-se aquestes possibilitats de poder aconseguir mantenir opcions de fase d'ascens a la segona FEB, com ha aconseguit ja el Prat aquest migdia. I també aquesta hora estem pendents d'un altre grup, en aquest cas el Mollet, que està jugant al Ginet.
1: Sí, està jugant i de moment no li van bé les coses al conjunt català perquè està perdent 18-13 ja al segon període d'aquest partit.
0: Doncs el Mollet, que havia perdut els dos primers partits, per tant es quedaria sense cap mena d'opcions. I en futbol sala, play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'han jugat els partits d'anada de les semifinals per als dos equips catalans que ho estan intentant. El Linyola ha perdut 5-3 a San Fernando de Henares i haurà de remuntar la setmana vinent a terres lleidatanes. I el Rubí, que deu haver acabat ara mateix el seu partit davant de l'Almagro. Ràdio Rubí, Toni Bravo, bona tarda.
5: Bona tarda, ho dius molt bé. Final del partit al pavelló no ha pogut ser. L'Esportiu Rubí femení ha caigut amb un ajustat 1-2 davant de l'Almagro en un duel d'infart, d'aquesta promoció d'ascens a Primera Nacional. Els de Jordi Archilla ho han donat absolutament tot a la segona meitat, després de marxar al descans amb un 0-2 en contra, amb la mala notícia de la lesió de Núria Salvado. Doncs el Rubí, que havia reaccionat de forma espectacular quan restaven 10 minuts, que havia desfermat un autèntic vendaval, s'ha fregat aquest empat amb dues possibles, podríem dir, dianes en l'últim sospir, que no han estat, perquè la pilota, una ha fregat el pal, l'altra doncs, ha anat, s'ha estavellat directament contra la fusta. L'Almagro s'ha vist superat en joc col·lectiu, ha hagut de recórrer doncs, a accions més individuals per demanar temps mort també in extremis, però el resultat final, doncs, que l'Esportiu Rubí amb aquest marcador d'1-2, doncs haurà d'intentar la remuntada quan marxi cap a Ciutat Real.
0: Perfecte, doncs a veure si aconsegueix aquesta remuntada. Si podem escoltar alguna veu d'algun protagonista en el decurs del programa, ens ho fa saber, Toni. Fins ara.
5: Vale, perfecte. Molt bé, moltes gràcies.
0: I acabem també aquesta ronda doncs parlant d'hoquei patins i de la Nacional Catalana Masculina. S'estan jugant els segons partits en aquestes eliminatòries de semifinals al millor de 3.
1: Sí, és per acabar accedint a l'hoquei Lliga Plata Masculina. Per aquest ascens, les dues semifinals es troben al segon partit i de moment empat en les dues, en els dos partits que hi ha ara mateix en joc. Alcaldes, Mollerussa, ara mateix 0-0 al marcador, un partit que ha començat a 7:45. Més abans, a les 7, havia començat el Castellà Noia B, de moment 2-2 al marcador. Al primer partit s'havien posat Alcaldes i també el Noia B en l'altra eliminatòria.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 8 i 13 minuts. Som els de l'En Joc, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català en aquesta ja fase final de la temporada, amb moltes competicions que s'estan decidint, amb ascensos, amb descensos, amb títols, amb campionats, amb equips que perden la categoria, amb adeus, amb comiats. Doncs de tot això en parlarem a les pròximes dues hores aquí a la teva ràdio local. Comencem parlant de waterpolo, perquè ja tenim campió de lliga masculina i ara mateix Sant Andreu i Mataró lluiten per veure qui és el campió de la divisió d'honor femenina. Com us dèiem, el Sant Andreu havia guanyat el primer partit, si guanyés avui es proclamaria campió, però doncs de moment el Mataró està fent la feina per intentar forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: La divisió d'honor masculina acumula ja 21 anys de domini ininterromput de l'Atlètic Barceloneta. Els mariners, equip de... a la piscina del Club Natació Sabadell i títol al Sarró. I a més, amb la mateixa facilitat de sempre, un parcial de sortida d'1-6...
1: Evidentment això no era el Jordi Rabassa. Ara intentarem connectar amb el nostre company de Mataró per veure com va aquest Mataró-Sant Andreu. De moment el Mataró que dominava. Dèiem, Anna, que la divisió d'honor masculina doncs el play-off pel títol, el Barceloneta ja és campió.
3: Sí, anar per la via ràpida en aquest cas, aquesta final. Veurem què passa en la del Sant Andreu-Mataró si arriben al tercer partit, però en el cas de la masculina doncs amb dos ja n'ha tingut prou l'Atlètic Barceloneta per alçar un altre títol. De fet, n'ha guanyat 21 de seguits, 21 en total el seu palmarès. Avui l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 11-16. En el primer partit havia guanyat l'Atlètic Barceloneta per 17-13, per tant unes dues victòries còmodes per l'Atlètic Barceloneta per acabar aconseguint doncs aquest nou títol de Lliga.
1: Perfecte, doncs de seguida escoltarem detalls de com ha anat el partit, però volem parlar i volem saludar i volem felicitar el tècnic del campió del Barceloneta, el Fran Fernández. Fran, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Moltíssimes felicitats.
4: Moltes gràcies.
1: 11-16, com ha anat una mica el partit avui?
4: Bueno, hoy creo que hemos entrado muy concienciados. Queríamos cerrar la eliminatoria por la vía rápida. Los chicos nos quedamos con un sabor un poquito amargo el otro día y a pesar de que el Sabadell ha puesto buena resistencia, creo que hemos dominado de principio a fin.
1: Ha estat clau sortir també, no? Perquè ja el primer quart estava 1-5. Des del primer moment els heu fet notar, suposo, que no hi hauria opció i que avui el títol s'anava cap a la Barceloneta, no?
4: Correcto, sabíamos que para ellos se le iba a hacer un poco cuesta arriba, estar un poco cortos de recambios, con jugadores lesionados y con la eliminatoria en contra. Si entrábamos duros y les quitamos las esperanzas de poder ganar, pues sabíamos que sería el partido luego cuesta abajo y creo que así ha sido.
1: T'escoltàvem a les declaracions postpartit que destacaves, no?, que el Sabadell us heu enfrontat tantes vegades aquesta temporada que mica en mica us han anat agafant una miqueta doncs el to i cada cop ha costat més guanyar-los, no?
4: Correcto, sabíamos que era nuestro gran rival al empezar el año, que ellos tenían muchas esperanzas de poder derrotarnos este año después de los cambios, y es cierto que nos hemos encontrado en todas las competiciones nacionales, como era de esperar, y luego aparte en la Champions, pero bueno, al final creo que hemos demostrado que somos o que hemos sido mejores y que es justo, ¿no?, los resultados que hemos tenido en todas las competiciones.
1: 26 lligues, 21 de seguides, al final no sé si hi ha el perill de que se li tregui el valor, perquè ja estem acostumats que cada any el Barceloneta és campió de Lliga.
4: Sí, lo hablamos muchas veces, que a veces es como descafeinado el hecho de que una liga más, imagino que para la gente de fuera del mundo del waterpolo, o incluso para la gente del waterpolo pueda ser un poco aburrido, pero nosotros no vamos a bajar el listón e invitamos, ¿no?, al resto de clubes que... pues que hagan ese esfuerzo, que crezcan y que, oye, podamos competir por el campeonato de tú a tú. Sería bueno para el waterpolo, será bueno para todos, pero bueno, nosotros queremos seguir haciendo nuestro trabajo y no quitar mérito ni al club, ni a mis jugadores, ni a los técnicos, que al final también ganamos porque hacemos las cosas bien.
1: Tú ya n'havies guanyat unas cuantas como jugador, aquesta primera como entrenador, no sé si cambia alguna cosa.
4: No, mira, me lo han preguntado.

0: Doncs el Barceloneta, campió de Lliga d'aquesta divisió d'honor masculina en aquest play-off pel títol, en aquest segon partit de la final, que a més també ha implicat el comiat a Sabadell de Quim Colet, del tècnic Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
1: La divisió d'honor masculina acumula ja 21 anys de domini ininterromput de l'Atlètic Barceloneta. Els mariners, equip de Final Four de la Champions, són any rere any el favorit incontestable i aquesta vegada no ha estat menys. 11-16 a la piscina del Club Natació Sabadell i títol al Sarró. I a més, amb la mateixa facilitat de sempre, un parcial de sortida d'1-6 per després anar gestionant l'avantatge a plaer davant un rival, tot s'ha de dir, plegat de baixes i que ha caigut amb amor propi. El quart subcampionat consecutiu dels sabadellencs ha estat el més emotiu de tots, ja que el tècnic Quim Colet, visiblement emocionat, ha tancat una etapa de gairebé 8 temporades al capdavant de l'equip masculí a Can Llong.
2: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: Encara no està confirmat, però tot apunta que el seu relleu serà Albert Espanyol, qui va ser waterpolista en el seu dia del Barceloneta i de la selecció espanyola i que actualment entrena l'Etxell de Canari.
0: Doncs, com dèiem, Barceloneta campió de Lliga masculina, i anem a veure qui serà el campió de la femenina, si el Mataró o el Sant Andreu. De moment el Mataró, plantant doncs cara a la derrota avui, en aquest cas per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, no sé si ha començat ja la segona meitat.
3: Bon vespre, doncs, el Mataró, que continua augmentant el seu avantatge en el marcador final del tercer període, l'equip de Dani Ballar, que guanya per 5 gols de diferència, recordem, al final del segon període, és a dir, el descans llarg. El Mataró tenia 4 gols d'avantatge, està guanyant 12-7, impecable partit el del conjunt mataroní, sobretot en defensa, que està controlant molt bé els atacs d'un Sant Andreu, que ja veu que aquest partit se li escaparà de les mans. Com dèiem, falten els últims 8 minuts, guanya el Mataró per 12-7.
0: Déu-n'hi-do com està el Mataró, disposat a forçar aquest tercer partit que jugarà el dimarts, que jugaria el dimarts, en aquest cas, a la piscina del Sant Andreu. I a tot això, a la divisió d'un normal

0: Masculina també s'han enfrontat avui a Mataró i Sant Andreu, en aquest cas en el play-off per la, ja ho diré, la final tornada del play-off per plaça europea.
1: Exacte, lluitaven per intentar doncs acabar en cinquena posició. Era la tornada. A l'anada havia guanyat el Mataró per 11-20 i en aquesta tornada s'ha acabat imposant per 11-7 i per tant el Mataró és qui acaba ocupant la cinquena plaça, aquesta plaça per lluitar, per disputar diguéssim, per disputar, ja ho direm també, competició europea.
0: Doncs aquest partit també l'ha seguit el nostre company de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: Finalment, el Solartradex Centre Natació Mataró ha acabat la Lliga en cinquena posició després de resoldre al seu favor l'eliminatòria final del play-off que l'enfrontava el Club Natació Sant Andreu. El partit d'aquesta tarda a la piscina Joan Serra era un partit amb molt poca història i ja d'entrada, donada la victòria del conjunt mataroní per 11-20, 9 de diferència en el partit d'anada. El partit, com dèiem, no ha tingut massa història. Curiosament, ha estat el Sant Andreu el que s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol de Herrero, però ja de seguida el Mataró s'ha posat per davant en el marcador. El primer quart acabava amb un mínim avantatge per als locals de 3-2, un avantatge d'un gol que s'ha eixamplat fins als 4 a l'acabament del segon quart. El Mataró guanyava per 9-5. En el tercer quart, igualtat, taules, ha estat un parcial de 3-3 que ha permès a Mataró continuar amb aquesta, amb aquest avantatge de 4-8, 12-8 al final del tercer quart. I en l'últim quart, lògica relaxació, el Mataró ha baixat els braços, circumstància que ha aprofitat el Club Natació Sant Andreu per retallar diferències fins al que ha estat el resultat definitiu. Solartradex, Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 13. A destacar els 5 gols marcats per Oier Aguirre. Per cert, Oier Aguirre, que sembla que abandonarà el club, com també ho farà l'entrenador del conjunt mataroní, Víctor González, i algun jugador més, com és el cas de Hugo Castro i potser també Marc Rodríguez.
0: I el play-out de permanència, tot es decidirà al tercer partit.
1: Sí, perquè s'han portat un partit al Boadilla, el primer, per, en aquest cas per 9-8, en aquest segon, i en el primer havia guanyat el Catalunya per 16-11, per tant l'eliminatòria ara mateix està empatada i tot es decidirà, com deies, al tercer partit.
0: I això ens deia ara mateix fa uns minuts al tren de tornada al tècnic del Catalunya, Tomás Bruder.
3: La realitat és que avui no hem aconseguit entrar en el partit en ningú moment. Nos ha faltat fluidez en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ya que es la última oportunidad para salvarse.
0: Doncs serà el dissabte a la piscina Sant Jordi quan el Catalunya intentarà guanyar el Boadilla per aconseguir la permanència. Vinga, ens aturem 3 minutets, acabem de parlar de waterpolo i comencem també a parlar de futbol. Moltes coses aquí a l'enjoc.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins roben.
4: Ràdio Arenys. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
7: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
8: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
7: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
8: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
7: Més que salut.
8: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
9: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 2:15, fem una rondeta i passem pel partit de play-off d'ascens a tercera, ref masculina, tornada de les semifinals. El Rubí, que estava sorprenent a la Pobla de Mafumet. Com van les coses? Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Bones, Ignasi. Doncs, de moment, la Pobla que ha marcat 2-2, ho ha fet mitjançant Nico, després de punt d'una jugada d'un córner a favor del Rubí. La Pobla que contraatacava ja al minut 5 de la segona meitat, que ha posat l'1-2 al marcador, que de moment retalla diferències. De moment, a l'estadi municipal de la Pobla de Mafumet, Pobla de Mafumet 1, Rubí 2.
1: Doncs apropa distàncies la Pobla de Mafumet buscant empatar aquest partit. Recordem que a l'anada havien empatat 1-1 a Rubí. El play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada també de les semifinals. Com estan les coses?
3: Sí, tenim el duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'anada, l'Igualada havia guanyat 2-1. Doncs ara mateix empaten l'eliminatòria perquè el Turó de la Peira s'ha avançat ja al segon temps. Aquest partit ja estava a la segona part. Ha marcat el Turó de la Peira. Està dominant per 1-0. Per tant, el global de l'eliminatòria ara mateix 2-2.
1: Déu-n'hi-do com està el partit. En waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon partit de la final, i el Mataró, que anava llançat cap a aconseguir la victòria i forçar el tercer partit. Com estan les coses? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Doncs 3 minuts 41 segons per acabar el partit, i el Sant Andreu, que està retallant diferència. Recordem que el Mataró ha arribat a tenir un avantatge de 5 gols, doncs, com dèiem, 3 minuts 31 segons per acabar el partit. Mataró 12, Sant Andreu 10. Res està decidit aquí a la Joan Serra.
1: Déu-n'hi-do com està aquest partit. I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa apurant opcions d'aconseguir aquest ascens davant ni més ni menys que l'anfitrió, que el Badajoz, al Prat Ràdio. Van Conde.
5: I de moment aconseguir que siguin més vives que mai. 4 minuts i 50 segons per arribar fins a descans, sense el Mollerussa per 6 punts des del final del primer quart, que ha començat a tenir aquest petit avantatge, sobretot gràcies a un enorme encert triplista, 8-7, a uns 50% des d'aquesta distància. Ara és una miqueta menys per terra pel Serrate, però jugant moltíssim el triple, de moment encertant, un valent Mollerussa que, com diem, guanya el 6. 4 minuts i dispara rival dels Canys. Mollerussa, que tindrà dos sortides amb 38, para cop 32.
1: Doncs 38-32, guanyant de 6 al Mollerussa i aconseguint de moment aquestes opcions d'ascens. I el Mollet, què fam?
3: De moment segueix perdent de 7. Ha arribat ja al descans aquest partit. Està perdent davant l'Alginet per 36-29.
1: I en hoquei patins, per acabar aquesta ronda nacional catalana masculina, segons partits de semifinals, com els tenim?
3: Doncs mira, el duel entre el Castellà i el Noia B, de moment empatat 3-3 al marcador, i el Caldes s'avança al Mollerussa amb el 2-0 ara mateix. Ja dèiem abans que anaven 0-0 al marcador, doncs ha fet dos gols a Alcaldes. Ara mateix 2-0.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 8:33, havíem començat el programa parlant de waterpolo i ens quedava per tractar doncs un parell de play-offs més, en aquest cas a la divisió d'honor femenina, play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim doncs un nou enfrontament entre Catalunya i Barceloneta aquesta temporada.
3: Sí, es trobaran a l'Eurocup, de fet ja es van trobar fa uns dies, ara falta la tornada, doncs aquí es tornaran a trobar a la final, després de superar les seves respectives semifinals. El Barceloneta ha superat la Sant Feliu, avui ha perdut 17-19, però ha fet bo el 12-17 de l'anada. El Catalunya ha guanyat els dos partits davant del Mediterrani, s'havia imposat per 10-11 en el partit d'anada i avui ha guanyat 13-11, per tant, com diem, Atleti Barceloneta i Catalunya també es tornaran a citar doncs en aquesta final per intentar aconseguir aquesta plaça per ser en competició europea la propera temporada.
1: Doncs això ens deia aquesta tarda el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte. Doncs escoltem en aquest cas a Xus Martín, el tècnic del Barceloneta.
6: Després del primer partit, amb la diferència de 5 gols, evidentment, doncs, bueno, hem afrontat aquest partit sabent que tenim la tornada de l'Europa Cup el dimecres i bueno, no hem fet un gran partit, això és la veritat, hem encaixat 19 gols. El Sant Feliu s'ha emportat el partit, però la diferència de gols ens ha fet passar a la a la següent ronda, que per jugar al 5è-6è lloc de la classificació a la Lliga. Evidentment, el fet de jugar contra el Catalunya altre cop, doncs, bueno, es fa difícil després del primer partit de la final d'Europa Cup a Catalunya. L'equip, doncs, va, no va fer un bon partit, aquesta és una realitat, i a Catalunya se'n va portar el primer partit, tenim 5 gols de diferència, i tenim un repte molt difícil, però no impossible, i ho intentarem, i a veure si som capaços de donar la volta per poder portar-nos aquest primer títol de la història del club.
1: Doncs això serà el dimecres, aquesta tornada de l'Eurocup, on el Catalunya va guanyar de 5 gols al Barceloneta, i aquest pròxim dimecres el Barceloneta intentarà remuntar el Catalunya, òbviament, mantenir el marge. Un Catalunya que, com us dèiem, avui ha guanyat el Mediterrani, i per tant passa també en aquesta final del play-off per plaça europea, ja té plaça europea garantida, i ara doncs vol aconseguir passar directament a la fase de grups. Això ens deia Javi Belmonte.
7: Ha sigut un partit molt dur, molt intens. El Mediterrani ha començat a una intensitat extrema. Fruit d'això, doncs, s'han posat 0-3 al marcador, que hem pogut solventar la diferència durant el primer quart i acabar 4-3. Però ens hem hagut de posar de valent per poder contrarrestar tota la seva força. Finalment, doncs, ens hem endut el partit i l'eliminatòria. Això fa que estiguem classificades per l'Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí, doncs, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que, bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I, d'altra banda, també a la divisió d'honor femenina de waterpolo s'està jugant el play-out de permanència. Avui s'han jugat la tornada de les semifinals i l'Horta encara no està salvat.
3: No, encara no està salvat. Havia guanyat per 13-9 en el partit de l'anada i, curiosament, ha acabat amb el mateix marcador. 13-9, favorable al Canoe, a aquest partit de tornada. Han acabat empatant i l'Horta haurà ara de jugar la final davant de l'Irunya. Veurem què fan aquesta final, que també serà, doncs, anada i tornada.
1: Vinga, i parlem de futbol. Estem ben pendents d'uns quants play-offs d'ascens. Començant pel play-off d'ascens de segona divisió masculina. Han començat ja, anada a les semifinals. Tenim a dos equips catalans que estan intentant pujar a segona divisió. De moment, el Sabadell no va començar massa bé.
3: No va començar bé el Sabadell a l'anada d'aquestes semifinals, aquest play-off d'ascens a segona. El seu objectiu, evidentment, és aconseguir, doncs, l'ascens, però de moment haurà de capgirar un marcador advers perquè va perdre el camp del Reial Madrid-Castilla per 2-0. Recordem que el partit de tornada, aquest es va disputar en divendres, i la tornada, doncs, també serà divendres vinent, però a la nova creu alta.
1: Sí, uns horaris que no han agradat gens a l'afició arlequinada. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
8: El Sabadell haurà de remuntar 2 gols divendres que ve a la nova Creu Alta si vol accedir a la final dels play-off d'ascens a segona divisió. No va poder començar pitjor l'eliminatòria ahir a Valdebebas, a l'Alfredo Di Stéfano, amb un Real Madrid-Castilla molt superior en el còmput general de partit, i això que el conjunt arlequinat va entrar millor, va sorprendre en els primers 10 minuts, va tenir alguna ocasió esporàdica, un xut, per exemple, allunyà de Javi López Pinto, però el control majoritàriament va ser per l'equip que entrena Julián López de Lerma. Va resistir 71 minuts al Sabadell amb un empat a 0, que era un autèntic tresor. Recordem que per ser segon classificat i el filial del Real Madrid 5è, l'empat a l'eliminatòria li val al Sabadell per passar el tall, però en qüestió de 7 minuts van caure els 2 gols del partit. Primer amb una jugada, una diagonal a banda esquerra, que va acabar rematant un dels millors ahir, el català Fortuny, i després, qüestió de, insisteixo, 7-8 minuts després, Palacios, el Surià, aprofitant un forat a la rereguarda arlequinada, el van deixar pensar i des de fora va xutar, superant Diego Fuoli. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, fa aquesta lectura a tot plegat.
9: Si ara et dic que al minut 1 de divendres ens fiquem 1-0, veus el partit igual dels percentatges? Varia, no varia? El que hem de fer és sortir amb aquesta mentalitat, amb gana, amb tota l'empenta del món, i sobretot centrats en ser millor que el rival, que és el camí per remuntar i guanyar el partit, que és el que estem decidits a fer.
8: Té nassos, per dir-ho suau, a l'horari de l'eliminatòria, perquè si ahir l'anada fora de casa a Madrid, a Valdebebas, va ser un divendres a les 9 de la nit, L'horari, dia i hora serà exactament el mateix per la tornada. Per tant, divendres que ve a les 9 de la nit s'espera un gran ambient a la nova Creu Alta per intentar l'operació remuntada. Després del 2-0 al dia Stefano, el Sabadell haurà com a mínim de guanyar de 2 per forçar la pròrroga. Si això passa, li valdria continuar amb aquesta victòria de 2 per classificar-se per la final.
1: Doncs a veure si ho aconsegueix el Sabadell el pròxim divendres a les 9. Déu-n'hi-do, quin horari, per cert, que hi ha dol, podem dir, a la família Raquinada, i és que ha mort Miquel Arroyo, expresident del Centre d'Esports Sabadell entre els anys 96 i 2002. I a tot això, demà comença aquest mateix playoff, l'Europa.
3: L'Europa jugarà a partir d'un quart de 5 de la tarda al seu camp, a Can Dragó, davant del Celta Fortuna. És el primer partit, l'anada, tota l'eliminatòria de l'Europa serà en diumenge.
1: Així és, també a un quart de 5 de la tarda la tornada el pròxim diumenge, l'altre diumenge a Balaïdos, al camp del Celta. Evidentment, tot un premi per un equip que acaba de pujar aquest any, igual que el Sabadell, que té un dels pressupostos més baixos de la temporada i que ja, de per si, és un premi haver-se classificat per aquest playoff. Això remarquen el tècnic Adai Benítez i el porter Juan Flere.
10: A quatre partits estem d'un somni brutal. Fa dos anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. És que no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100%, sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però hem aconseguit alguna que quedarà una altra vegada escrita en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
11: Nosaltres ho donarem tot, perquè més gana i més il·lusió que nosaltres no té ningú. I si bé no, és difícil, però el més difícil ja està fet, i ara toca disfrutar i que tinguin cuidado, sol vull dir això.
1: Declaracions de Juan Flere i els companys de BTV, tota l'entrevista sencera aquest vespre al seu informatiu d'esports. Vinga, a la Lliga F, última jornada, demà diumenge, ja intrascendent per als tres equips catalans.
3: Sí, ja tenim els equips catalans salvats, amb la permanència assegurada, i el Barça com a campió. L'Espanyol rep a partir de les 4 de la tarda, tots en horari unificat aquests partits. Espanyol-Sevilla, a la Badalona Women, visita el camp de Llevant a les 4 de la tarda, i el Barça s'enfrontarà a les 4 de la tarda al Madrid Club de Futbol.
1: Doncs l'Espanyol, que vol acabar amb una victòria davant del seu públic, davant del Sevilla. Sara Monforte, entrenadora blanquiblava.
12: Que serà un partit... realment serà un partit difícil, sobretot per a nivell emocional, no? Però bueno, el que suposa ser l'últim partit de Lliga, que ells tampoc es juguen res. Nosaltres sí que és veritat que juguem la posició amb el Depor, que si guanyem nosaltres ja no guanyen, es podem passar, i que això és motivant. I amb moltes ganes. Crec que l'equip es va quedar amb aquesta sensació de poder guanyar a Corunya, i volem fer-ho aquí a casa. Això és una cosa que he dit jo a les jugadores. L'any passat hem aconseguit 32, si guanyem serien 33. Jo crec que també és un al·licient de cada este partit.
1: Doncs un al·licient aquest Espanyol-Sevilla, una Lliga F, per cert, on avui el València ha aconseguit l'ascens, ha tornat un any després. L'altre equip valencià, el Llevant, serà el rival del Badalona avui demà per cloure la Lliga, també a les 4 de la tarda. Una de les jugadores del conjunt badaloní, Lorena Navarro, ho veu així.
13: Sí, la verdad que con ganas de acabar con victoria, al final terminar esta temporada que ha sido bonita y dura a la vez. Y bueno, qué mejor que terminar con buenas sensaciones, con esa victoria que nos merecemos y siendo un equipo y lo que queremos llegar a ser en un futuro, ¿no?
1: I a les 4, el Barça, el campió de Lliga, de Copa, de Supercopa, de Champions, el campió de tot aquest any, doncs acaba la temporada al camp del Madrid Club de Futbol, en un dia també de comiats, i en una nova etapa que començarà el conjunt de Pere Romeu, que fa balanç d'aquesta temporada.
14: Bueno, doncs, d'haver mantingut una identitat de joc durant tota la temporada, de saber competir en tots els escenaris i situacions que ens ha posat la temporada, a nivell de lesions, a nivell de grans partits, etc. I d'haver jugat en equip, la veritat, és el que més orgullós em sento. Crec que en el meu futur com a entrenador. Si algú voldré sempre allà on estigui és que hi hagi sentiment d'equip, hi hagi sentiment d'unió i que l'equip sigui una. Així que molt orgullós d'això. Que demà fem un bon partit per despedir la temporada i ja tindrem temps de reflexió durant tot l'estiu per veure com afrontem la temporada vinent. Hay que repetirlo, son seguramente palabras mayores, ¿no? Nos tenemos que preparar para repetirlo, te diría yo. Tendremos que hacer una buena pretemporada, tendremos que seguir compitiendo, seguir jugando en equipo. Si esto lo conseguimos, espero y deseo que a final de temporada que viene sigamos luchando por todo.
0: El reportatge en joc.
1: La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, recorda els seus inicis al júnior a Sant Cugat del Vallès, on competia amb nens. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip. Sobre el seu futur, la santcugatenca ha explicat que està negociant la seva continuïtat al Barça. Una jugadora que destaca Irene Paredes i Mapi León, una de les jugadores que marxa enguany del Barça, com a referents. Aquest és un reportatge de Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
15: Arribar a l'elit del futbol femení al Barça és un somni fet realitat per Adriana Renera. Els seus primers passos en el món del futbol van ser amb el júnior a Sant Cugat, però des de ben petita ja s'havia topat amb obstacles. No hi havia massa equips femenins i havia de jugar amb nois.
16: Sí que era raro, perquè no hi havia equip femení, era l'única noia, sempre els comentaris... Ai, i esa, que buena, no, esa chica, o... Ai, no la hace mal. Sí que sorprenia. Perquè, a part, em feia notar, era la capitana... Bueno, pues sorprenia una mica.
15: Després d'alguns anys al Club Blau i Negre, va fer el salt a la DAM, on ben aviat va cridar l'atenció del Barça. I després d'estar amb el filial, arriba el salt al primer equip blaugrana. Quina ha estat l'evolució?
16: Bastant orgànic, he anat cremant totes les etapes, des de juvenil, el B i ara el primer equip. I crec que el fet també de conèixer moltes del primer equip se m'ha fet molt més fàcil adaptar-me, incluir-me dins del grup. M'han rebut també molt bé, o sigui, un 10 totes elles, unes referents per mi. Ara recordo que també vaig fer una entrevista fa 2 anys a l'Europeu i em preguntaven per les meves referents i vaig dir la Irene i la Mapi. Doncs ara que estic amb elles, les visc cada dia, les veig jugar, les veig entrenar, les coneixo com a persones, doncs encara les admiro més i per mi és un privilegi poder estar amb elles entrenant i poder aprendre d'elles.
15: Arribar al primer equip del Barça no ha estat gens fàcil i en alguns moments ha tingut moments durs. Tirar la tovallola també ha passat pel seu cap.
16: Hi ha hagut moments durs de pensar, realment és el que jo vull, estar aquí i fer això, i dir... Val la pena, com dir-ho, sacrificar tot el que estàs sacrificant per arribar aquí a aquest nivell. I sí, sí, val la pena. Però hi ha moments que no són fàcils, que els has de pair i també t'ajuden a forjar-te, a créixer. I bueno, aconseguir el que et proposa.
15: De moment té un rol secundari a l'equip, però no amaga la seva ambició.
16: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
15: Ara mateix no té lligat el seu vincle amb el Barça perquè el seu contracte acaba aquesta mateixa temporada. Hi ha negociacions, però encara res tancat.
16: Home, el meu futur m'encantaria que fos el Barça, el club de la meva vida, i amb les millors del món. A partir d'aquí, pues, ja es veurà.
15: Preguntada pel recorregut del futbol femení, es mostra bastant contundent.
16: Encara hi ha camí a recórrer, però crec que el treball que s'ha fet i el que s'ha avançat és molt important i crec que podem seguir en aquest camí i podem créixer encara molt més.
15: El que queda clar és que els somnis es fan realitat i en el cas d'Adriana Renera són somnis que s'han cuinat a foc lent, amb paciència i esforç. Ara queda el pas més important, potser el més decisiu, consolidar-se a l'elit.
1: I a tot això, l'equip masculí del Barça va presentar ahir el primer fitxatge per la pròxima temporada. L'extrem anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que signa fins al 2031. I segons la premsa anglesa, el Barça hauria pagat més de 70 milions d'euros, més 10 en variables, per aquest jove extrem esquerre de 25 anys. Ahir al vespre, en la presentació, va sorprendre a tothom amb un castellà prou fluid i també alguna frase ja en català, això deia.
17: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça. Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So I'm muy emocionado. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
1: 8:50, vinga, repassem com estan també altres play-offs d'ascens. El play-off d'ascens de segona federació masculina demà jugarà l'anada de la segona eliminatòria, el que és la final catalana.
3: Sí, s'enfrontaran al Cornellà i al Badalona. Serà a partir d'un quart de set de la tarda, en directe a l'Enjoc, a les televisions locals. Un Cornellà i un Badalona que van superar a Vilanova i a Hospitalet, respectivament, els dos després d'empatar l'eliminatòria, el global de l'eliminatòria. El Cornellà i Vilanova havia acabat amb 2-2, el Badalona Ospi amb 3-3, però per millor classificació del Cornellà i el Badalona van acabar accedint doncs, en aquesta segona eliminatòria. Demà es trobaran Cornellà i Badalona a un quart de set.
1: Doncs així ho veuen, des del costat del Cornellà, un dels seus jugadors, Bruno Lorente, i també el tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
18: Muy ilusionado. Al final se trata de mi primer playoff y nada, muy contento sobre todo por poder vivir la experiencia. Veo al equipo también muy metido y con el objetivo claro y yo creo que lo vivimos en general con muchísima ilusión. Todo el equipo, todos los jugadores y todo el staff lo vamos a dar todo por este club, por pasar eliminatoria y por seguir adelante. Y que estoy seguro de que si nos animan juntos lograremos grandes cosas.
19: Costó que pasara de ronda, que nos costó pasar de ronda, es que un playoff y en el grupo catalán es durísimo. Entonces, en ese sentido, nadie va a tenerlo fácil si quiere pelearlo. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar en segunda ronda, estamos muy contentos de volver a intentar marcar los ritmos de los partidos que nosotros queremos. Nosotros la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
1: Doncs això, el play-off d'ascens a segona federació, però el play-off d'ascens a tercera. S'està jugant la tornada de les semifinals i està molt i molt emocionant aquest poble de Mafumet-Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Doncs sí, minut 90 i la Pobla que ha empatat el partit mitjançant Joel al minut 87. Ara mateix el partit s'aniria a la pròrroga i als penals, però veurem perquè encara queda partit. De moment 2-2, minut 90.
1: Doncs déu-n'hi-do com ha estat el partit. Recordem, havien empatat 1-1 a Rubí. El Rubí s'havia avançat 0-2 i ara mateix la Pobla in extremis acaba forçant acaba marcant el gol de l'empat que de moment forçaria la pròrroga davant de la Rubí. Això en aquesta eliminatòria. Recordem que hi ha pròrroga però no penals i en cas de que s'acabi amb empat al final del temps extra, el millor classificat, que en aquest cas era la Pobla Mafumet, a la Lliga Regular, seria l'equip que passaria a ronda. Per tant, ara mateix el Rubí, si van a pròrroga, estaria forçat a marcar un gol més per passar aquesta ronda. I a tot això, demà diumenge serà el torn de Prat i Sant Mauro.
3: Sí, de moment domina l'eliminatòria el Prat, va guanyar 0-1 en el partit d'anada. Demà, a partir de 6:15 de la tarda, Prat-Sant Mauro.
1: Doncs el tècnic pot hablar, el tècnic del Prat, David Vilajoana, espera que demà el Sagnier, al camp del Prat, estigui ben ple per un partit tan important com aquest.
20: Espero i desitjo que el Sagnier s'ompli. M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier amb molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un play-off i s'ha de gaudir del play-off. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret. I ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un play-off i, escolta, i anar a jugar per guanyar-lo, perquè jo crec que és un equip i un club que es mereix estar a tercera i almenys que per nosaltres no quedi.
1: Doncs demà a 5:45, aquest Prat Sant Maura, aquesta tornada, el Prat que va guanyar 0-1, i el podem veure aquest partit a la plataforma la Xarxa Més. I en un altre play-off d'ascens, el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada de les semifinals, com va el turó de la Peira Igualada?
3: Doncs mira, dèiem que s'havia avançat el turó de la Peira i situava l'empat global de l'eliminatòria, perquè l'Igualada havia guanyat de 2-1 a l'anada, però ha marcat l'Igualada, per tant, ara mateix l'Igualada estaria dominant pel global de l'eliminatòria per 2-3. Ara mateix el partit amb empat a 1 al marcador, ja ha passat el minut 70 de partit, aproximadament, ja cap al tram final de partit.
1: I demà també hi haurà l'altra semifinal.
3: Sí, s'enfronten Viladecans i Palamós. Serà un partit que començarà a les 6 de la tarda. A l'anada va ser el Viladecans qui va aconseguir la victòria per 1-3. Per tant, parteix amb aquests dos gols de marge respecte al Palamós per aquest partit de tornada.
1: Doncs així estan les coses. Ja, tot això, ens arriben declaracions del Jordi Archilla, el tècnic del Rubí de Futbol Sala, després d'aquesta derrota 1-2 davant de l'Almagro a les semifinals del play-off d'ascens a primera femenina de Futbol Sala.
4: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs, ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs, en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però, bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
1: I a tot això, ara mateix, un porter català a la final de Champions, David Raya, intentant aturar penals pel Arsenal, doncs perquè la final, que ha acabat 1-1, ha arribat a aquesta tanda fatídica de penals. De moment, el Paris Saint-Germain està guanyant per 2-1. Ara mateix, David Raya atura el penal i, per tant, l'Arsenal podria empatar quan s'han llançat 3 penals, quan hagin llançat 3 penals cada equip. Notícies de les 9 i més esport a les 9:03, aquí a l'Enjoc.
0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Les abelles són essencials per a la pol·linització de moltes plantes, però la forma en què recolecten i transporten el pol·len és especialment fascinant. Quan una abella visita una flor, el seu cos, especialment les potes i l'abdomen, es cobreixen de pol·len a causa de l'electricitat estàtica. Les flors estan carregades elèctricament i les abelles generen una càrrega oposada en volar, creant una atracció que facilita la recol·lecció del pol·len. Tot i això, les abelles no només recullen el pol·len accidentalment, tenen estructures especialitzades en les potes del darrere, conegudes com a corbícules o cistelles de pol·len. Les abelles usen les potes per pentinar el pol·len del seu cos i el barregen amb nèctar o saliva per formar un material enganxós. Aquest s'emmagatzema a les corbícules, que poden carregar fins al 30% del pes corporal de l'abella. El més sorprenent és que les abelles poden volar de tornada al rusc amb aquesta càrrega, cosa que demostra una impressionant capacitat de vol. Un cop al rusc, el pol·len s'emmagatzema en unes cel·les com a aliment per a les larves i fermenta per convertir-se en pa d'abella, una font rica de proteïnes essencials per a la colònia. Aquest procés no només assegura la supervivència del rusc, sinó que també pol·linitza les flors, permetent la reproducció de moltes espècies vegetals, demostrant així la importància vital de les abelles als ecosistemes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros, d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. Per la seva banda, la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT, en aquest cas, és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. I segueix el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I si els bombers de la Generalitat han treballat avui i al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i a Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat, i també un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament un incendi també de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figueres. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. I parlem de política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. També la CUP comença a mobilitzar les bases per a aquestes eleccions municipals i el secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torreforta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem ara en plana cultural, ja que el Festival del Món del Llibre de Barcelona ha celebrat aquest dissabte la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants a transformar espais quotidians en mons imaginaris. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, del futbol sala, de l'hoquei herba, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'En joc.

0: tot això, 9 i 4 minuts, el Paris Saint-Germain s'acaba de proclamar campió d'Europa de la Champions. El conjunt que entrena Luis Enrique Martínez, l'ex-tècnic del Barça, ha guanyat els penals de l'Arsenal després d'una final que havia acabat amb 1-1. David Raya, el porter català de l'Arsenal, havia aturat un penal, però ha estat insuficient per superar els francesos, que es proclamen campions d'Europa per segon any consecutiu. Vinga, tot això, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: L'Atlètic Barceloneta ja és campió de Lliga de Waterpolo.
1: I és la 21a aconseguida de manera consecutiva, la 26 del seu palmarès. Avui ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final, per tant, ha aconseguit el títol per la via ràpida. Pel que fa a la final femenina, s'haurà d'esperar el tercer partit perquè el Mataró ha acabat guanyant el Sant Andreu per 14-11 en el segon partit. El Sant Andreu havia guanyat el primer per 10-8, per tant, hi haurà tercer partit, serà dimarts a les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona, i aquí ja s'acabarà, doncs, decidint el títol a la piscina del Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, el Vila-sana ja és a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana espera rival, ja que el Fraga ha forçat el tercer partit. Havia guanyat el Gijón 0-1 el primer, i en aquest segon s'ha imposat el Fraga per 1-4. Dimarts, Fraga-Gijón a 8:45 del vespre. D'aquí sortirà, doncs, el rival del Vila-sana a la final del play-off pel títol. A l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen de moment a les semifinals del play-off, guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals que són el millor de 5, i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: De la seva banda, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament, d'hoquei herba.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, reeditant així la final de l'any passat, en què es van adjudicar el títol finalment les madrilenyes. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins són els actuals defensors del títol.
0: I en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria es juga en divendres, i els arlequinats van perdre contra el Real Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la Nova Creu Alta, i l'Europa comença demà aquest play-off de descens a segona, un partit que començarà a 4:45 de la tarda davant del Celta Fortuna a Can Dragó, a Barcelona.
0: No, i sí, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda en aquest play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals, tornada. Hi ha pròrroga, no hi ha pròrroga, poble de Mafumet Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Efectivament, primer minut de la pròrroga, gairebé el segon minut de la pròrroga. De moment, poble Mafumet 2, Rubí 2. La poble que ara ha tingut una acció per banda esquerra passant cap a Álvaro i ha aturat Rafa Leva, però la jugada estava invalidada per fora de joc. Ens anem a la pròrroga. Recordem que en el cas d'empat aniríem als penals igualment, així que veurem aquests 30 minuts extra de la pròrroga entre la Pola Mafumet i el Rubí, 2-2.
0: I el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada a les semifinals, com estan les coses?
1: Està a punt d'acabar aquest duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. S'havia avançat el Turó de la Peira, això significava que empatava l'eliminatòria, però l'Igualada ha marcat, i ara mateix l'eliminatòria és favorable a l'Igualada amb el 2-3 global. D'acabar així el partit, que està a punt d'acabar, doncs seria l'Igualada qui passaria a la final d'aquest play-off en descens a Lliga Elit.
0: Amb Waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, hi haurà tercer partit.
1: Sí, l'ha forçat el Mataró, ha acabat guanyant 14-11 davant del Sant Andreu, i per tant tot es decidirà dimarts a partir de les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona, en aquest tercer partit a la piscina del Sant Andreu.
0: I d'altra banda, en bàsquet, fase de descens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa, que estava sorprenent a l'anfitrió, el Badajoz, continua per davant. El Prat Ràdio, Van Condé.
3: Sí, continua per davant, 4 minuts i mig per arribar al final del tercer quart, i està sent una autèntica exhibició de polri, és un dia més. Recordem, com dèiem, 27 punts al primer partit, 21 punts en el segon, en què el Mollerussa va tirar l'èpica i va guanyar un punt a la segona pròrroga, i ara Polri ja en grup, 22 punts després d'un triple que ha acabat en la darrera possessió. 4-11 queda per arribar al final, el Mollerussa continua fent de mica en mica més gran l'avantatge, que era això, tot, malgrat tot queda una vida, guanya de 12 el conjunt català, 61-49 davant Badajoz.
0: Déu-n'hi-do, guanyant de 12 el Mollerussa davant del Badajoz i el Mollet, que fam.
1: Doncs està perdent el Mollet. Ja va perdre el primer partit, per tant, ho té complicat ara mateix, però ha aconseguit reduir distàncies davant l'Alginet i ara mateix només són 4 els punts de diferència entre els dos equips, 57 a 53. Tercer període del partit, a punt ja d'acabar aquest tercer període, però de moment per darrere el Mollet al marcador.
0: I acabem aquesta ronda amb l'hoquei patins i amb aquesta nacional catalana masculina. Estaven pendents dels segons partits de semifinals.
1: Sí, uns partits que un ja ha finalitzat. El duel entre el Noia i el Castellà ha acabat amb 3 a 5. Per tant, el Noia B, que ja és a la final, després de superar doncs, en el segon partit també el Castellà, havia guanyat 8 a 7 en el primer, 3 a 5 a 8, per tant, ja és a la final. I l'altre enfrontament està en joc ara mateix, aquests partits. De moment està guanyant el Caldes en 2 a 1 davant del Mollerussa. El primer partit havia guanyat el Caldes 0 a 2. De que baixi, doncs, també el Caldes es classificaria per la final i, per tant, ja tindríem doncs, els finalistes i no hauríem necessitat un tercer partit en cap de les dues eliminatòries.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 10 minuts de la nit. Som els de l'En Joc. Dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. I és moment de parlar amb més detall del bàsquet. Comencem parlant de les fases d'ascens a segona FEB, tercera jornada, on ens ho deia ara mateix l'Ivan Conde, el Mollerús està guanyant de 12 al Badajoz i, per tant, manté intactes les opcions d'aconseguir aquest ascens a segona FEB, un ascens que ja ha aconseguit avui el Prat.
2: Sí, perquè el Prat ha guanyat 68-75 al Porra Sagunt i ja ha pujat 11 a segona FEB i ja havia guanyat el Prat en el primer partit, en la segona jornada, 75-60. El Mollet havia perdut 83-87 davant del Jaén i el Mollerús havia guanyat d'un únic punt de diferència en la jornada d'ahir davant del Tres Cantos, 74-75. Per tant, ja de moment el Prat és l'únic català que ha aconseguit l'ascens. Complicat ho té el Mollet. Veurem què li passa al Mollerús.
1: Doncs veurem, però de moment el Prat ha aconseguit ja aquest ascens. Veurem si el fa efectiu o no, perquè recordem que ja en anys anteriors havia aconseguit ascens i havia hagut de renunciar. En qualsevol cas, gran victòria i gran ascens del Prat. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
3: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens a segona federació i ho ha fet per la porta gran, guanyant el tercer i darrer partit de les fases d'ascens davant el Puerto de Sagunto. Un encontre que era una autèntica final perquè els dos equips arribaven empatats amb dues victòries. Qui guanyava solia l'ascens, qui perdia jugava diumenge el partit de la repesca. No ha sigut senzill per al conjunt potablava, que no ha arrencat gaire fi al partit i que el primer quart marxava 10 punts a baix, 20-30 favorable al Puerto de Sagunto, que ha estat especialment letal en el llançament de 3 durant el primer quart amb una xifra propera al 50%. De mica en mica, el Prat ha reaccionat, ha aconseguit remuntar en el segon quart i marxar al descans 4 amunt, i el tercer quart ha acabat de fonamentar la diferència gràcies principalment a una millora defensiva i a la capacitat de rotar i mantenir l'equip sempre fresc. Al pas dels minuts ha fet mal al Puerto de Sagunto i ha reforçat un Club Bàsquet Prat que això sí, ho ha hagut de tancar el darrer minut i mig en què el conjunt valencià ha tornat a posar-se ben a prop a únicament 6 punts. Com dèiem, 3 partits, 3 victòries i ascens que demostra que el Club Bàsquet Prat era un equip que estava un puntet per sobre de la gran majoria de rivals de tercera federació. Escoltem el tècnic del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
4: L'encer al principi era brutal, no? Era per, lo normal era haver baixat els braços o dir, ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer, sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
3: Els potablava assoleixen l'ascens a la pista, però veurem si es produeix als despatxos. Recordem, la temporada passada, el Club Bàsquet Prat tenia plaça per a segona federació, però ja va renunciar i va intercanviar la plaça amb la Bisbal per jugar a tercera federació. El Club Bàsquet Prat oficialment ni descarta ni assegura la seva presència a segona federació la propera temporada i tot dependrà de l'evolució i del que succeeixi als despatxos en les properes setmanes.
1: N'haurem d'estar ben pendents, a veure si el Prat ja fa efectiu aquest ascens a segona FEB, que s'ha guanyat a la pista. I qui apurava les opcions era el Mollet.
2: Sí, però se li complica la cosa. Dèiem fa un moment que estava perdent de només 4 punts de diferència, doncs s'ha disparat ara l'Alginet i ha aconseguit un bon parcial. I ara mateix 11 són els punts de diferència. 64-53 i el partit ja està al quart període.
1: Doncs molt bé el Mollerussa. Vinga, va, 9 i 14 minuts, parlem de la Lliga CB. I és que ahir divendres es va jugar de manera unificada els partits de l'última jornada amb aquests marcadors pels catalans.
2: Sí, tenim unes quantes victòries, també derrotes, perquè hi havia un enfrontament català, el duel entre el Bàsquet Girona i la Penya. Se'l va acabar emportant el Bàsquet Girona 82-77. El Baxi Manresa va guanyar el Madrid per 94-87. El Barça va guanyar l'Andorra a la pròrroga 95-100 i el Hajopos Lleida va perdre la pista de l'UCAM Múrcia per 116-95.
1: doncs, d'aquesta manera i en espera de que demà el Barça recuperi un partit pendent de la jornada 33 davant de la València, doncs, tindrem precisament a Barça i a Penya com a equips classificats pel play-off. Demà, si guanyés el Barça, aconseguiria superar la València, seria quart i, per tant, doncs, tindria el factor pista a favor en la primera ronda dels play-off. En qualsevol cas, doncs, una nota destacada d'ahir, aquesta victòria del Baxi Manresa davant del Real Madrid molts anys després, aquesta victòria de 7 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa. Victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
6: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
5: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat en victòria.
1: Doncs així és, desena posició pel Baxi Manresa, ha pujat una plaça en aquesta última jornada, 16 victòries, 18 derrotes a la Lliga CB. El bàsquet Girona, que acaba 12è, doncs amb 14 victòries, 20 derrotes, però això sí, ahir va aconseguir guanyar a la Penya en aquest últim partit de Lliga. Girona FM, a Marc Tresserres.
7: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples, amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina, amb 2 de Marc Hughes, i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
8: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada.

0: de cap de sèrie en els play-offs. És tercer ara mateix classificat i, per tant, aconsegueix aquesta condició després de guanyar clarament el Lleida de Gerard Encuentra.
1: Jo crec que no hem sigut capaços de trobar el nostre ritme. Ja han anotat amb facilitat, hem comès errades, quedarà en anècdota. Vindre aquí amb els deures fets, pues ja és una victòria, no? Perquè vindré a Múrcia, segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, pues ha sigut complicat. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens.
0: I d'altra banda, el Barça, que va guanyar a la pista del Morabanc Andorra a la pròrroga. Un Andorra, això sí, que va aconseguir la salvació. També la va aconseguir de manera miraculosa el Saragossa amb un triple a l'últim segon, llançant a fallar uns tirs lliures, agafant el rebot i aconseguint el triple a l'últim segon, de manera que va condemnar a Gran Canària, que ha acabat baixant juntament amb el Granada. Però en qualsevol cas, com dèiem, l'Andorra se salva i el Barça, que va acabar guanyant. Xavi Pasqual valorava així aquest triomf.
2: Un partit on ha estat molt competit, hem començat força bé, però hem perdut quatre pilotes seguides i hem permès que l'Andorra entri en partit. A partir d'aquí hi ha hagut un partit molt igualat fins al tram final, on hem aconseguit igualar el partit per anar a la pròrroga i al final la pròrroga hem estat una miqueta millors. Un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps de sèrie.
0: No, 8:21 i vinga, un altre tema destacat aquest cap de setmana. Doncs la final a 4 de les divisions d'honor, tant masculina com femenina, d'hoquei herba, s'està jugant al Club de Campo i tindrem finalistes catalans tant a la final masculina com a la femenina.
3: Sí, no ha pogut ser una doble final catalana perquè hi havia semifinalistes catalans en les 4 semifinals, però finalment doncs, hi haurà un representant català en cada una de les finals. Pel que fa a la final a 4, a la final de la final a 4 de la divisió d'honor masculina, doncs s'enfrontaran el Club de Campo i el Polo. Recordem, el Polo és el campió. El Polo ha superat 1-0 al Complutense i el Club de Campo ha deixat fora de combat a l'Atlètic Terrassa, guanyant-lo per 4-1. Per tant, l'anfitrió d'aquesta final a 4, el Club de Campo, doncs, que passarà a la final juntament amb el Polo, demà lluitaran per aquest títol a 2/4 de 12 del migdia. Pel que fa a la divisió d'honor femenina, doncs el mateix, un català que ha eliminat, l'altre ha passat, el que ha passat és l'Atlètic Terrassa, ha guanyat el Complutense per 1-3, l'Igara ha quedat eliminat davant de l'anfitrió del Club de Campo per 1-0, per tant, doncs aquesta final femenina serà entre Club de Campo i Atlètic Terrassa, és la reedició de la final de l'any passat, en què el Club de Campo va ser el campió.
0: Doncs a la masculina, el Terrassa es queda a les portes d'aquesta final que sí que jugarà el Polo. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: Polo i Club de Campo són els finalistes d'aquesta divisió d'honor masculina de hockey en un maig on pot semblar que la victòria del Club de Campo ha estat fàcil, còmode i contundent, però tot i aquest resultat de 4-1, l'equip de Madrid no ha sentenciat el partit fins a l'últim quart. Un cop estirat les línies, l'Atlètic Terrassa, que ha tingut oportunitats per marcar gols i ficar-se a la final, però les intervencions del porter del Club de Campo han evitat qualsevol reacció agarenca, i més encara des del punt de penal córner, amb Pepe Conill com habitual protagonista. Un Atlètic Terrassa que, novament, ha entrat a la Final Four. De fet, és l'únic equip que ha disputat aquesta fase final en aquest nou format, i el Club de Campo que intentarà fer doncs el que moltes vegades és difícil, que és poder sumar el títol com a anfitrió. Per altra banda, el Polo ha aconseguit el bitllet per aquesta final després de derrotar a l'altre equip madrileny, la Complutense, en una primera part molt disputada, però ha arribat les oportunitats del conjunt de Barcelona per poder avançar-se al marcador. Però, com dèiem, a falta de 3 minuts, ha arribat el 1-0 del conjunt de Barcelona. A partir d'aquí ha tocat defensar aquest avantatge i el resultat, ja el marcador ja no es mouria fins al final del partit. Per tant, el conjunt de la Complutense, que tot i treure porter jugador, no ha pogut doncs aconseguir aquest gol de l'empat, i el finalista, o els finalistes, són el Polo i el Club de Campo, que demà

0: intentaran doncs, aquest títol, aconseguir aquest títol, com ja va passar a la Copa del Rei. Recordem que l'equip de Ramon Sala busca el doblet.
1: I a la divisió d'honor femenina hi havia dos equips terrassencs i finalment ha passat l'Atlètic Terrassa i s'ha quedat fora a l'Egara, Miqui.
0: Atlètic Terrassa i Club de Campo lluitaran per la lliga de la divisió d'honor femenina després de vèncer el conjunt del Club Egara i a la Complutense. L'Atlètic Terrassa ha aconseguit una brillant classificació per la final després de vèncer a la Complutense a casa seva per 1-3. Sophie Rogoski avançava a l'equip de Sílvia Bonastre al minut 4 del segon quart, però tot ha passat a l'últim i definitiu, on Núria Carles de penal córner ha marcat el 0-2, 0-3 de Sophie Rogoski, que novament marcava i posava el 0-3, que seria pràcticament definitiu, i Lola Riera només ha pogut retallar distàncies des del penal córner a les files de la Complutense. Un Atlètic Terrassa que novament treu el cap a la gran final després de disputar aquesta competició l'any passat al Martí Colomer. Això sí, en Jordi Carrera a la banqueta aquest any per primera vegada ho farà amb Sílvia Bonastre. I per altra banda, el Club de Campo ha guanyat per 1-0 al Club Egara amb un gol de Flor Edmundson. Era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara i també de jugadores importants, com és el cas de Mariona Giravent, tota una vida a la porteria del conjunt ratllat. Per tant, demà l'Atlètic Terrassa, doncs, que serà el nostre representant català i també egarenc en aquesta gran final de la divisió d'honor femenina de hockey.
1: Doncs demà, a 11:45, la final masculina, Club de Campo Polo, i a les dues, aquesta final femenina entre Club de Campo i Atlètic Terrassa. Veurem si els dos representants catalans aconsegueixen els títols. Vinga, ens aturarem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de parlar d'hoquei patins, de futbol sala, d'handbol i de moltes coses aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. La primera. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys. La primera en actualitat. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Sabies que...
4: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Vinga, 9:45, darrera mitja hora de l'enjoc. Fem una rondeta per actualitzar marcadors i és que el play-off d'ascens a tercera divisió, tornada de semifinals i amb més novetats entre Poble i Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Doncs sí, Ignasi, s'ha avançat la Poble, ha remuntat el partit gràcies a un altre gol de Joel Garrofé. Teo, que ha posat una centrada amb una falta lateral, i Joel, que ha marcat des del punt de palada amb el cap, posant el 3-2 de moment, minut 112, la Poble que guanya 3-2 i seria equip finalista dels play-offs d'ascens a la tercera federació.
1: Déu-n'hi-do, quin partit i quina eliminatòria. I el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada a semifinals, ja tenim, de fet, un finalista.
3: Sí, perquè ha acabat el partit, ha acabat amb empat a un entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'Igualada, recordem, havia dominat en el partit d'anada i, per tant, doncs, accedeix per un global de l'eliminatòria de 2-3 a la final. Ara aspira el rival, que sortirà del partit de demà entre el Viladecans i el Palamós. L'Igualada, doncs, ja és a la final.
1: I en bàsquet, fase d'ascens a segona a FEB, tercera jornada. Aguanta el Mollerussa per davant del Badajoz, del Prat Ràdio. Ivan Condé.
4: Guanyen a 5 ara mateix el Mollerussa amb el partit entre la resta final i es troben els germes per tots els partits. Mini parcial, geni i l'altre, el Mollerussa que havia escapat la nostra fins al final del tercer quart. Badajoz s'ha arribat a posar el 4, però està mantenint a dos marcs i exes de l'equip que està donant moltíssim punts. Ara porta una personal de tir com a Fulvall. Seran, per tant, dos sortidors per al Mollerussa, que està sostenint la diferència, però es nota que Badajoz és anfitrió, que hi ha 2.000 ànimes apretant i que els àrbitres, que fa d'equivocant-se per un equip i per un altre, estan començant a haver de prendre decisions difícils, com diem, 4 minuts i 24 segons, podria la seva mà al Mollerussa, Mollerussa 76, Badajoz 71, de 5.
1: Doncs guanyant de 5 al Mollerussa, 76-71, a 4-24 per acabar el partit. S'està apropant al Badajoz, que, evidentment, com ens deia l'Ivan, juga a casa amb 2.000 persones donant suport i això, vulguis o no, també a l'hora d'influenciar els àrbitres sempre compta. El Mollet ha acabat el seu partit?
3: No ha acabat. Un partit que va fent un estira i arronsa. No va mai per davant el Mollet, però ara mateix només perd 3 punts de diferència davant el Ginet quan queda 1 minut i 52 perquè finalitzi ja el partit.
1: I pel que fa a l'hoquei patins, Nacional Catalana Masculina estaven pendents del final d'un dels segons partits de semifinals.
3: Sí, encara no ha acabat, havia començat a 7:45 aquest duel entre el Caldes i el Mollerussa. Està dominant el Caldes 4-1. En el primer partit havia guanyat el Caldes 0-2, per tant, d'acabar així aquest partit, doncs el Caldes, que també accediria a la final, com el Noia Veu ha fet fa una estoneta després de superar el Castellà en el segon partit. Per tant, la final seria Noia B Caldes, si acaba així el partit, quan ja queden ben poquets minuts.
1: Doncs són les 9 i gairebé 34 minuts i és moment de parlar també amb detall de la jornada d'hoquei patins, que tenim molta teca, començant per l'hoquei Lliga Femenina, perquè ja tenim un equip català a la gran final del play-off pel títol, en un dia també molt especial perquè hi ha hagut molts comiats en aquest Palau Vila-sana.
3: Sí, ha acabat guanyant el Vila-sana per 1-2, tots els gols s'han vist a la primera part. I, per tant, doncs el Vila-sana, que ja havia aconseguit la victòria en el primer partit per 5-1, ja és a la final. Espera rival, perquè en l'altra eliminatòria, l'altra semifinal, doncs la cosa està igualada i hi haurà tercer partit dimarts a 9:15 del vespre, després de que avui el Fraga hagi aconseguit guanyar el partit al Mata Jove davant del Gijón per 1-4. Havia perdut per 0-1 el Fraga a casa seva davant del Gijón en el primer partit. Per tant, doncs el Vila-sana ja és a la final, però espera rival perquè encara no ha aconseguit doncs cap dels altres dos conjunts classificar-se. Com deies, un partit de moltes emocions avui, sens dubte, a la Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans, doncs perquè s'han retirat ni més ni menys que Anna Casaramona i Berta Busquets. A més, també s'acomiadaven de l'equip Jana Costa i Irina Pérez.
1: Doncs demà escoltarem una entrevista en profunditat amb la Berta i amb l'Anna Casaramona, que ha fet l'Anna Freixa, que ha estat en aquest partit. Demà, amb calma, ens l'escoltem, però avui el que volem escoltar és la conversa que ha tingut l'Anna Freixa amb una de les jugadores del Vila-sana, que ja són a la final, com és la Victòria Porta.
5: Doncs el Vila-sana que passa per la via ràpida a la final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Iberdrola. Ha guanyat el segon partit davant del General i Palau per 1-2 i estem amb Victòria Porta. Victòria, felicitats per la victòria. Ja sou a la final, suposo que era una miqueta l'objectiu aconseguir, doncs, no haver d'arribar al tercer partit per arribar ja a la final amb més descans i solucionar-ho ja en aquest segon partit.
6: Sí, al final, primer que tot, felicitats com a equip perquè ho hem aconseguit amb dos passets en lloc de tres i ara sabem que venen tres passos que poden ser molt complicats, però tenim el factor pister i sobretot molt il·lusionades, ja que a un play-off no havíem arribat mai a la final, així que amb il·lusió i moltíssimes ganes d'afrontar-ho.
5: No ha estat un partit gens fàcil, de fet ha arribat un gol que ni gairebé sabíem si havia entrat o no havia entrat, l'heu celebrat més tard perquè no acabàvem de veure si la pilota havia entrat, ha arribat l'empat i a 23 segons per al final el gol de Gaete, això la primera part, una primera part que ha estat molt, molt intensa i potser la segona part les coses han canviat una mica, ja heu tingut més el domini del partit.
6: Sí, la veritat és que la primera part ha sigut molt intensa pels dos equips, on han tingut ocasions clares un i l'altre, i crec que la segona part una mica el que avançament i començar a apretar la calor que està apretant s'ha notat, el ritme ha baixat d'ambos equips, però bueno, molt contentes, al final la feina han fet a la primera part, doncs hem tancat el partit aquí i satisfetes de poder accedir a la final.
5: I el Vila-sana és on havia de ser, perquè a principi de temporada ja el Vila-sana d'aspirar a tots els títols, doncs lluitareu per aconseguir el segon després de la Copa de la Reina, suposo que era el gran objectiu també aquesta lliga.
6: Sí, al final tots els títols i tots els partits són importants. Llàstima de la Champions, que potser hagués sigut la sireta final de començar la temporada, però re, molt contentes, lluitem per un títol i depèn de nosaltres i a casa nostra, com aquell que diu més o menys. Així que molt satisfetes i a lluitar.
5: I s'ha vinent, doncs ja el primer partit d'aquesta final, veurem qui acaba sent el rival, si Gijón o Fraga, però dissabte vinent, passi el que passi, serà un partit especial, perquè es retira la Maria a final de temporada i en principi se li hauria de fer un homenatge perquè és el primer partit a casa.
6: Sí, la veritat és que al final, bueno, retiré, no? La meva germana retiré. També hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la copa.
5: Ara ho veiem que s'han retirat a casa Ramona i Berta Busquets, suposo que també hi ha motiu per vosaltres perquè heu compartit amb elles molts moments a les seleccions, a més han estat jugadors referent.
6: Sí, la veritat és que jo des que sóc petita han sigut dos jugadores que tant la Berta com el Palau sempre l'ha construït, l'ha lluitat i l'ha defensat, i l'Anna dins la selecció i els clubs on ha estat referent a l'esport femení, referent a les dues referents en trencabarreres. Espero que puguem continuar el seu llegat també com ho han deixat i millorar per a l'esport femení, sobretot per les nenes i els objectius futurs.
5: Doncs molta sort, Victòria, en aquesta final pel Vila-sana i a veure si pot arribar, doncs, aquest segon títol de la temporada.
6: Esperem.
5: Doncs les paraules de Victòria Porta, el Vila-sana ja és a la final d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola, intentant, doncs, aconseguir aquest segon títol de la temporada. El dissabte vinent, primer partit, veurem si contra Gijón o contra Fraga.
1: Doncs ho veurem, perquè haurem de jugar el tercer partit Fraga i Telecable Gijón. I a tot això de la banda del Palau, una de les jugadores que avui ha dit adeu, com us dèiem, demà escoltarem una conversa en profunditat de l'Anna Freixa amb l'Anna Casarramona i amb la Berta Busquets. La Berta, això sí, s'ha referit també al partit d'avui.
7: Ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens. Però, bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir. Vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
1: 9:39, vinga, més hoquei patins, en aquest cas hoquei lliga masculina. Aquí encara s'estan jugant les semifinals del play-off pel títol. De fet, han començat entre ahir i avui i ja tenim els primers resultats.
3: Sí, recordem que en aquest cas és el millor de 5, tant les semifinals com la final. Els quarts de final eren el millor de 3, ara sí que ja, doncs, el millor de 5 aquests play-off. S'avancen de moment Liceo i Barça. Els dos han aconseguit la victòria i els dos amb el mateix resultat, 4-1. El Liceo guanyava ahir davant del Calafell 4-1. Avui el Barça ho ha fet davant de l'Igualada 4-1. I demà ja serà el segon partit entre Liceo i Calafell. Serà a les 12 del migdia. I dilluns el segon entre Barça i Igualada a les 7 de la tarda. Tots aquests primers partits a la pista dels millors classificats a la classificació. Per tant, aquests dos primers a la pista del Liceo i els dos primers doncs, a la pista del Barça.
1: Doncs després d'aquest Barça 4, Igualada 1, això deien Ignacio Alabart del costat de Blaugrana, Blai Llanes del costat d'Igualada, els companys d'Esport 3.
8: Crec que l'equip ha fet un partit molt contundent, hem sigut molt, molt superiors, encara que a l'inici en atac ens ha faltat una miqueta de fluïdesa, però sí que crec que en defensa hem estat molt bé, no hem patit gaire i en atac a base d'acoso i derribo ens hem pogut posar per davant, controlar bé el partit i posar un marcador favorable que ens dona el primer punt i estem la veritat que molt contents. Sí, sobretot que s'ha de sortir a competir. A Sant Sadurní no vam sortir bé el partit i es va notar. I això l'equip rival també ho nota i es fa gran. Llavors avui ho teníem molt clar, sabíem que jugàvem a casa, que el primer punt a una eliminatòria és fonamental i crec que l'equip ho ha sabut fer. Ha estat conscient en tot moment, no hem baixat els braços ni l'esforç en cap moment, ni el compromís i el resultat crec que ho reflecteix. Podia haver sigut una miqueta més avoltat, però bueno, crec que està bé, contents pel joc, pel resultat i enfrontar el partit del junts.
9: No ens han entrat, però ells tampoc. Però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final els gols que ens fan són tots evitables. Han sigut errors que no els podem fer, i menys aquí, perquè amb no res et maten. I al final amb un 4-0 és difícil d'agafar, però bueno, ho hem intentat. I dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat, perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
1: I tampoc va estar massa bé el Calafell, o com a mínim no va poder plantar cara al Liceo. Derrota 4-1 i divendres, i demà diumenge a les 12, segon partit. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, que deia això.
10: La primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues. En una pista com la que hem jugat avui, contra un rival contra el que hem jugat avui, que si una cosa és intens, és físicament fort, dur, i si volem guanyar un partit a la Corunya no podem regalar 25 minuts com hem regalat a la primera part. Sincerament, penso que la segona ha sigut molt més completa. L'equip s'ha tret doncs, l'energia i la ràbia necessària per fer una molt bona segona part. Però, clar, llavors ja anàvem amb el resultat molt en contra. Hem tingut les nostres ocasions per potser ajustar més el resultat. No ha pogut ser. Podem dir que la segona part estem força contents. La primera, gens ni mica. Un dia per recuperar-se, per reflexionar, per sortir amb una altra tensió el diumenge, i ho tornarem a intentar el diumenge i intentarem allargar la sèrie i donar la primera victòria. Però primer de tot, reflexionar, corregir i venir diumenge amb un altre to.
1: Doncs demà a les 12, aquest Liceo Calafell, el Calafell buscant la primera victòria en aquesta sèrie de semifinals. I qui està intentant pujar a l'hoquei lliga masculina són Manlleu i Vilafranca. Avui s'ha jugat l'anada d'aquesta promoció d'ascens.
3: Sí, ha iniciat aquesta play-off d'ascens al municipal de Manlleu. Manlleu ha començat avançant-se amb un 1-0 al marcador, però el Vilafranca ho ha capgirat situant l'1-3 al marcador. Al final ha acabat el partit amb 2-3 favorable al Vilafranca. Per tant, s'avança el Vilafranca i, a més doncs, la tornada serà la poliesportiva diumenge vinent en directe a l'enjoc.
1: Déu-n'hi-do, el Manlleu, que havia aconseguit teòricament l'ascens directe, els despatxos el va perdre en favor del Lloret. I doncs ara mateix es veu per darrere en el marcador en aquesta anada de la promoció d'ascens a l'hoquei lliga masculina. Com ha anat tot plegat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
11: Derrota per 2-3 en el Manlleu en aquest primer partit del play-off. Estem amb nosaltres, Roger Codinac. Hola, Roger.
12: Bones, què tal?
11: Com has vist una mica el teu equip avui?
12: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat. No hem fet un mal partit. Crec que sí, que hem tingut 10 minuts fluixos al principi de la segona part, que ens han penalitzat molt. Però bueno, crec que ells són un gran equip, nosaltres també hem fet un gran partit i crec que ha estat molt igualat i no hem fet un mal partit.
11: Queden 50 minuts per decidir quin és l'equip que pujarà. Com veus el Manlleu?
12: Estem a la mitja part, estem perdent un gol. Jo no he vist mai cap equip enfadat perquè a la mitja part perd un gol. Per tant, jo crec que hem de seguir. Allà només hem de fer una victòria i ho tenim allà. No hi ha més a seguir, que nosaltres podem.
11: Avui Roger no ha jugat, ja que estàs lesionat. Veurem minuts de Roger Codinac la setmana que ve o no?
12: Ho intentarem.
11: Moltes gràcies, Cudi.
12: A tu.
1: Doncs qui sí que ha jugat, i en aquest cas en aquest partit que hem pogut veure a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, han estat Bernat Picanyol del costat del Manlleu, Roger Montserrat del Vilafranca.
13: Sí, crec que hem fet un bon inici. Hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador. I crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hockey pot passar qualsevol cosa. I treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
14: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit. Queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. O sigui, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, sí, com bé he dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
1: Vinga, i a la Nacional Catalana Masculina, segon partit de semifinals, el millor de 3. Ha acabat ja el Caldes Mollerussa. Ràdio Caldes, Aleix Marí, bona nit.
2: Bona nit, Jordi. Doncs sí, ha acabat i amb victòria del Caldes per 4-1 en un partit que, tot i el resultat, no ha sigut gens fàcil per als catalans. Han començat marcant al minut 15, fins al minut 15, 0-0. Tot i això, victòria que ja classifica l'equip per la final contra el Noia. Ha sigut, com deia, un partit intens, amb un gran protagonista, Pau Cardona, un dels jugadors que ja ha debutat amb el primer equip del Recamp. El Caldes ha tingut ocasions, però el Mollerussa realment també ha apretat durant tota la primera part i, tot i que els locals han marcat el segon abans de la mitja part, els visitants han retallat distàncies a 5 minuts només de la segona. Al final, un pavelló molt tens tota l'estona, vist com embogia el partit, i quan el Caldes ja havia marcat el 3-1, tots dos equips han tingut l'oportunitat de posar un altre al marcador, un altre gol al marcador, de penal. Tot i això, cap dels dos ha entrat i el llançament de fora del Mollerussa ja ha sentenciat els visitants, que s'han acabat d'enfonsar amb un altre gran gol de Pau Cardona a 5 minuts del final, amb una recuperació i una base al porter, que deixa definitivament el Caldes ja de cara al partit que serà contra el Noia i que començarà a jugar-se la final a partir de dissabte que ve per aquest ascens a l'Hockey Lliga Plata.
1: Doncs gràcies, Aleix, bona nit.
2: Bona nit.
1: Doncs ens ho deia ell, eh? El Noia B serà el rival.
3: Sí, perquè el Noia ha guanyat els dos partits també, per tant, accedeix a aquesta final. Avui havia guanyat el Castellà 3-5 i en el primer partit 8-7, per tant, Noia B Caldes, doncs serà aquesta final de Nacional Catalana, doncs intentant aspirar els dos per aconseguir l'ascens a l'Hockey Lliga Plata.
1: I a Nacional Catalana Femenina també s'han jugat segons partits de semifinals, també el millor de 3, com han anat les coses?
3: Doncs aquí ja tenim un equip classificat i uns altres dos que hauran de lluitar perquè l'eliminatòria s'ha anat al tercer partit. El duel entre el Caldes i el Girona. Havia guanyat el primer partit 1-2 al Caldes i avui s'ha imposat el Girona per 1-5. Per tant, doncs, el tercer partit que serà demà a 6:15 de la tarda, aquest Girona-Caldes. A l'altra eliminatòria, el Vilafranca ha acabat cedint davant d'un Mataró contundent, un Mataró que havia dominat amb mà ferma doncs, tota la temporada regular i ha guanyat. Havia guanyat ja 4-0 el primer partit i avui 1-4. Un Vilafranca que recordem que havia pujat a Nacional Catalana aquesta temporada i ha aconseguit doncs, situar-se en aquest play-off per l'ascens. El Mataró ja és a la final, doncs intentant recuperar la plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola que havia perdut la temporada passada. De moment ja ha fet el primer pas, ja és a la final.
1: Doncs demà sabrem si el Girona o el Caldes és el seu rival, perquè tot queda obert. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
15: El Recamp Làser femení ha caigut per 1-5 contra el Girona en el partit a casa que podia certificar el passi a la final en la seva primera participació al play-off d'ascens a Hockey Lliga. Les calderines han tingut un partit poc lúcid en el que les gironines han anat per davant durant tot el partit. Les d'Oriol Sapinya han començat el partit força concentrades, tot i que fent moltes faltes, i no ha estat fins al minut 10 de partit quan les visitants s'han avançat amb un bon gol de Mireia Ranz. Tot i el patiment del Caldes, la mitja part ha acabat amb l'avantatge mínima del Girona. La segona part, però, ha estat totalment de les visitants, i tant el control del partit com l'encert de cara a porteria han fet que trobessin porteria 4 vegades més davant de l'únic gol del Recamp que ha arribat en una jugada aïllada i no ha estat suficient per causar la remuntada. Tot plegat per acabar el partit amb aquest 5-1 i l'empat a 1 en l'eliminatòria de semifinals. Tot i ser paratós, les calderines són conscients que el resultat d'avui no és més que un punt més pel Girona i, per tant, afronten amb totes les ganes el partit definitiu de demà a 6:15 a la capital gironina.

0: Vinga, 9 i 50 minuts al directe, mana, i hem d'anar cap a Badajoz per saber si el Mollerussa pujarà o no a segona FEB en aquest partit davant de Badajoz, que estava tan i tan igualat. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: No ha pogut ser, Ignasi. És difícil, i això succeeix moltes vegades, però el bàsquet ha sigut molt cruel amb el Puig. El Mollerussa ha passat des de finals del primer quart manant durant tot el partit, però els darrers punts de l'encontre, les darreres accions, ja han fet que el Badajoz remunti. De fet, ha arribat a la darrera posició del partit amb empat i a falta de 2,3 segons, i per fet Alejandro Mejía ha donat la victòria al Badajoz. Ho ha intentat en aquesta darrera acció el Mollerussa, que ha tingut un llançament forçat, però no ha pogut entrar. I ja us podeu imaginar les cares dels jugadors del Mollerussa, de Marc Díaz, el seu entrenador, i de la vintena d'aficionats que ara comencen a reaccionar i aplaudir els seus, perquè la decepció és majúscula. Està ben a prop el Mollerussa de fer la grossa, de carregar-se el Badajoz a la seva pròpia casa. Finalment, el Badajoz s'hi puja, tres llans, us jugarà la repesca, i de fet, amb aquesta victòria el Badajoz s'endú el títol de campió de tot el grup, perquè té millor bàsquet a l'herència al Prat, i per tant és el campió de la l'associació de Badajoz. Llàstima, perquè ha fet mèrits de sobre el Mollerussa, que el primer partit va perdre, el segon va guanyar a la segona pèrdua, i en aquest tercer ha dominat durant més de 26 minuts. Quina la Badajoz, Badajoz, diaris Mollerussa, 81, Badajoz, 83.
0: Que cruel ha estat el destí pel Mollerussa amb aquest 81-83. Gràcies, Ivan, bona nit. Doncs 81-83 ha perdut el Mollerussa i, per tant, ha perdut les opcions de descens a segona FEB. El Mollet ha acabat guanyant, eh, Anna?
2: Ha acabat guanyant. No dèiem que era un partit d'estira i arrons. En cap moment havia anat per davant el Mollet, però al final acaba guanyant d'un punt, 79-80 davant del Ginet.
0: I anem cap a una altra final en futbol. Playoff descens a tercera federació masculina. A la Pobla ha acabat remuntant davant del Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Doncs sí, Ignasi, la Pobla que ha remuntat un partit petit, que s'ha decidit en el tram final de la pròrroga, ho ha fet per 3-2 al marcador. Un partit que la primera meitat la Pobla disposava de les millors ocasions, amb un travesser de Pavón al minut 30 de la primera meitat, però el partit es complicaria amb 2 gols del Rubí gairebé consecutius. Primer ho feia Kevin, després d'una acció dividida entre els dos centrals de la Pobla. Guanyava aquesta acció Kevin i podia marcar el 0-1 pel Rubí, i pocs minuts després una centrada des del córner provocava un penal Teo Pozo per unes mans, i el Rubí que transformaria el 0-2 al marcador. Aleshores, la segona meitat ha sigut el minut 5 de la represa, que ha sigut Nico, aprofitant un contracop comandat per Xavier Samper, que posaria l'1-2 al marcador, i la por al cos del Rubí, que es tiraria cap enrere, que intentaria doncs aferrar-se al resultat, però el gol arribaria al minut 87 gràcies a una diana de Joel, i aquesta diana provocava la pròrroga, que a partir d'aquí s'obria un altre partit, un partit on la Pobla ha dominat bona part de la primera part de la pròrroga, i a la segona Joel ha pogut marcar un gol gràcies a l'estratègia, una centrada de Teo des de la banda dreta. La Pobla, que es classifica, és el primer equip en classificar-se a la final de la promoció d'ascens a tercera federació.
0: Doncs gràcies, Eric, bona nit.
3: Bona nit.
0: Vinga, i en futbol sala, primera masculina, play-off pel títol, el Barça, que ja domina la sèrie de quarts de final.
2: Sí, serà el millor de 3 partits. De moment s'avança el Barça amb la victòria 4-1 davant del Valdepeñas en el primer partit. El segon serà dilluns a les 9 de vespre.
0: En una nit en què es va retre homenatge, se li va retirar la samarreta a Sergio Lozano.
4: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más, y por supuesto a todos vosotros.
0: I a la primera femenina s'ha acabat la Lliga.
2: Sí, ha guanyat l'Escort 5-0 davant l'Alcantarilla, i el Penyes Plugues ha perdut 1-5 davant l'Alcorcón, un Penyes Plugues que ja està descendit.
0: I on s'ha acomiadat avui Pilar Ribes, la capitana.
5: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt, i al final jugar és el que més feliç em fa, òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: El Penyesplugar, recordem, ha baixat, però dos equips catalans opten a pujar a primera.
2: Són el Linyola i el Rubí, però els tocarà remuntar de la tornada a les semifinals, perquè de moment han perdut els dos. En el partit d'anada, San Fernando 5, Linyola 3, i el Rubí ha perdut a la seva pista davant l'Almagro per 1-2.
0: Abans escoltàvem a Jordi Archilla, el tècnic del Rubí, ara volem escoltar la capitana del Linyola, Montse Carles, que ens deia això.
6: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no treguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra. I les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana. Les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: Doncs vinga, a veure si aconsegueix la remuntada del Linyola, també el Rubí, a la pròxima setmana. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. En Jordi Cocrana, la producció, Roger Marc, el control de so. I és que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, la primera. Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
1: A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La guerra de successió, el descobriment d'Amèrica o la revolució russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Hernán Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera en la cultura.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara, entre el dilluns i dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista per als professors i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar diversos punts, també l'escola inclusiva. Per la seva banda, els sindicats de la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. En aquest cas, només la CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial, que ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i les clàusules de revisió salarial. Segueix actiu el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat avui han treballat en 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera 14 a Alguaire. I també és tot això, hi ha hagut un incendi provocat per un robatori de coure que ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. I parlem de política, i parlem de que quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la intervenció del secretari general del partit, Jordi Turull, aquest ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. I també la CUP ha mobilitzat les bases per les eleccions municipals el 2027. El secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. Hi ha successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produeix un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torrefeta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem en plana cultural de la primera trobada internacional del Vall de Bastons i Vall de Pastorets a Viana do Castelo, a Portugal, que ha plegat aquest cap de setmana més de 300 bastoners que han omplert places i carrers de la localitat portuguesa. L'esdeveniment ha estat organitzat per la delegació del govern a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo i la coordinadora del Vall de Bastons de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.
3: Here, here, the arm goes here. Put the leg in over there. Where's the head go? Give it here.
4: No, you've got the head in the arm socket again.
3: Oh, sorry.
4: Sit him in front of the microphone.
3: Okay,
4: wait, everything's together. Why isn't he moving?
3: You didn't wind him up, stupid.
4: Wind him up.
3: Turn the key.
4: Oh! Put the lever and stand back.
3: Oh, no.
4: Yeah. I think he's working.
5: Oh, whoopee. Rock and roll, everybody. Oh, well, Bad Jack, I'll give the action. Go bring it on.
3: What do you think?
6: Ei, bona nit, amics de Nit Vuitantera. En aquest programa viatjarem cap als fabulosos anys 70 i 80. Prepareu-vos per retrobar-nos amb les melodies que van fer ballar les vostres botes de plataforma i els vostres cabells a l'afro. Deixeu que la música retro us porti de nou als temps on les perruques eren grans i els pantalons encara més grans. Amb nosaltres, cada cançó té una història i cada història està acompanyada d'alguna que d'altra anècdota. Esteu a punt de començar el viatge més divertit als anys daurats de la música. Endavant amb el ritme dels 70 i 80, que la festa està a punt de començar. Ei, i comencem amb la nostra primera parada. Ens porta l'any 1976, amb una cançó que va posar tot el món a ballar. Aquesta cançó va ser tot un fenomen i encara avui ens fa moure els peus. Estem parlant del grup ABBA i la seva cançó, Dancing Queen.

0: I continuem. Ara ens anem cap a l'any 1971 amb una cançó que va fer furor a les discoteques de l'època. Aquesta cançó va definir el so de l'època i encara avui ens fa moure les caderes. Us donaré una pista abans d'anunciar la cançó. Aviam. Aviam si sabeu de què estem parlant. Aviam, sabeu que John Travolta va haver de prendre classes de ball per aconseguir el moviment característic que varen veure a la pantalla gran. Va ser tot un repte per ell, però al final ho va aconseguir. I va crear una llegenda amb la seva música i els seus passos de ball tan característics. De què estem parlant? Efectivament, Bee Gees, Staying Alive.
1: And I'm gonna tell you, it's time to dance.

0: I tell you, if I was getting so big time here lately, I think I'd give up our eyebrow plucking altogether.
1: The best sound for the best audience.
2: I continuem amb la dècada dels 70. Ara ens anem a l'any 1972 amb una cançó que va captivar els cors de milers de fans. Estem parlant d'Imagine, de John Lennon. Aquesta cançó va convertir-se en un himne per la pau i encara avui ens commou amb la seva lletra poderosa. Tenim una anècdota. Sabeu que en el moment d'enregistrar Imagine, John Lennon va tenir problemes per recordar la lletra de la cançó. És el que passa quan et fas gran, evidentment. Va haver de posar petits papers amb la lletra a l'interior del piano per no oblidar-se'n durant tota la gravació, que déu-n'hi-do el que va durar. Sembla que fins i tot els grans artistes tenen els seus moments de despistat.

Molt bé, i continuem. Ara és el moment de retrobar-nos amb una banda icònica dels anys 70. Estem parlant, com no, de Queen. I la seva inolvidable Bohemian Rhapsody. Aquesta cançó és un veritable clàssic que mai, mai passarà de moda. De fet, us volia comentar que la inspiració per aquesta cançó li va sortir a Freddie Mercury mentre estava al lavabo. Són aquelles coses que passen, oi? Vull dir, la inspiració quan et ve, quan estàs més tranquil, al lavabo. Bohemian Rhapsody, Queen.

canes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, vinga, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

I continuarem novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco en aquella època. La cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes a la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per un fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Mike.

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: your present DJ tonight.
1: Nit vuitantera, Radio Arenys. Amb més música de l'època, Stevie Wonder. Amb una de les seves grans cançons, grans èxits, Superstation. Aquí la seva habilitat instrumental i la seva veu inconfundible de Stevie Wonder fa que aquesta cançó sigui una joia atemporal. Stevie Wonder i Superstation.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
0: Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 2:15 a Ràdio Arenys.

Què tal, família? Com anem? Benvinguts al últim anthem de... que presento. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Tenim aquí preparat a Vici, a Kate Cody, a Robin Schulz, a Fisher o també a David Guetta i Snoop Dogg, com aquesta que està sonant ara de fons. La recuperem de l'any 2011. Vinga, som-hi!

Demana 13 anys per recuperar aquest tema de Vici, justament a l'any 2013, amb la col·laboració de Nicky Romero, amb això que es diu I Club Be To On. Avui, malauradament, no tindrem informatius a dos quarts, però sí que tindrem moltes cançons com aquesta que està sonant de fons ara. Ara,

Ràdio Arenys, la primera. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Escoltant Ràdio Arenys,

I tenim a James Hype amb Miggy de la Rosa, amb això que ens presenten, que es diu Ferrari. Des del 2022. Ara retrocedim 26 anys enrere per recuperar un tema de Paradiso, amb això que es diu Bailando. Bailando.

Des de l'any 2018, Fisher ens va presentar aquesta cançó que es diu Losing It. I que ja passa de 11:45 de la nit. Tenim preparat a Axel Ingrosso, però abans anem amb Alexandra Stan, amb el seu Mr. Saxo Beat. Des de l'any 2011. I són aquí, a Radio Rens.

Hem anat just al 2017 per recuperar aquest tema de Axel Ingrosso, amb això que es diu Mori Tan You Know. A punt a Jack Jones, abans anem amb Merazzota. Amb aquest tema que es diu Carte in Blanche, que recuperem d'any 99.

Aquí tenim a Zach Jones amb Raye, amb això que es diu You Don't Knock Know Me. You don't know me. A punt a Jonas Blue amb Fast Car. Abans anem al 2023 per recuperar aquest tema de David Guetta amb Amari, amb això que es diu Baby Don't Hurt Me. És el clàssic del Alon. I són aquí, a Red Orange.

Aquí tenim Next to Me, de Otok Knows, des de l'any 2015. I ara toca el torn d'Edward Maya i Vika Julina amb el seu Still Is Love de l'any 2009. I amb aquesta cançó ja ens despedirem d'aquest programa. Ha estat tot un plaer acompanyar-vos durant tots aquests dies, tots aquests anys. I ens veurem en una altra ocasió, qui sap, en un altre ràdio, en un altre lloc, en un altre... o potser aquí rebrem un altre cop, també, qui sap, eh? Apa, família, feu bondat, molt bona nit. I ens veiem en una altra ocasió. Vinga, adéu-siau!

0: Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Escoltant Ràdio Arenys.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Should be small.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.